0: Cacarato.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

지금도

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

la primera, tant a casa com a l'oficina. El perquè ja no m'interessa, i si encara et falla el cor, la primavera.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Mare meva.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots. Jo no crec.

0: Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au, au, au, passa. Au, vinga, home, au. Fora.
1: Estem rodant. Més, més, més. Stop, fora cotxe, mula. Molt bé, venga, stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.
3: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
4: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I en cultura, el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar a dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Parlem de la calçada tallada a la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, que deixa ja 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, on també talla un carril, en aquest cas, en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'Ampolla, que deixa doncs un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim intensitat en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem retencions al pont de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també retencions ja amb intensitat des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja hi ha retencions pel vessant Llobregat, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dijous, amb una temperatura que ha baixat una mica, per tant, a hores d'ara sí que fa xafogor, sobretot arran de mar, també temperatura elevada a l'Empordà, però a gran part de comarques del país el matí està sent de descansar una mica millor. Ara bé, de núvols poquets, alguns que queden arrapats a l'Alt Pirineu, d'altres a la costa barcelonina poc destacables, i fins i tot aquest migdia i tarda s'acabaran desfent del tot, per tant, acabarà sent un dia completament radiant, assolellat, una mica de tramuntana, Tramuntana. Cap a l'Empordà, compta perquè serà un aire molt sec i la temperatura que pujarà una mica respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud de Lleida. És on la calor es farà més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamón Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: A la vigília de l'aprovació dels pressupostos, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els comptes s'aprovaran gràcies a ells i ha alertat Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular. El president Illa s'hi ha compromès alhora que ha animat Junts a votar-hi a favor quan arribi al Congrés de Diputats. De fet, el govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes de juliol per presentar el model proposat per Catalunya. De la seva banda, el PP, Vox i Mònica Sales, de Junts, han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
5: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia el Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
6: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
7: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: A Madrid, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica el Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
9: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'aquests grans projectes tractors.
10: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria. factoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: Una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada cop amb menys esperances. Els esforços se centren ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava de fet més detalls de tot plegat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, però també el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
11: En aquests moments les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
12: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han fet declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I una veïna de Cabrera de Noia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní de Noia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des de principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Ens ho explica la Carina Bellvé.
13: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: El Parlament preveu aprovar avui dijous la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa. La mesura, plantejada com una esmena d'Esquerra Republicana, estableix un canvi de categoria professional de tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i també les educadores d'educació especial en centres públics. Afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat USTEC. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens ho explica l'Esther Minguell.
15: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
16: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO. Hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
15: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
17: Vinieron una empresa del tranvía de Ferrer y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer nosotros.
18: És un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
15: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns, les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Una sortida del Tour de França, com us dèiem ara mateix, que no només afecta Barcelona, també les ciutats i viles per on passa, i especialment Tarragona i Granollers, que acolliran les sortides de la segona i la tercera etapa, respectivament. A la capital del Vallès Oriental, per exemple, els comerços s'han afegit a la febre del Tour, decorant els aparadors amb temàtica ciclista. Ens ho expliquen els companys de BOTV.
19: Alguns dels comerços s'han volgut sumar a una iniciativa original, ambientant els seus aparadors de temàtica ciclista amb motiu del pas de la Ronda Francesa. És el cas de la botiga Dracs, que ha decorat el seu aparador amb figures de ciclistes simulant el gran grup pujant una muntanya.
20: Em va costar bastant trobar aquests ciclistes, que ara no són de plom perquè està prohibit, són com una aleació de metalls, però tenen pes, que jo de petit hi havia jugat amb aquests ciclistes. I aleshores vaig trobar, buscant bastant per internet i així, una empresa de Girona que comercialitzava doncs aquest producte.
19: Més enllà de servir com a element decoratiu, la proposta també serveix de reclam perquè els curiosos s'apropin a observar els aparadors i, de pas, ser un reclam comercial per les botigues. I és que en algun dels casos es tracta de peces úniques, com la bicicleta de l'aparador de Can Barbany, que va pertànyer a un soldat francès de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta proposta, el comerç també s'ha implicat amb el pas del Tour per Granollers, convertint els aparadors de les botigues en una finestra del ciclisme, de la mateixa manera que Granollers es convertirà, el dilluns 6 de juliol, en una finestra oberta al ciclisme mundial.
1: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat. 10 minuts per arribar a 8:15. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
2: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 del vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
21: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y le pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha fet oficial la incorporació d'Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra. El migcampista basc serà arlequinat fins al 2028 i és el primer fitxatge de la temporada. Aquest anunci arriba després de la renovació més esperada, la del tècnic de l'ascens, Ferran Costa, també per 2 temporades. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat de veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podrien començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més, i a partir de 2:15 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi Tartar Helena, i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Una fusió que explica Joan Pons, el Petit de Calaril.
0: Jo fa temps que tenia com una idea d'intentar com barrejar una mica el món, el meu món i el món de la cultura popular, perquè és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció i sempre que l'he vist molt, molt disgregat de, sobretot dels festivals de música on jo estic més habituat a anar. I vaig pensar, bueno, seria molt guai intentar unir aquests dos mons i fer alguna cosa especial. Però ja quan ho pensava veia que era un pollastre molt gran i estava convençut que quan els hi proposés dirien que no, i això em donava certa tranquil·litat. Però justament, clar, els hi va encantar la idea i van dir que sí.
1: El dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de l'Avenren, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
3: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macros i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
3: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: La companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle, que enguany s'ha adequat per a l'ocasió perquè els visitants gaudeixin d'una cita més que consolidada. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un cartell cada dia a 2:15 de la nit. Aquest dijous és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletades, tronades i castells.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny, tastar nous sabors, passejar per carrers plens d'història i de cultura, pedalar entre el mar i la muntanya, gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
25: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
26: El diccionari TermCat.
27: Paraules noves que ja pots dir.
26: Pàgina de respecte. pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
4: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
27: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
23: La xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investigació dura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Analitzarem tot seguit el nou escenari que s'obre, com canvia la gestió de les polítiques públiques amb unes partides que ja no són fruit d'una pròrroga. Ho farem en conversa amb Xavier Calafat, politòleg i analista de dades. Abans, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dijous 2 de juliol. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una 60 de municipis per on passaran les 3 primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha anunciat el NAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació. Un talla la calçada de l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà en sentit sud i deixa un quilòmetre de cua. L'altre, a la C25, Espinelves, talla un carril en direcció Lleida. Una tercera incidència, en aquest cas un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla, deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, destaquem retencions habituals al nus de la Trinitat i congestió al Vallès, a l'AP7 a Barberà i a la C58 direcció Barcelona. I pel que fa al temps, situació tranquil·la aquest dijous i una temperatura que ha baixat una mica. L'aixafogor es mantindrà avui molt present, sobretot arran de mar. També a l'Empordà s'espera una temperatura elevada, però es descansa una mica millor a la resta del país. Aquest migdia i tarda es desfaran els pocs núvols que queden. Dia radiant i assolellat, per tant, la calor, això sí, anirà pujant de mica en mica a les comarques del sud de Lleida.
23: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 4 minuts de 2:15 del matí. Entrem en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat el primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. I ens ho explica tot plegat la Mont Carvajal.
6: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Per tant, avui s'acaba l'etapa de pròrrogues, com ens explicava la Mont Carvajal, i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Què implica això en la gestió del dia a dia i en els serveis que rep la ciutadania? Ho analitzem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Xavier.
7: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Amb uns pressupostos aprovats i actualitzats, què guanya un govern en capacitat real d'actuar? Què permet fer que fins ara era impossible amb comptes prorrogats?
7: Bueno, jo crec que el primer que hi ha que situar és que aquests pressupostos neixin d'una correlació de debilitats, no? És a dir, i ja hi havia avisat que no faria més suplements de crèdit, que aquests havien de ser els pressupostos de legislatura, i Esquerra i Comuns han constatat que no hi ha una majoria alternativa, no? I a partir d'aquí, pues, la màquina se posa a funcionar. Esquerra al final també, malgrat haver tensionat una mica, acaba entrant en el pacte, i arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. Recordem, és a dir, els pressupostos són importants, però Espanya porta sense pressupostos també des de 2023 i és l'economia que més ha crescut de la zona euro, És a dir que, bueno, és una eina important pel govern per poder planificar i afrontar millors reptes, però el país pot funcionar bé sense pressupostos també. En tot cas, si ho hagués de resumir en un titular, és aquest: el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer.
1: En quins serveis públics, Xavier, es pot notar primer que el govern té pressupostos reals? On pot haver-hi un canvi tangible per a la ciutadania? Ens pots posar algun exemple concret?
7: Hi ha un molt clar: les llistes d'espera en la sanitat. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant. Si s'apliquen bé, sanitat, educació, transport públic, habitatge, molt important, podrem tenir aquestes partides d'habitatge per construir aquests habitatges públics que ens falten, i jo ho deixaria aquí, en aquests 4-5 grans reptes que té el país.
1: Xavier, acabo. Venim de pressupostos prorrogats des del 2023 amb preus i necessitats desfasades. Per què és tan important treballar amb xifres reals? Què canvia en la planificació i en la gestió?
7: Bueno, perquè els reptes de 2023 no són els mateixos que 2026, no? És a dir, la realitat socioeconòmica del país és molt distinta. Comencem per hem viscut un període inflacionari molt greu i hi ha que actualitzar, vull dir, una empresa que per exemple ha de contractar un menú d'una escola, una empresa que ha de fer el servei de neteja d'un hospital, és diferent si no té el govern els comptes actualitzats, no? Evidentment en suplements de crèdit se pot arribar a fer, però has d'anar negociant partida a partida i depèn d'una negociació política. Ara el govern ja no ha de fer aquestes negociacions polítiques, té els pressupostos per tot aquest any i li permetrà afrontar aquests reptes d'una forma molt més estable.
1: Doncs Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé.
7: Igualment, una abraçada.
1: Més coses, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica tot plegat en Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
9: És una peça estratègica clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
10: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares.

0: 11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Venezuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava en més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
1: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
2: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han fet declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat amb un resultat final.
0: I encara a la carretera, una veïna de Cabrera d'Anoia de 50 anys ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní d'Anoia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des del principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I l'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona i ens en dona més detalls la Maite Polo.
3: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
4: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
3: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial de podcast, del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el Termcat.

0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I quan passa un minut de tres quarts de... Deia, quan passa un minut de tres quarts de vuit, preocupació al sector dels productors de moluscos, de moluscs pel delta de l'Ebre per les altes temperatures de les badies. A finals de juny, els termòmetres ja han marcat els 28 graus a l'aigua, el llindar a partir del qual el musclo pot començar a morir. Tot i que cada any els productors avancen més la campanya, hores d'ara encara fa falta extreure un terç de la producció. Més informació amb Dani Camacho, de Canal T.
2: La temperatura de l'aigua del mar Mediterrani se troba per sobre del que seria habitual. Això també se reflecteix en l'aigua de les badies del delta de l'Ebre, on els musclos són sensibles a les altes temperatures. De fet, la mortalitat comença als 28 graus, al qual ja s'ha arribat. Entre els productors hi ha preocupació.
3: Estem al llindar, al límit. Ara, el que seria perjudicial, diguéssim, per al musclo i per la cria de musclo, és que estos 28 graus s'allarguessin en el temps. Vull dir, no estem parlant d'un dia o dos, sinó que estés 15 dies o 16 dies de més d'esta temperatura, llavors ja es podrien produir les primeres mortalitats.
2: En els darrers anys s'ha anat avançant la campanya perquè la calor no afecta a tanta producció, però a hores d'ara encara queda un terç dels musclos a l'aigua.
3: Nosaltres, per part nostra, l'únic que fem és això, és intentar pues, cada dia començar la campanya més pronta per disminuir els riscos, no?
2: Els productors continuen reclamant l'obertura de la bocana del fangar, cosa que afavoriria l'entrada d'aigua més freda i ajudaria a nivellar les temperatures.
1: L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica en detall.
4: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
5: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires dius, és l'última però és la més primitiva.
4: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Els bombers han trobat morta una dona de 75 anys desapareguda des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat. La dona havia sortit de casa i no hi havia tornat. Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena de dotacions que va treballar tota la tarda i la nit d'ahir. Les gestions d'investigació dels Mossos d'Esquadra van permetre situar l'última connexió del telèfon mòbil de la dona a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, on l'han localitzat sense vida. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tegas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
6: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
7: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. jo espero que si tenen alternativa a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
8: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camús. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camús és una boia de present i de futur. Aquestes incorporacions han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar títols.
9: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
10: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
11: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
1: Minuts per arribar a les 8. El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Antoni Gaudí va dissenyar els seus primers tres edificis a Mataró. Ho va fer entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de Salvador Pagès, el director de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense, que tenia una fàbrica a la ciutat. Ara, la mostra Gaudí, Pagès i L'Obrera, que es podrà visitar fins al 8 de novembre a la nau Gaudí, reescriu la trajectòria del geni, que havia de construir una trentena de cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino, però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. La resta ja és història. I el patrimoni és un dels reclams turístics de Tarragona i ara s'hi afegeix una nova cita que permetrà experimentar l'amfiteatre tal com era en l'època romana, la Tàrraco de fa 1.800 anys. Serà a través d'unes ulleres de realitat mixta que per primera vegada al món s'estrenen en un patrimoni d'alt valor arqueològic. Els visitants poden gaudir d'observacions directes des de l'arena i de recreacions digitals històriques com un combat entre gladiadors o feres amb 14.000 espectadors al recinte. Estem parlant d'una tecnologia que ja s'implementa en atraccions de PortAventura com el tren de la mina. I aquest dimecres s'ha mort l'integrant del grup Locomía, Manuel Arjona, de 58 anys, segons ha anunciat la mateixa formació musical. Arjona era un dels quatre fundadors del grup, nascut a Barcelona, que va irrompre als escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant dues dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països.

I encara del món de la música, ha mort als 74 anys Víctor Willis, el policia de Village People. Era el vocalista principal i coautor dels principals èxits del grup, com ara aquest YMCA que escoltem, o també el Go West o In the Navy. Als concerts acostumava a portar un uniforme de policia o d'oficial de la Marina. Willis, com us dèiem, ha mort el dia abans de fer 75 anys a causa d'una agressiva malaltia, segons un portaveu del grup. Village People va gaudir d'un gran èxit als anys 70 i ha venut 100 milions de discos a tot el món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
4: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia, el ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Shaw són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. En parlarem tot seguit amb Dani Poveda, director de Vida Festival. Ara mateix passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. De fet, posant especial atenció a l'AP7, que està tallada al Tarragonès per un accident. Per tant, Mireia Camats, molt bon dia. Explica'ns una mica el detall d'aquesta última hora.
9: Hola, bon dia. Doncs sí, és així. L'AP7 està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha bolcat, desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i l'A7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 9 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions al Vendrell en sentit Barcelona. També hi ha Cua de Gavà, Sant Boi en sentit nord. A l'A2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona i retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 i a Cua de Molins de Rei a Barcelona. Tornant a la P7, hi ha retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cuat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona. La C17 i a Cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes, amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: I la previsió meteorològica és cosa del Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui gaudirem d'un dia sense núvols, un cel ras.
10: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Una jornada que ja desperta ben asserenada a gran part del país. Tenim algun nuvolet a hores d'ara enganxat a la Val d'Aran, també núvols prims que estan entrant per la Costa Brava i encara es veu una mica de fum dispers dels incendis que continuen cremant a l'Aragó. Amb vent de ponent i de mestral, aquesta fumera arriba fins a casa nostra. En qualsevol cas, de núvols importants poquets i la matinada i el matí que estan sent una mica més agradables que els últims dies. S'ha descansat una mica millor, per bé que en alguns racons de l'Empordà, a hores d'ara, la tramuntana cremadora fa que hi hagi més de 25 graus de temperatura. De fet, aquesta tarda gairebé no hi haurà ni un núvol. Podríem fer un concurs a veure si algú es troba amb algun núvolot gruixut, perquè no n'hi haurà, i una temperatura que pujarà una mica respecte ahir. Sobretot avui, on farà més calor una altra vegada, serà les comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre i del Pla de Lleida. Per tant, moltíssima calma, un temps de juliol al mil per mil. Estem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes de govern, del govern de Salvador Illa, i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovarà. Ens ho explica tot plegat Ramon Carvajal.
11: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
8: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, que creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
8: I a Madrid, mentrestant, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho amplia el Joan Ferrer.
13: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxan.
14: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
15: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria, factoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
13: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
8: 8 i 10 i de la plana internacional, una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional, tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts i a 26 d'ells espanyols i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren sobretot ara en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. De nou a casa nostra, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santeufemia.
16: En aquests moments, les cinc persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
17: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han fet declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta de testat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
8: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. La Unió Excursionista de Vic commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. Ho farà amb una caminada que recordarà una de les accions més emblemàtiques del catalanisme durant el franquisme. Alguns dels protagonistes dels fets també hi participaran. Ens ho amplia el Marcel Puig del 9TV.
18: El segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria la nit del 8 al 9 de juliol del 1967 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció, pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme, va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica.
19: No només és un acte de record del passat, no? És un acte doncs, que reivindica un esforç col·lectiu, una identitat de poble, de país.
20: És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar també de passada a totes les persones que han lluitat i estan lluitant per salvar les nostres llibertats.
18: La comitiva aportarà també una còpia històrica de la imatge de la Mare de Déu de Núria que serà dipositada al santuari.
8: I l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el projecte de l'Arxiu de la Ciutat que vol integrar els diversos equipaments arxivístics del municipi en un sol espai, en concret a la nau industrial més gran del recinte de Can Batlló. El nou equipament aglutinarà 70 quilòmetres de documentació i, a més, es vol convertir en un espai obert a la ciutadania. Els companys de BTV han visitat aquest nou espai.
21: La nau 8 de Can Batlló acollirà a partir del 2034 l'Arxiu de la Ciutat, 12 segles d'història que ocupen una setantena de quilòmetres lineals de documentació, avui d'equipaments que en molts casos han quedat obsolets i estan saturats. El projecte duia anys al calaix i avui es presenta ampliat en 5.000 metres quadrats.
22: S'anirà fent per etapes, l'important és començar, allargar una mica més els períodes, però començar, i per tant el cost total són 98 milions d'euros fins a l'any 34. Segurament serà dels més grans equipaments municipals de la nostra ciutat, 30.000 metres quadrats.
21: La part de l'arxiu disposarà d'una àmplia sala de consultes. La gran àgora del centre cultural tindrà uns 1.900 metres quadrats i inclourà diversos espais com sala d'exposicions, auditori o cafeteria. La transformació de la nau 8 de Can Batlló tindrà un impacte en el barri de la Bordeta i el districte de Sants Montjuïc, però també a la resta de la ciutat, ja que la vintena de seus dels arxius municipals actuals es destinaran a altres usos, com equipaments o habitatge dotacional.
8: Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
23: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
1: De moment, el que sí que és cert és que l'Ella Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
8: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys, i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I pel que fa al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 8 d'aquest vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
2: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y le pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
8: I us ho estem dient des de primera hora del matí. Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Els equips ja han arribat a Barcelona i també gran part dels 2.000 periodistes que seguiran aquest gran depart del Tour. El seu punt d'operació serà el Palau Sant Jordi, que s'ha convertit en un centre de premsa. L'equipament, que també serà el centre d'operacions de l'organització, ja ha començat a acollir els primers mitjans acreditats.

0: El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Manà que el govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Manà ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 11:45 de la nit la remissió a les televisions locals. Doncs en volem parlar amb el director del Vida Festival, amb el seu director, en Dani Poveda. Bon dia, Dani, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
0: Tot a punt. No sé si hi ha alguna cosa que sempre et faci patir fins a l'últim minut.
1: Aviam, som patidors els que organitzem festivals, sobretot perquè és una responsabilitat molt gran tractar el públic com es mereix. Ahir vam estar fent proves de llum fins a les 2 de la nit, avui tenim aquesta cara de son perquè amb tot l'equip vam estar revisant sobretot aquestes instal·lacions artístiques tan boniques que posem que a la Masia d'en Cabanyes per fer sentir molt especial als artistes, molt especials al públic i fer que la Masia, que és un lloc meravellós d'aquí de Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, doncs que estigui contenta de que nosaltres estiguem fent accions culturals com la del Petit de Calaril, que avui doncs fareu en directe a vosaltres i que us estem molt agraïts de que ens doneu aquest suport i que visibilitzem artista de casa, un artista de casa.
0: Dani, el Vida continua apostant per un format petit, cuidat, sense voler créixer. Per què aquesta fórmula segueix funcionant? Què hi troba el públic que no trobaria en un festival massiu, en un macrofestival?
1: O sigui, nosaltres creiem que 10.000 persones per dia, que en són un total de 30.000 persones que passaran aquests 3 dies per Vilanova a veure aquestes magnífiques actuacions com la del Petit de Galeril, doncs creiem que ja és un format molt gran i creiem que és la justa mesura per crear un espai com el de la Masia, que hi calen legalment unes 25.000 persones i només en posem 10.000, i dic només perquè sabem que estem en un món on tot el que no creix decreix, i nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb l'internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica, que és un acte que el meu equip de producció m'està retraient dia a dia perquè és molt complicat de fer-ho, però ho farem amb moltes ganes i sabem que serà un èxit.
0: Amb 200 artistes i músics, eh? Parlem doncs del Petit de Calaril. Què representa per al Vida apostar per projectes tan singulars i donar tant pes a l'escena catalana?
1: És una responsabilitat que hem de tenir tots els programadors del país. Nosaltres fem un festival de música a la nostra ciutat per descentralitzar la cultura, però també per fer aquesta fotografia a les escenes de casa. Aquest projecte de fer el concert inaugural el primer dia de festival és una cosa que va sorgir fa uns 3 anys, que ja és un acte que, doncs, que ha agafat forma i que ara mateix és tot un èxit perquè les entrades s'estan a punt d'esgotar i realment doncs estem doncs, doncs molt encuriosits de com viurà aquest moment tan únic del Petit de Calaril. Són 258 persones que estaran treballant doncs, fent aquest acte. Venen els balls populars de Vilanova a la Geltrú, que per nosaltres és un orgull com a organització poder-lo rebre, perquè sempre hem estat a les festes majors de Vilanova i és un acte molt bonic. i vindran molts col·laboradors, amics del propi Petit de Calariu, que faran les seves cançons, i per tota l'esplanada del festival doncs hi hauran tres rues metafísiques que acabaran confluint doncs a dalt de l'escenari, i que serà un acte doncs d'aquests únics i que la gent podrà veure a la xarxa.
0: Doncs sí, i ho mirarem. Dani Poveda, gràcies i bon dia. Molts encerts en aquesta dotzena edició. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies i us esperem a totes.
0: I parlem ara d'un altre festival com Les Dansa, la trobada de dansa d'arrel que es fa a les preses a la Garrotxa, que arriba a la seva 44a edició i reivindica els 50 anys de Marboleny, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment. Del 17 al 23 d'agost, la programació combinarà la mirada internacional amb el vincle que té doncs amb la natura. Enguany es posa el focus en el País Basc com a territori convidat. També s'estrena Brida, d'Esther Guntín. A més, hi haurà presència de 5 països d'arreu del món, com Cuba o Indonèsia, tot plegat en una edició que, com ha explicat la directora del festival, Núria Feixa, reconeixerà el recorregut fet fins ara.
2: Tot aquest gruix de gent que han fet possible doncs fer créixer l'entitat, aquesta família, o fets com la construcció de l'espai de dansa, un espai dedicat exclusivament a la dansa d'arrel, o el que estem presentant avui, no? El festival És Dansa.
0: I la companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Avui és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletars, tronades i castells.

El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí. Al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. De seguida anirem en directe fins a l'entorn de la Sagrada Família per copsar de primera mà quina és la situació ara mateix. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la dotzena edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. Dani Poveda, director del Vida Festival, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb l'escena internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troba en el Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: Volem saber a aquesta hora com se circula a la xarxa viària catalana. En un matí ja us ho hem explicat complicat per l'accident d'un camió que ha bolcat i que talla l'AP7 al Tarragonès. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Bon dia, a l'última hora quina és, Mireia?
3: Hola, bon dia. Doncs l'AP7 continua tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha bolcat. Desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 12 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions al Vendrell en sentit Barcelona i més endavant cua de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. També hi ha retencions a Castellbisbal en en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril, per tant precaució. A la B23 i a Quart de Molins de Rei a Barcelona, tornant a la P7 i a retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C58 i a retencions de Sant Quirze a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 molt carregada de Montcada a Barcelona, a la Pota Nord aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona, la C31 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, la 2 retencions a Caldes de Malavella en sentit Figueres per un accident i situació complicada a les rondes de Barcelona amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs un cop tancada la portada, ara sí entrem de ple en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
1: I de la plana internacional, un dia més hem de parlar de Veneçuela. Una setmana després del doble terratrèmol d'aquest país, el govern ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
6: En aquests moments les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa pues, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
7: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I Catalunya engega motors per acollir les 3 primeres etapes del Tour de França que comportaran importants efectes a la mobilitat tant a Barcelona com als 60 municipis doncs per on hi passa fins dilluns vinent. La capital catalana acull avui dijous la presentació dels equips i les primeres restriccions ja són visibles a aquesta hora, per exemple, a l'Avinguda Gaudí de la capital catalana, on continuen els preparatius. Allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. A aquesta hora del matí ja costa, entenc, desplaçar-se pel voltant de la Sagrada Família, oi?
8: Bon dia, Elena. Sí, efectivament, perquè Catalunya es prepara per acollir les 3 primeres etapes de la volta i de la prova, i el pas del Tour esquitxarà a bona part del territori, començant per aquí, per Barcelona, ja que s'està preparant la capital catalana per acollir la presentació aquesta tarda dels diferents equips i també la desfilada, el recorregut simbòlic que els ciclistes iniciaran a

0: Sant Quintí, Còrsega, 2 de maig, Aragó, Avinguda Diagonal i Nàpols. Però la cosa no acabarà aquí, perquè les afectacions continuaran al calendari dissabte vinent també a Barcelona amb la contrarrellotge, una prova que accentuarà encara més les afectacions pel que fa a la mobilitat i el trànsit i acabarà partint la ciutat pràcticament en dos meitats. S'han instal·lat tres passos elevats a diferents punts de la ciutat per facilitar la mobilitat dels vianants. També s'instal·laran una trentena de fonts mòbils per lluitar contra la calor i la deshidratació d'aquelles persones, d'aquells ciutadans barcelonins també de l'àrea metropolitana que vulguin seguir molt a prop les diferents proves del pas del Tour per Catalunya. I diumenge avancem en el calendari, Elena, perquè serà el torn de la segona etapa, sortirà des de Tarragona, tornarà a entrar a Barcelona per carretera de Collblanc. Abans haurà recorregut, els ciclistes uns 168 quilòmetres, municipis del Penedès, també el Baix Llobregat, així que a més de Barcelona són més de 60 els municipis catalans també afectats pel pas del Tour a Catalunya a partir d'avui i fins dilluns. Dilluns precisament acabaran ja les afectacions fora de la regió metropolitana, es traslladaran en aquest cas a Osona, a Ripollès, ja que la sortida serà des de Granollers. Per tant, Elena, 5 dies d'infecció, 5 dies d'escenari esportiu del pas del Tour de França per la capital catalana i també un gruix de 60 municipis del litoral barceloní.
1: Doncs aquestes restriccions que ens explicaves coincideixen tant en el temps amb la visita del Papa que, si més no, aquí a Barcelona ja no ens agafa gaire de nou. Gràcies, Anna, per la fotografia del moment. Que vagi molt bé. Doncs el que dèiem, aquesta acollida de Catalunya al gran depart del Tour ha suposat una inversió pública de 20 milions d'euros. Però avui no volem parlar del retorn econòmic, sinó que volem parlar del que també hi guanya el país, per exemple, en prestigi esportiu, en projecció internacional o en marca del país. En definitiva, què representa que el Tour passi per casa nostra? Li preguntem a Xavier Riera, ell és professor d'organització d'esdeveniments esportius del Centre Universitari EUNCET, adscrit a la UPC. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, Elena, gràcies a vosaltres.
1: Catalunya ha acollit esdeveniments de pes a nivell esportiu, com per exemple els Jocs del 92, fa molts anys, és veritat, però també la Fórmula 1 o la Volta. Però què té el Tour que cap d'aquests esdeveniments no tingui o no hagi tingut? Quina capa de prestigi, per dir-ho d'alguna manera, de prestigi esportiu, afegeix?
2: Bé, el Tour de França jo diria que és dels esdeveniments esportius més importants de tot el món i transcendeix molt més enllà del ciclisme. Hi ha molta gent que no segueix el ciclisme però sap que ha passat el Tour. El Tour és una prova centenària, és històrica, que serà la quarta vegada que trepitgi Barcelona, per tant és increïble el pes que té en la història de l'esport mundial i que se celebri a Barcelona, doncs el seu impacte és molt gran. Pensa que segurament és l'única prova esportiva que aquests dies es pot fer un forat en el Mundial de Futbol, vull dir que és el que la importància del Tour de França és enorme, enorme.
1: Escolta'm, el Tour és un esdeveniment d'una complexitat, com tu deies, enorme. Com pot influir això a nivell de Catalunya com a país acollidor? És a dir, que pugui gestionar un dispositiu d'aquesta magnitud. Quin impacte té en la reputació institucional i en la capacitat del país per atraure futurs esdeveniments globals?
2: Bueno, seguir ensenyant al món que Barcelona és capaç d'acollir, ja fa molts anys va acollir uns Jocs Olímpics, que potser és la prova esportiva, potser no, segur, més complexa, però que et pot acollir, com acollirà d'aquí poc, serà seu mundialista, finals de Champions amb el nou estadi, ha acollit campionats importants de mundials de natació, és seguir posant, Fórmula 1 mencionades fa un moment, no? Portem molts anys al circuit de Catalunya-Barcelona acollint Fórmula 1, Gran Premis de MotoGP, vull dir, constantment que Barcelona sigui associada a l'esport. No només això, també no ens oblidem de la marató i de la mitja marató, que cada vegada són més populars arreu del món, també són complexes organitzativament i es fan amb èxit. Per tant, Barcelona ha de continuar renovant aquesta aposta per l'esport perquè continuï situant-se a nivell mundial com una referència en capacitat organitzativa. Demostres que tens capacitat hotelera, ensenyes cultura, gastronomia, infraestructures bones, vull dir, Ho té tot Barcelona, però s'ha de seguir promocionant en aquest sentit per seguir atraient aquests esdeveniments.
1: I ara et vull fer una doble pregunta, Xavier, perquè el temps és el que ens limita. Catalunya vol ser una de

0: destinació cicloturista o potser s'ho planteja. El tour pot canviar aquesta percepció internacional del país i et faig de seguida l'altra. I per nosaltres, per la gent de casa, què ens aporta el tour? Pot ajudar a fomentar l'ús quotidià de la bicicleta, per exemple, i reforçar la cultura esportiva del país?
1: No crec que faci un clic molt gran, però sí que és veritat que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè, bueno, jo soc practico ciclisme des de fa anys, però és que en els últims 5-6 anys és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa, que ajudarà moltíssim a reduir segurament la factura sanitària en el futur. Llavors, és un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda a que aquesta gent se senti molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada, no és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners, i aquesta proximitat del tour, de la bici, fa que segurament doncs, segueixi augmentant aquesta passió per la bicicleta, segur.
0: Doncs Xavier Riera, ho veurem i com a mínim ens desplaçarem perquè la curiositat és gran per veure de prop aquest esdeveniment. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé, Xavier.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Notícies en xarxa, connectats al territori.
0: 9:15. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, ho dic bé, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
3: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
4: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires dius, és l'última, però és la més primitiva.
3: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
0: Doncs avui en la crònica esportiva l'encetem amb un nom propi, el de Joan Laporta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Perquè ha pres possessió del càrrec del president de Barça.
5: Sí, el van escollir fa dies, però ja ha pres possessió del càrrec i ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per les quals vol que vagi als que serà el seu quart mandat. Ha estat acompanyat dels 21 membres de la Junta Directiva i també amb el president de la Lliga, Javier Tebas. En el seu discurs ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
6: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
7: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
0: El Mundial de Futbol, Bèlgica s'ha classificat per vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries
5: en la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
8: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
5: El Club Esportiu Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, si no, plantejarà dues opcions, seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala un cop acabi la instal·lació de la gespa a l'estadi on juga el Sant Andreu, que és l'etern rival dels graciencs. La consulta es farà durant la setmana vinent. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran départ del Tour de França. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Doncs el Tour que ho envaeix tot aquests dies, eh?
9: Doncs sí, estarem molt pendents i ho explicarem tot.
5: I tant.
9: I seguim ara amb cultura per explicar-vos que el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat, si més no, el MNAC al govern aragonès, tot i que el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival la celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més, i a partir de 11:15 de la nit la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i del Garraf. N'hem parlat de tot plegat fa uns minuts amb el seu director, el Dani Poveda.
10: Nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Cal Eril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
9: Doncs res, que avui tenim l'agenda molt plena, ja veieu el festival Vida, però també el Tour, per tant, demà us ho expliquem tot. Fins a les 7, que vagi bé, adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9 per la Pili García. Matí amb diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos a Barcelona. La situació més destacada continua a la AP7, amb la calçada tallada en sentit Tarragona al Vendrell i entre la Pobla de Montornès i Roda de Berà. També hi ha retencions a la AP7 al Vallès en tots dos sentits i un carril tallat a l'Ampolla. A l'àrea Barcelona, trànsit dens a la A2, a la B10, a la B20, la B23, la C32 i la C58. També hi ha congestió important a la Nacional 340 en sentit Creixell i el Vendrell. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des de 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i a la al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el nou model proposat. I la conductora de l'autocar accidentat ahir a Lleida al matí ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. I restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les primeres etapes de la prova. I el govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Investigadors de l'IDBell de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge han identificat un mecanisme que manté en espera cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MIC, alterat en més del 60% dels tumors humans, i podria obrir la porta a intervenir abans que el càncer es desenvolupi. En esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. I pel que fa al temps, la calor es normalitza amb màximes d'entre 30 i 35 graus puntualment fins als 37. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia, el Prat. És dijous 2 de juliol del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, participa a Brussel·les a les jornades Next Stop. Barcelona, el Prat connectant ciutadans protegint el nostre planeta que volen portar les institucions europees al debat sobre l'ampliació de l'aeroport. A banda de l'Ajuntament del Prat, també hi participen eurodiputats del grup dels Verds, associacions ambientalistes com Depana, promoció al transport públic, Seroport, Greenpeace o Ecologistes en Acció. De seguida connectarem amb Ivan Conde per seguir tota aquesta sessió. A més, avui tindrem un programa molt musical. Ens visiten músics de Diables del Prat per celebrar els seus 30 anys de trajectòria. També us explicarem la nova proposta de Vesprejos a la granja de la Ricarda, els Ricardeos, i repassarem el recorregut de la desfilada de l'Orgull que demà omplirà de reivindicació i també de color els carrers del Prat des de la plaça de Catalunya fins la capsa. Això serà dissabte. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto a la producció, Neus Bo a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem a explicar-vos què són aquestes jornades a les institucions europees i és per això que hi tenim desplaçat el company dels serveis informatius, l'Ivan Conde. Què tal, Ivan? Bon dia.
1: Molt bon dia, Isa. Què tal, com esteu?
0: Què és el que esteu fent allà? Explica'ns.
1: Podem entrar també...
0: Ui, Ivan, tenim molts problemes amb la cobertura, a veure si ho podem resoldre.
1: Ara sí, no?
0: Ara, perfecte.
1: Vale, doncs això, no, simplement, disculpeu, que just també estem en la prèvia, podríem dir, als inicis abans de la tercera jornada d'aquestes conferències. Molt bàsicament és un seguit, com dèiem, no, de xerrades de ponències organitzades per Jaume Sens, per eurodiputat de Comuns i el grup dels Verds al Parlament Europeu. De fet, en una de les visites obligades també per protocol ens explicaven com funciona això, no? Perquè Isa, que la pregunta és obligada i com bé dius, no? Què ha succeït exactament aquí? Tot europarlamentari té per llei, i a més per, o sigui, és allò com los vales restaurante, no? Que els ha de gastar, i si no els gasta, doncs allà queda el remanent, fins a 100 persones durant l'any, a 100 patrocinats, que es diu. I doncs poden visitar el Parlament i poden realitzar també sessions, jornades com la que s'estan desenvolupant aquí. És l'única manera, de fet, de poder utilitzar espais del Parlament Europeu sense formar-ne part, no? Sense ser europarlamentari, treballador, etc. I ha sigut doncs aquesta qüestió, no? L'organització per part del grup dels Verds d'aquestes jornades, on bàsicament el que s'està fent és juntar grups des de representants polítics dels Verds principalment, després associacions ecologistes, entitats en favor del transport sostenible, etc. No? La idea, i ens ho comentava també l'alcaldessa a primera hora del matí ahir, és bastant oberta, bastant transparent, és fer lobby, és juntar tots aquests actors que estan interessats en unir forces per tractar de traslladar el debat de l'ampliació de l'aeroport del Prat, en aquest cas la posició en contra de l'ampliació de l'aeroport, a institucions europees, en un context que és una de les coses que més s'està parlant, on primer hi ha molts dubtes, no? No és tan senzill allò de que el Parlament Europeu voti que no es pot ampliar. Això, molts pel que també han sentit molts juristes, diuen que realment el Parlament Europeu segurament no té competències per poder fer això, com a mínim no és necessàriament no té potestat directa, no? El que sí que moltes vegades, o sigui, igual que molts està comentant, és que el camí pel qual Europa sí que pot jugar un paper important en aquest camp de batalla que s'està preparant i que s'està anticipant, que sobretot a finals d'any 2026 amb la publicació del DORA pot realment començar de veritat a ser real, doncs és el tema de la legislació, les normatives i les directives, no? Elaborar informes tècnics i demostrar que l'ampliació de l'aeroport seria perjudicial, sobretot més que perjudicial. Nosaltres no som ni advocats ni juristes, per tant, intento ser el més precís en les paraules, que l'ampliació de l'aeroport clarament anés en contra de normatives i directives europees. És una mica el que s'està sobretot parlant aquí i fent, doncs podríem dir, més que conferències, podríem dir que són taules de treball, no? Perquè s'estan passant contactes, s'estan generant, no?, agendes i s'estan programant trobades, no?, més globals i col·laboracions per més endavant.
0: Molt bé. Quin és el plànic de la jornada d'avui, Ivan?
1: Doncs, a veure, ara mateix comença d'aquí a 20 minuts la segona jornada de conferències. La primera va estar molt diferenciada, no? La primera xerrada més clarament política, amb la participació de tres representants de Comuns, no? d'un perfil o d'un altre, i després Vicent Marçal, eurodiputat de Compromís. La segona, també clarament molt separada, amb els representants d'entitats, no? Ecologistes, de defensa del transport públic, etc. Avui torna a ser d'un perfil polític i sobretot a mi se'm criden l'atenció els títols d'aquestes xerrades, perquè allò de, jo et llegeixo i a partir d'aquí cadascú que opini el que vulgui. La primera, la que comença d'aquí a 20 minuts, es titula Espanya avança en la direcció equivocada. Participa Jaume Asens, el europarlamentari de Comuns i organitzador d'aquestes xerrades, Mario Rodríguez de Codes, Denis Auclair de Transport and Environment, que és un think tank especialitzat en transport net i sostenibilitat, i després Tilly Metz, que és europarlamentària de Die Greng, del Partit Verd, en aquest cas de Luxemburg. Però la següent xerrada, si ja la primera ens fa intuir una mica que la cosa va sobre parlant de manera negativa del govern espanyol, amb la segona ja doncs, ens traiem de dubtes, perquè es titula Ampliació de l'aeroport de Barcelona al Prat com a govern espanyol, dos punts, quan vau perdre el sentit comú, amb Alba Bou, Gemma Tarafa, que és la coordinadora nacional de Comuns, i Cristina Sánchez, la delegada de CEO de Life a Catalunya. Per tant, doncs sí que podríem dir que la jornada d'avui és força temàtica i com a mínim a mi sí que m'és molt, molt cridanera, fins i tot a l'ús del llenguatge força dur.
0: Força directa, clar que sí. Doncs, Ivan, aniràs fent el seguiment, com dèiem, és el nostre enviat especial a Brussel·les i doncs, al llarg del matí també, després connectarem amb els serveis informatius a partir de la una per veure doncs, el que ha donat de si de moment aquesta jornada del matí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Perfecte, que vagi molt bé, adéu.
0: Molt bon dia, Ivan. Esports.

0: Vinga, doncs obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Doncs molt bé, amb ganes del dia d'avui.
0: Sí? Que bé.
1: Sí.
0: Que bé, avui, jo tinc un dia avui intens.
1: No, no, avui jugo a la selecció i és un dia que jo ja l'agafo ja amb certa...
0: Estàs feliç.
1: Amb certes ganes.
0: Molt bé.
1: Potser al final del dia no, però...
0: No.
1: Això ara
0: no
1: sí,
0: saps.
1: No sé.
0: La teva actitud està...
1: Però és un dia que dius, vinga ja, ja ha arribat, avui hi ha mundial.
0: Què tenim als Esports del Prat?
1: Doncs mira, avui parlarem de boxa, perquè doncs, ens arriben males notícies del Campionat d'Espanya. L'altre dia teníem el púgil pretenent a Sergio Barneto, ja perdut en el Campionat d'Espanya, en els quarts de final, contra el gallec Brangel Suárez, un combat molt ajustat. El primer assalt se'l van portar al pretén, però després el segon va ser per al gallec i després per tema ja de jutges doncs la decisió va caure en favor del púgil Huracán de Caldas, que és com és el seu sobrenom, de Brangel Suárez, que és el que li va guanyar el pot a la va. A banda de boxa parlarem també de les sortides i les continuïtats tant de C. Prat com d'E. Prat, perquè per part del Club Bàsquet Prat doncs, hem conegut que Imanol Martínez deixa l'entitat, i en el cas de l'E. Prat doncs, ahir vam saber que Pablo Romero tornarà novament a les files de l'E. Prat a defensar la porteria després d'un any cedit, i també continuarà vestint la samarreta pot a la va Dani Bona. I segurament al llarg del matí alguna més coneixerem de sortides i arribades. A banda d'aquest espai per l'actualitat, avui tenim secció de l'hemeroteca d'en Manolo Gol i ens visita Ángel Dolz, mític jugador d'aquí de la nostra ciutat, que tenia doncs, també el lema de no diga gol, diga Dolz. I és que va fer al llarg de la seva trajectòria 164 gols en 475 partits oficials, o sigui que un dels grans futbolistes de la nostra ciutat que avui passarà pels estudis del Prat Ràdio.
0: Molt bé, quin mal nom et posaries tu si fossis boxejador?
1: Jo? Ostres,
0: ho hauries de pensar. Pensa tu i ens ho dius demà.
1: No ho sé. Clar, és que com no...
0: Pues que, clar,
1: no
0: ens boxa, has deixat...
1: No sé.
0: Estorats amb aquest mal nom del boxejador. Pensa tu, perquè
1: que,
0: tu mai no saps si t'has de buscar un nom artístic.
1: Sí, però per fer boxa?
0: Bueno, perquè sí.
1: Jo, boxa? Saps? Bueno, a veure, vaig fer karate, però...
0: Clar,
1: però 5 mesos, imagina.
0: La karate, a les arts marcials no et posa...
1: Però és que jo he fet de tot. Jo he fet karate, he fet patinatge artístic, he fet futbol, he fet natació...
0: I no tenies cap sobrenom, Marín?
1: No.
0: Potser.
1: No, Jona. No, és el meu sobrenom.
0: Clar, hi ha molts. Dóna-li una volta, Jonathan.
1: No ho sé. Ja, mira, si se m'acorreix algú, demà t'ho dic.
0: Vale, gràcies.
1: Vinga, fins demà. Adéu.

0: Planeta Prat, l'òrbita potablava.
1: Vinga, doncs, com sempre, anem a conèixer quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, una situació molt tranquil·la. Aquest dijous, amb vent una mica més destacable aquest matí, sobretot cap a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i al llarg d'aquesta tarda ja aquest vent que quedarà més enganxat, sobretot al nord de Girona. Compte perquè hi haurà un palet de mala mar i una temperatura elevada, especialment cap a l'Empordà. Matí frescal, tarda més aviat calorosa a gran part de l'interior del país, i el que podem dir d'aquest dijous és que els núvols seran molt escassos, no tindrem cap mena de ruixat. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Avui hi ha afectacions diverses, una d'elles passa per Rodalies, concretament per la R2 Sud, per tant, la línia que afecta el Prat, amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència a la infraestructura entre Sitges i Garraf. Per tant, ara mateix la R2 Sud, amb aquestes afectacions de 20 minuts de mitjana per una incidència entre aquests dos punts. No sabem si només afecta el sentit sud o si també es veu afectada en sentit Barcelona. De moment és la informació que ens expliquen des de T-Mobilitat a les seves xarxes socials. La resta de transport públic funciona amb normalitat. Anem a veure com estan les carreteres del nostre entorn. Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous. De moment, amb moltes complicacions arreu de la xarxa viària catalana. Cal destacar una incidència força important. La AP7 es manté tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un camió que ha bolcat a la via i ja es treballa per retirar-lo. Aquest accident s'ha causat amb un turisme que a hores d'ara ja s'han retirat. Com a alternatives, tindríem la N340 o la A7 o també la AP2 o la A27. Recordem, però, que hi ha fins a 11 quilòmetres de cues a la N340 des del Vendrell fins a Creixell. Per altra banda, doncs, també tenim altres incidències properes al vessant Llobregat. Tenim un accident a la AP7 entre Martorell i Castellbisbal en direcció Tarragona, on es talla un carril de circulació i provoca 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, tenim retencions habituals encara al vessant Llobregat, un quilòmetre de cues entre Molins de Rei i també Sant Feliu de Llobregat de manera intermitent. Per la B23 també hi ha retencions entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. A la A2 hi ha retencions també des de Sant Feliu fins a Cornellà en direcció a la capital catalana, i en sentit nord també un quilòmetre de lentitud per la C32 des de Viladecans fins a Sant Boi. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Anem a explicar-vos el que heu de saber, com sempre, per començar el dia amb la màxima informació possible, i ho fem de la mà d'en Marc Quinto. Què tal, Marc?
4: Molt bon dia, Isa. Molt bé. Avui dijous comencem amb el periòdico. La fotografia del dia és per la Sagrada Família, amb tot de ciclistes a sota, i és que Barcelona ja respira aire de Tour, així ho han titulat. La gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família.
1: Atenció avui a la mobilitat.
4: Sí, dramàtica. Ja és complicada habitualment. Doncs és el tema del dia del diari. A les pàgines inicials, doncs, hi trobareu una extensa cobertura. Després també ens parla de fons europeus que perillen 1.100 milions d'euros si no es compleix amb tot el que demana la Unió Europea a l'hora d'atorgar-te aquests fons europeus que ja tenen com preconcedits a Espanya. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins. Dues notícies que, doncs,
1: que afecten molta gent.
4: Afecten a molta gent, les dues.
1: Molta gent té cotxe de dièsel encara, i molta gent també està en aquesta situació d'interinatge etern. La Vanguardia va amb la crisi migratòria, la regularització desborda les previsions i força un pla de xoc. S'han admès a tràmit més de 500.000 d'expedients de migrants i la policia es desdobla per respondre a aquestes sol·licituds. La fotografia central és pel brutal accident d'autobús a Lleida. Va viure, de fet, aquesta ciutat l'accident més greu en xocar un autobús contra la seu de la Diputació Provincial. 44 persones van resultar ferides i 4 d'elles en estat crític, per tant, déu-n'hi-do, quin accident, també un accident urbà, que sembla que no acabem com d'entendre, no?, la velocitat que has de tenir per que quedi així un autobús d'aquestes característiques. Una altra fotografia molt interessant, en un altre sentit, és sobre l'aliança política i empresarial per aconseguir la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra d'Ebre i, per tant, a Móra la Nova, crec que és. I, de fet, la fotografia és Florentino Pérez agafant-se també d'un altre empresari en un esglaó superior al de Pedro Sánchez, que està saludant Salvador Illa. Per tant, es veu aquí doncs, l'empresari o un dels empresaris més poderosos d'Espanya, no? I a més s'ha intentat buscar, jo crec, aquesta dimensió que surt per sobre justament a la fotografia. I un altre destacat que em sembla molt interessant i que crec que molta gent també ens ho estem plantejant, que és el debat climàtic. L'ús de l'aire condicionat aliat contra la calor o problema i causant d'aquest canvi climàtic. Aquest és un tema molt interessant molt. Que jo crec que hem de posar sobre la taula també. Què
4: doncs,
1: més, Marc?
4: Vinga, acabem amb el diari Ara. Ens parla d'aquesta governabilitat a l'Estat. Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes contra el PSOE. No sé exactament a qui vol deu voler afegir de les esquerres, a...
1: Clar, si no és
4: a Bildu, a Sumar...
1: Si no és l'independentisme o nacionalismes variats...
4: Bé, és curiós. Avisa Feijó que no compti amb Junts ni amb el PNV com a possibles aliats per
1: penso
4: accedir a la
1: Moncloa. Penso que t'afaleix potser dins del PSOE a aquest sector que no està a favor d'aquests pactes, també.
4: Clar, però llavors ja no serien...
1: És PSOE contra PSOE.
4: Bueno. Vale, i
1: després... Jo crec que és aquesta la proposta.
4: Sí, sí, pot ser, pot ser. Penso. La fotografia del dia és de Donald Trump ensenyant el seu nou avió. Sí, Donald Trump presenta el seu nou avió com la seva nova joguina que li han regalat a l'espera de que en 2 anys li arribin els nous Air Force One, que són els que li toquen. Però el titular és un altre: Trump guanya 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes.
1: És
4: que
1: una barbaritat.
4: És una cosa sorprenent que doncs, pugui fer-ho ja exercint el seu càrrec. I després un destacat molt interessant, i és que la conciliació és el factor prioritari a l'hora de triar feina. Cosa totalment lògica, perquè al final volem que hi hagi vida més enllà de la feina.
1: I la no conciliació costa més cara de l'augment o de la diferència de sou que et pugui representar. I per tant, clar, tant per tant, doncs et quedes tu gaudint de la teva família.
4: Sí, efectivament.
1: Evidentment. Marc, anem a explicar-vos doncs, què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
5: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat avui?
1: Un programa d'allò més interessant, dijous ja, i com sempre comencem fent seguretat ciutadana. Avui ens visita el sergent Carrillo de la policia local i hi ha un munt de temes sobre la taula. Parlarem una mica de les campanyes que tenen en marxa, que duran a terme aquestes propers dies o setmanes. Hem tingut campanya d'alcohol i drogues, que doncs, aprofitant també la revetlla de Sant Joan, sempre són dies senyalats on la gent beu més i consumeix més substàncies, i també on hi ha especial atenció als controls de trànsit que s'hi fan. Així que ens podrà parlar d'això. També d'una campanya que s'iniciarà ara properament de bicicletes i BMPs, de patinets, i també d'un tema que ens perturba una mica, i és la falta de... Bueno, a mi no em perturba.
0: A perturbar no, però
1: hi ha gent que sí, hi ha gent que li perturba.
0: Hi ha gent que li perturba la, i entra.
1: Vale, la falta del servei de grua a les nits i als caps de setmana. Llavors, jo com no tinc gual...
0: Clar, ni de cotxe fet, dins d'un
1: ho guai. Prefereixo, perquè si deixo així una mica el cotxe tal, sé que fins a l'endemà ningú em dirà res.
0: Això no pot però, fer, això no es pot fer.
1: Però no es pot fer, no es pot fer perquè...
0: No,
1: jo no he dit en un guai, jo no he dit en un guai, he dit així mal col·locat.
0: T'imagina que pagues un guai i vas a treballar i no pots fer.
1: És un, ah, és un marrón, per dir-ho finament. Sí, sí. Però bé, veurem què ens explica de tot això el sergent. Després, a les 10, 30 anys de músics de Diables, que no sé si ho has dit ja abans, però...
0: He dit que tindríem un programa molt musical.
1: Sí,
0: i l'és.
1: Bé, i de fet, per la següent entrevista, no l'altra, ens han passat un munt de música, veus? Ja, així que... Els músics de Diables fan 30 anys i, doncs, què millor, portem uns mesos perseguint-los perquè vinguessin, però fins ara no han arribat a la conclusió que volien venir, jo entenc. No, ara ja tenen, doncs, tot el que volen preparar aquest any, tot el que volen fer, doncs, molt més enllestit.
0: No, i que que els horaris de matins costa sí. portar gent.
1: És que jo no sé com la gent ve tant.
0: Som conscients, la gent ve molt, perquè jo crec que al final ens estimen.
1: Jo treballant, bueno, no ho diré, jo treballant a un altre lloc em costaria més venir.
0: Clar. Però agraïm moltíssim tota
1: sí,
0: la gent
1: sí,
0: que ve.
1: Tant, vamos, ens facilita la feina, sí. La veritat. Després parlarem d'un dels temazos, dels tamacles de l'estiu, com són els vesprejos a la Ricarda.
0: Tu t'ho has mirat ja?
1: Sí, jo m'ho he mirat i de fet...
0: com clar, jo he vist tot de noms, però no sé ben bé en quins perfils encaixen, saps? Tu sí.
1: Jo... no sé
0: clar,
1: si...
0: veig Urban i dic el Marc estarà
1: clar,
0: allà.
1: Clar, clar.
0: Veig 80s-90s i entenc que és més per la meva generació, però la resta de gent ens ho han d'explicar.
1: Hem de veure-ho bé. Avui tindrem els participants, tindrem organitzadors, tindrem a Anna Martín, que és la tinent d'alcaldia de Cultura, que és la regidoria una mica que ha impulsat aquests vesprejos, i també l'Albert Gràcia, que és de la gent del FAN, que doncs, és aquesta entitat que s'ha creat per fer aquests vesprejos, i doncs, que sembla ser que venen amb molta empenta, perquè són tot gent del Prat, i fa bona pinta. Després parlarem de la desfilada de l'Orgull, que és aquest dissabte. Recordem, aquest any s'amplia perquè hi haurà coses a Plaça Catalunya abans de començar aquesta desfilada, hi haurà activitats, després hi haurà aquesta desfilada que organitzen des de l'Ajuntament conjuntament amb Orgull Pota Blava des de Plaça Catalunya pels carrers de la ciutat, per carrer Lleida, per carretera Marina, avinguda fins a la Capsa, i allà com sempre hi haurà parlaments i aquests concerts que acabaran a altes hores de la nit, així que tothom que vulgui és benvingudi. Així que teniu un dissabte fantàstic amb molts DJs, moltes DJs conegudes. I avui parlarem amb qui? Doncs amb l'Anne Navarro i amb la Marisol Rojas, tècnica i regidora de Feminismes, i també amb Piti Bacari, que és una de les DJs que participarà d'aquest Orgull. Després, a 11:45, Tinta Blava, un lloc per la paraula, última secció de la temporada amb Tinta Blava. A les 12, a l'entrevista esportiva de la setmana, parlarem amb el club de petanca d'aquí de la ciutat, perquè compleix 60 anys al nostre costat.
0: Imagina't.
1: Deu haver gent que està des dels inicis, no? Perquè és per gent gran, doncs si comences de jove...
0: Tu saps jugar?
1: No.
0: A la petanca?
1: No. T'he dit ja que és del Marquès de la Petanc?
0: No, clar, no.
1: Vale.
0: Però ho havies de dir.
1: Sí.
0: Jo jugava doncs, de petita.
1: Bueno, em
0: era
1: sembla supercuriós.
0: Passatemps.
1: Tu has fet moltes activitats.
0: Bueno, és que és una cosa molt fàcil de transportar. I a Sardenya, una illa
1: I jugava la gent.
0: On he visitat, sí, jugava la gent a la platja, una família de platja.
1: Sí?
0: Sí, hi havia tan poca gent que es podia jugar a la platja, però amb tota una
1: sola.
0: Cala, eh? No, jugues amb allò.
1: És la gràcia, no? Potser... Ah. Està bé, doncs 60 anys molt interessants.
0: Molt bé, tu tens unes bones pistes també al costat
1: sí,
0: de casa.
1: Sí, però sempre hi ha gent. És
0: sempre
1: dir, no,
0: hi ha gent, veus?
1: No convida a anar si no coneixes a la gent, saps? Perquè no m'agrada molt estar-me.
0: T'hi acompanyarem un dia.
1: Però bé, va, i acabem amb les veus de la Neus. Superinteressant el reportatge d'avui, perquè va sobre la futura, gairebé imminent, obertura d'un nou McDonald's a la ciutat. Recordem, era de les poques grans ciutats aquí a Catalunya que no tenia un McDonald's, un Burger King o una hamburgueseria de, sí, ràpida d'aquesta. De...
0: Està Burger King, però al Carrefour.
1: Clar, hi estava també abans el McDonald's al Carrefour, també l'aeroport, que és el Prat,
0: sí,
1: està ple, però el nucli urbà, doncs no s'havien avingut l'Ajuntament amb aquests negocis per fer-ho, i ara doncs a més se li suma que estarà als nous pisos de la Cooperativa Obrera de Viviendes. La Neus Macias ha sortit al carrer, hi ha molta gent a favor, hi ha gent en contra també, i ha volgut també parlar amb la mateixa cooperativa, amb l'Antoni Pedrero, amb el seu president.
0: No et farem posicionar-te, però et vam rescatar del McDonald's.
1: Jo vaig treballar al McDonald's,
0: Tots venim de grans superfícies al final, que hem treballat, i mira, el preràdio, estem molt bé,
1: sí.
0: Però és veritat que primeres experiències a vegades les
1: trobes aquí.
0: Que, tu et vas estar bé, no?
1: T'ensenya,
0: clar, t'ensenya
1: el que és la vida laboral,
0: la vida laboral, sí.
1: Després
0: valores tot molt
1: clar,
0: més.
1: Vamos.
0: És així. Doncs Marc, moltes gràcies. Quin programa
1: sí,
0: que tenim avui, eh? Que vagi molt bé.
1: Fins ara.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 41 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el nostre espai de seguretat ciutadana. Avui ens visiten des de la policia local del Prat. Saludem el sergent Joaquim Carrillo, cap de l'àrea de policia judicial. Què tal? Benvingut.
1: Què tal? Bon dia a totes, tots.
0: Doncs hem tingut dies de festa, hem tingut dies de revetlles, hem tingut dies de Sant Joan, també de Sant Pere. I el primer que volem fer és valorar com han anat aquestes incidències a ciutat. Són festes on gairebé tothom la celebra, molta gent ocupa l'espai públic i també es barreja alcohol, pirotècnia, calor i sí, sabem que és una barreja una mica explosiva, mai millor dit. Sí. Com ha anat el Prat en general, aquesta revetlla de Sant Joan, també les festes de Sant Pere, que sí que és veritat que tenen un altre caire, una mica més familiar, perquè de moment són més aterrades cap a la cultura popular. Comencem per aquesta celebració de Sant Joan.
1: Doncs, en termes generals, mira, tant la revetlla de Sant Joan per la policia local com la de Sant Pere ha anat força bé des del punt de vista de seguretat i d'incidents, no? Jo tinc aquí, per exemple, tots els incidents rellevants, no? De la nit de Sant Joan, i no passa de... Mira, tinc aquí incendi de matolls a la Ronda Llevant. Quatre menors que intenten marxar perquè han fet foc amb un petard. Incendi de contenidors de roba a les 9. Un altre contenidor de paper a les 22. El contenidor

0: Bucata amb els escriptors, o la cuba de l'Ajuntament, que la tenim preparada sempre amb aquestes dades, poder donar suport a bombers que de vegades, clar, tenen clar. Altres coses o més greus,
1: però... o es donen diferents incidents, no?
0: Clar, clar, pot passar. Llavors, clar, anem, de fet, si veus, es concentra tot molt clar. En una franja horària més de gent al carrer, no? Que és fins a les 2 de la matinada. Tinc aquí un incendi a la zona arbolada de Huerto de los Virtudes.
1: Sí.
0: Això va ser un pi de grans dimensions.
1: Aquest va ser molt espectacular.
0: Sí, sí, sí. Aquí sí que van anar-hi bombers. Clar, anem jugant una mica on anem amb els serveis que tenim, però mantenim els serveis, tenim una cuba, la tenim propera per poder fer aquesta tasca i els extintors de la primera policia. Però no passa d'això. De fet, també passem al tema de la revetlla de la platja.
1: Uh-huh. Val? Clar, va anar la platja bé.
0: No va haver
1: cap pol d'atracció.
0: Cap incident, es va netejar al matí per poder deixar-la sí. en condicions perquè la gent pugui gaudir del bany, i no va haver cap incident. Es va tallar quan es va tallar, els autobusos de la línia PR5 van estar donant servei tota la nit i no va haver cap incident. O sigui, rellevant, potser sí que alguna cosa subvencionada per part de Mossos pugui anar, però nosaltres, per la nostra part, va ser una revetlla força tranquil·la.
1: Farem la valoració també amb Mossos la sí. setmana vinent, però pel que fa a policia local, doncs sobretot aquests petits incendis, no?
0: Sí.
1: El mobiliari urbà.
0: També van tenir la part més de seguretat del trànsit, no? Que va acompanyar del uh-huh. tema de conducció sota els efectes i de més. Mira, tenim el tema de la campanya, que després, si vols, una sí. mica fem, que dura tota la setmana, però jo faig incidència amb el dia de la revetlla, que mira, a les 3 de la matinada van tenir un delicte de contusió viària per un tema d'alcoholèmia positiva, penal, van tenir una altra alcoholèmia, aquesta va ser administrativa, a les 3 de la matinada, a les 4 de la matinada una altra alcoholèmia positiva administrativa, és a dir, sí que es van donant, fent controls, i de vegades algun conductor, cada vegada menys, penso, per fer una festa com aquesta, que només localitzes aquesta gent, doncs està bé, no? força positiu, tot i que l'intent és que un sigui conscient de que no s'ha de veure quan has d'agafar un vehicle, perquè estàs posant en risc a la seguretat col·lectiva, no? Més cosetes que puguin haver-hi, no, algun pèrdues d'objectes, sí, algun furt de telèfon, sí que es donen, que això ho veiem després al dia següent quan presenten denúncies i tot això, però en línies generals, tant la revetlla de Sant Joan com la de Sant Pere va ser positiva de cara a la no incidents greus dins de la ciutat.
1: Doncs actualització feta, també sempre aprofitem per comentar doncs alguns temes que veiem a les xarxes socials. Uh-huh. És el cas d'un ciutadà del Prat que expressava doncs un incident que havia tingut a l'hora d'anar a agafar el seu cotxe a 4:45 de la matinada per entrar a treballar, veure que en el seu gual, que estava doncs pagant cada doncs religiosament, no tenia aquest dret doncs de tenir un espai sense cotxes per poder sortir i entrar al teu pàrquing quan vulguis, no ho podia fer. Llavors expressava una queixa a les xarxes socials dient que no hi ha servei de grua a les nits ni als caps de setmana al Prat. Com funciona la grua municipal? Quin servei hi ha? I si és veritat, doncs això, que podem aparcar un gual i que fins al matí no haurem de treure el cotxe.
0: Bé, doncs mira, sí que des de sempre, bueno, fa molt de temps sí que havia un servei propi de grua, per això fa molt de temps que ja estava ni treballant aquí, però sí que actualment és un servei que he contractat, una licitació que es fa amb una empresa que dona servei de grua a requeriment de la policia o dels ciutadans. Mm-hmm. Aquest servei de grua funciona actualment. Ara, d'aquí a un anyet, hem de fer una nova licitació, és a dir, tot aquest servei es tornarà una altra vegada a refer. Actualment, com funcionem? Tenim una grua presencial,
1: sí.
0: que sempre està al dipòsit municipal de vehicles, amb un operador de grua d'aquesta empresa que dona servei des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit. Aquest servei és, clar, és més, diguéssim, ràpid, o depenent dels serveis que tinguis, perquè els tens allà, no? Tens una grua que, mira, tenim un gual, tenim un accident, tenim alguna cosa, llavors surt la persona. Ara, de 12 de la nit fins a les 6 de la matinada no és que no hi hagi servei de grua, la cosa és que no la tenim presencial aquí, no tenim l'operador, llavors tenim un telèfon de contacte en el que truquem a un servei de grua extern. Aquest servei el proporciona la mateixa empresa, però clar, han d'anar a trucar, és com si fos el servei teu de l'assegurança. Clar, aquí sí que no tenim uns tempos, val? Perquè clar, pot trigar més, pot estar més lluny, o pot tenir, ara tenim el tema dels pesos dels vehicles, perquè ara tenim molt vehicle elèctric que té uns pesos que són més grans, llavors no serveix qualsevol grua.
1: Pesen més els vehicles elèctrics?
0: Sí, clar, perquè tenen les bateries aquestes i alguns són pesats.

0: no sé, una furgoneta que porti càrrega, sí, o un camió petit que porti càrrega. Clar, depèn quin pes tingui el vehicle, el requeriment que fem a aquesta grua, doncs haurà de ser una de plataforma o una d'arrossegament. És a dir, tot això sí que pot ser que tingui, que tingui una relació amb el temps de presa de servei, o sigui que pugui anar a la grua, no? Però sí que tenim nosaltres podem trucar o truquem en el cas d'aquest senyor, no sé, sí, no conec el cas, no? Però sí que pot ser que hi hagi un temps de retard amb la prestació de servei.
1: Per tant, hi pot haver una demora, perquè aquesta pot grua ve de fora, sí, no? En horari de nit, sí, pot, però haver. No és que no hi hagi un
0: servei. No és que no hi hagi. El servei sí que hi ha, però clar, ja no depèn de nosaltres, que no tenim la grua aquí. Uh-huh. Val? Clar, ara falta un any perquè es pugui veure aquest servei, i jo entenc, com sempre, que clar, que la primera és, s'ha de fer un estudi de les necessitats reals, no? En aquest cas, de ser d'una eficiència, no? També suposo que l'equilibri d'aquesta necessitat, no? Quanta algú haurà de mirar a veure què requeriments tenim, si
1: clar,
0: alguna cosa,
1: si hi ha una trucada cada nit o hi ha una trucada cada quatre nits,
0: clar,
1: o...
0: i que la ciutadania també té la seva opinió, no? I que ha de donar la seva part. És a dir, si tenim unes queixes, s'hauran de resoldre i s'hauran de mirar. Sobre això ja dic, tenim un anyet per davant per poder fer aquesta nova contractació o licitació, que això ja sí que se m'escapa a mi de com, en quin estat està, no? També tenim l'altra part, que és una mica que donar servei s'ha de donar, és a dir, qualsevol incident, urgència, emergència, estem la policia per fer el que calgui, localització de titulars, donar assistència. Imagina't, una persona que es posa malalta i no pot treure el vehicle, farem el que faci falta. Clar. No s'ha d'alarmar ningú, que tot i que no hi ha una grua municipal o que el servei pugui tenir una demora perquè està planificat d'aquesta forma, el servei es donarà, es farà el que s'hagi de fer, no hem de patir per aquesta raó. Ja dic, tenim un any per davant per fer aquesta nova contractació.
1: Doncs queda explicat, però és veritat que és doncs un d'aquells temes que surten a les xarxes socials i que plantegen temes interessants també per poder parlar amb els protagonistes.
0: I que s'ha de tenir en compte, i que aquesta demanda ciutadana s'ha de tenir en compte, evidentment. L'Ajuntament està...
1: Doncs repassem també altres campanyes que està fent la policia local. Hem fet algunes pinzellades sobre aquesta campanya de control d'alcohol i drogues, que específicament la nit de Sant Joan doncs és una nit on qui més qui menys veu una mica, potser és una nit on s'acceleren, no? Aquests controls o els positius, no? Surten més que una nit habitual. Què s'està fent i també quins resultats us hi heu trobat?
0: Sí, mira, de fet, la nit de Sant Joan és el dia una mica més complexa, perquè ja no pots destinar 20 o 10 agents a fer un control concret, sinó anem una mica més a requeriment. Però sí que és veritat que la setmana del 22 al 28 de juny s'ha fet la campanya de control de drogues i alcoholèmia, amb uns resultats amb diferents... El que fem és organitzar nosaltres diferents punts de control amb un equip per garantir una mica l'equilibri de l'actuació i sobretot el tema de donar que no sigui massa complexa per al ciutadà, no? Que no pagui, però es fan controls diferents horaris i diferents llocs, val? I el resultat que tenim és el següent. Mira, el total de proves en aquesta setmana del 22 al 28 de juny es van fer 104 proves d'alcoholèmia barrejades amb drogues. No tinc la diferència, però estupefaents sempre són menys proves, no? Però són 104 proves d'alcoholèmia. De caràcter preventiu van ser 99, val? Motivades per una infracció de trànsit del vehicle que van aturar, van ser 4, val? Amb un accident provocat, sempre que hi ha un accident de trànsit nosaltres fem proves d'alcoholèmia als conductors, val? Per què? Perquè hem de fer, perquè està regulat amb el reglament general de circulació. És una prova orientativa només per donar fe de que aquesta persona, en aquest cas sí que tenim un accident en el que es va fer aquesta prova orientativa. Van donar de resultats totals, van donar positius administratius 6, és a dir, són denúncies administratives, no passen del marge que hi ha de 0,25 per a conductors generals o 0,15 per conductors professionals, no? I ja van passar a 4 de positiu penal, és a dir, 4 imputacions penals per conduir sota els efectes de l'alcohol amb més de 0,60 de taxa evidencial. Què més tenim de més dades? Bueno, total, mira, de fet, tinc una altra dada interessant, perquè aquesta campanya va acompanyada també de control, dins del control, doncs mira, tenim que amb aquesta franja de dades van tenir tres accidents en què han tingut que portar a la reconstrucció de l'accident al jutjat. És a dir, hi ha dos que van acompanyats d'una alcoholèmia positiva, és a dir, jo vaig sota els efectes de l'alcohol i a més produeixo lesions o danys a un altre. Mm. Llavors això s'ha de portar al jutjat. Val? Perquè està l'alcoholèmia en si penal, però va acompanyada de l'accident. I després tenim una altra que és només una persona que té un accident i que produeix lesions a una altra. Val? Llavors, com que hi ha unes lesions, tot i que sigui un tema d'imprudència, això sempre s'ha de portar al jutjat perquè les lesions són un tema que poden incurrir en un tema penal com a l'imprudència menys greu o l'imprudència greu. Mm. Val? Això són les dades que tenim de la campanya que es va fer d'alcohol i drogues en tota la setmana que afecta el tema de Sant Joan i de més.
1: Ara ja ha acabat aquesta campanya?
0: Aquesta campanya ha acabat i ara enxegarem una altra, no sé si creu que l'has comentat.
1: Sí, anem amb l'altra campanya que de fet a la revista municipal que estava buscant aquí la informació perquè surt una fotografia dels patinets i les bicicletes d'aquests serveis que no tenim aquí al Prat, que han estat requisades i que es troben doncs a dependències de la policia local. Sí. El primer balanç de març a juny va ser de 300 multes a patinets elèctrics i doncs també s'han requisat 118 patinets elèctrics que es troben a dependències municipals, però que com dèiem, molts d'ells són anteriors a aquesta data d'utilització, no? I molta gent segurament ja no els anirà a buscar. Ara es repetirà una nova campanya. Sí. Què és el que es mirarà i per què es repeteix? O s'anirà repetint de tant en quant?
0: Sí, mira, aquesta campanya es desenvolupa del 6 al 12 de juliol, val? Està orquestada i ordenada per el Servei Català de Trànsit, nosaltres tenim l'obligació de compartir, i aquesta té a veure amb una campanya de controls de ciclistes i UMPs, parlem bicicletes i UMPs, dos tipus de vehicles, no?, que estan afectats igualment per el reglament de circulació i per la llei de seguretat vial, no? En aquest cas, les infraccions que intentarem localitzar tenen a veure com respecte a la denúncia de ciclistes són les distraccions, la circulació de risc i els estacionaments de bicicletes en llocs que siguin irregulars, no? Denúncies a altres usuaris, dificultar la mobilitat de ciclistes, és a dir, les bicicletes també tenen el seu lloc per on anar i no podem circular per un carril bici o posar en risc els ciclistes. Tenim, de vegades sí que trobem, jo també m'he trobat, de que la gent camina o va passejant sí, per sí, carrils bicis i clar, això fa que tu puguis provocar l'accident. Per un lloc que té l'obligació i que té el dret de circular una bicicleta, no?
1: Hi ha un punt que ara mateix és especialment dramàtic, que és un punt molt visitat al Prat, jo crec que és el punt amb més visitants de fora del Prat aquí, que és el mirador dels avions. Sí. Que creuen clar, els avions els has de veure a l'altra punta i venen de seure's allà al mirador i fer-se les fotos. Mm. Llavors creuen el carril bici amb una tranquil·litat i sense
0: tenir... I és un carril bici.
1: I clar, és un carril bici amb molta ocupació i també és un carril bici que, clar, és que tota l'estona estan passant bicicletes.
0: Allà creuen vianants,
1: bicicletes, sí.
0: Patinets,
1: sí. I, gent patinant.
0: I algú que veig que es fica amb la moto per veure les bicicletes,
1: també,
0: per veure els avions muntat a la moto allà a la zona de... Clar. A veure, que hi ha unes balizes que ja sí. Diuen que no, però bueno, hi ha una mica tot. És veritat que és un punt de concentració de... Bueno, a tots ens agrada, no? Veure allò que és un espectacle.
1: Sí, el que passa és que van com molt perduts, no sé, és també gent potser de fora que venen aquí a aquest punt perquè s'ha fet famós, no sé en quina guia surt, però s'ha fet famós, i ve gent una mica com, no sé, que no miren ni veuen al seu entorn ni estan atents a
0: res. De moment, jo dades d'accidentalitat allà no tinc. No, que espero que se dice, no?
1: Allà el timbre de la bici jo l'he de fer servir sempre que passo.
0: Sí, perquè passen, sí. Bueno, també
1: sabem... I a la resta del Prat doncs no el fem servir.
0: També els que passem per allà ja sabem una mica
1: ja anem amb precaució.
0: Pot creuar qualsevol que està mirant cap a dalt i no està mirant cap endavant. Però
1: gent això... que va molt despistada. Llavors, clar, dius, bueno...
0: No, de veritat que és un tema, és un joc. Sí. I respecte als UMPs, sí. Doncs les condicions de circulació, sabeu que circular per les voreres i zones de vianants, no? A excepció de monopatins o patines aquells que no són elèctrics, són de nens. El tema de número de persones transportades, ja sabem que un UMP porta una persona. El tema d'auriculars, el tema de dispositius de telefonia mòbil, el tema de circular de nit sense la visibilització que t'ha de tenir, la llum, el tema de si pots tenir una armilla reflectant. Canviarà la norma d'aquí a poquet, perquè sí, s'està retocant una mica l'ordenança.
1: S'haurà de portar una armilla, segurament.
0: Bueno, el tema reflectant. No sé encara com està, però el tema de 16 anys, i bueno, hi ha un canvi que no és qüestió d'anar a fer... A mi m'agrada el tema del patinet, perquè és, que va, és una eina...
1: Sí, és una meravella.
0: Però ha de ser una eina que ha de ser molt regulada, perquè si no passem de... Mira, ja et dic, un atropellament d'un patinet a una persona pot fer-li molt de mal. i estem causant unes lesions a una persona, però a més, el tema de l'assegurança està clar que va clar, per aquest sí, terme sí, de poder cobrir aquestes responsabilitats civils, però a més, pots incurrir en el moment que tu atropelles algú i causes unes lesions en un delicte, per imprudència greu o menys greu, per les lesions produïdes. Uh-huh. És a dir, ojo,
1: clar,
0: és que
1: no tenim consciència, pensem jo, que és una joguina,
0: clar,
1: encara.
0: I a més, si jo vaig amb el patinet, el que vull és tenir una cobertura, no? Si passa això, de que algú pugui defensar els meus interessos, igual que defensar els interessos de la persona perjudicada, no? Uh-huh. Al final, quan produeixes tu un accident, tu també és una persona perjudicada, perquè tu no vols, no tens aquesta voluntat de causar dany, no? Però clar, com a mínim que algú pugui defensar els seus interessos, no? Doncs tenim això, tenim el tema de les proves d'alcohol i drogues. Ojo, tinc un cas, i ho explico aquí, com no diré qui és. Doncs això és un cas, un UEP que anava sota els efectes de substàncies estupefaents, li van fer la prova de drogues, va donar positiu, portava a la butxaca una bosseta de cogollos de marihuana, no portava assegurança. Clar,
1: es van acumulant, no?
0: Intervenció del patinet, el tema de la denúncia per drogues, que es pot fer igual que la d'alcohol, són les mateixes taxes, el que passa que no pot arribar a tema penal perquè ha de ser un vehicle a motor. Val, no és un UEP ni una bicicleta, però sí que té la repercussió administrativa i la denúncia existeix. I pot arribar al tema penal? Sí, si fas mal a algú, podem incórrer, com que tenim aquesta denúncia que és greu, pot incórrer en una imprudència greu. Uh-huh. I això és un tema judicial que és força important.
1: Fins quan es farà aquesta campanya específica?
0: La campanya és del 6 al 12 de... Sobretot intervé la gent de trànsit, però tota la policia està a sobre d'aquestes campanyes.
1: Doncs hem d'acabar aquí, ens hem quedat sense temps. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt bé.
1: I que vagi molt bé l'estiu també. Aquesta serà l'última secció de moment, però ens retrobem de cara al mes de setembre.
0: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i ens retrobem.
1: Molt bon dia.
0: Vinga, bon dia a tots.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
2: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions, necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder, necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
1: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A la AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. I a tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una 60 de municipis per on passaran les 3 primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: L'espai de

0: el pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
1: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
2: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
3: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
2: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
4: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
5: Tens un comerç al Prat?
6: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
7: 93 478 5360
8: 93 478 5360
5: Al Prat tot resulta ben pagat.
9: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 6 minuts per sobre de les 10 del matí. Avui la música serà l'absoluta protagonista d'aquest programa. I comencem per conèixer i apropar-nos a la trajectòria dels músics de Diables del Prat, que enguany celebren els seus 30 anys, es diu aviat, però déu-n'hi-do, mantenint aquesta activitat i amb un nivell altíssim, perquè han estat guanyadors de moltíssims certàmens també de músics de Diables a Barcelona. Tot plegat, en parlem amb el cap de colla, amb el Quique Mecinas. Què tal, Quique? Benvingut.
1: Hola, buenos días, què tal?
0: Que no li agrada gaire aquest nivell d'exposició, però de tant en quant es deixa entrevistar-lo, i per tant, 30 anys s'ho val, fer una mica d'entrevista de recorregut,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: com va començar tot plegat? Quan vau començar al voltant del 95-96, si no vaig errada,
1: sí.
0: Per fer una colla que acompanyés els Diables
1: de... A ver, la colla de Diables nace en el 83, después nace el Pollo en el 91, y luego, pues claro, toda la gente que estaba en la colla empieza a tener hijos, empieza a tener ya ganas de ir con sus hijos a los Corrafox y todo, y entonces se crea un poco la necesidad de hacer la colla infantil de Diablas. Y con la colla infantil, pues surgieron los músics. Todas las collas tienen músics, ¿no? Pues
0: fins aquell moment no hi havia música que acompanyés
1: sí,
0: els Diables,
1: sí.
0: Però no era tan oficial, no?
1: No, sí, Diablas tenía sus músicos, lo que pasa que, bueno, poco a poco se van haciendo mayores, se van retirando, y al final quedamos nosotros, los músics infantils, llevando a todas las collas. Pero sí, sí que tenían sus músicos, iban con graia incluso, y muy, muy chulo. Bueno, a mí me gustaba. Lo que pasa es que nosotros no teníamos grayas, pero era chulo, a mí me gustaba. Y bueno, aparecimos nosotros, ellos se fueron retirando con la edad y toda la y todo el de esto, y quedamos nosotros solos. Quedé yo con 9 niños, llevando el Pollo, llevando al Diablas Adults y llevando al infantil.
0: Ah, clar, això fa 30 anys, aquests nens... Això
1: és el 95-96.
0: Ara ja són adults, no?
1: Hombre, sí.
0: No sé com ha anat combinant, no?, aquesta part de músics que van creixent amb la colla, i també de noves incorporacions. Com s'ha fet això?
1: Eso es lo más...
0: Sí, més difícil,
1: eso, sí,
0: no?
1: Un poco, sí. Bueno, tuve suerte porque con los 9 que empezamos duraron bastante tiempo, se fue incluyendo de vez en cuando unos cuantos juntos, no de uno en uno, porque si no es peor todavía, ¿no? Se van introduciendo, pues no sé, por decirlo de alguna manera, de packs de 5 o 6 músicos nuevos, se les va dando clases aparte un poco, hasta que ya van pillando un poco el recorrido, y luego ya pues en la calle es donde aprenden.
0: Clar,
1: más.
0: Perquè vosaltres feu sessions, feu assajos setmanals, com treballeu? Perquè sabem que la música al final és una cosa que s'ha de treballar, i molt.
1: Sí, cada setmana, los sábados nos vemos por la mañana, después tomamos el vermut, y cada sábado hacemos una hora, hora y pico de ensayo. Si no, no saldría el jugo que le sacamos a la música. Y luego esto de la música, es que lo voy a decir porque es que el otro día, curiosamente, fuimos con la UFP a tocar al Auditorio de Barcelona, y la... creo que era la regidora de Cultura de Barcelona, sí, creo que sí, dijo una cosa que es verdad, que igual que en la banda, o sea, ocurre en toda la música, ¿vale? Pero igual que en la banda, nos ocurre a nosotros, que es un poco la pregunta que me has hecho, que es intergeneracional totalmente. En la banda hay desde niños de 14 años ahora mismo hasta 80 años. Aquí ocurre lo mismo. Bueno, el único caso que hay tan mayor soy yo ahora mismo, ¿no? Pero sí, o sea, empezaron con 9 añitos, 10, 11, 12, y habían de 30 y yo de un poco más.
0: Claro.
1: ¿Vale? Y es chulo porque...
0: Es un punto de unión, ¿no?
1: Sí, no, además se crea un ambiente, a pesar de la diferencia de edad, se crea un ambiente bastante, bastante sanote y de equipo.
0: Vinga, doncs anem a conèixer aquesta gent una mica més jove que forma part de la colla de músics, però que alguns porten molt de temps. Saludem al Joel Rodríguez, un dels músics de la colla. Què tal, Joel?
2: Bé, aquí.
0: Benvingut. Quan vas començar a tocar amb els Diables?
2: Fa un any i mig, més o menys, que em vaig apuntar perquè jo tenia moltes ganes, m'agradaven molt els tambors i els Diables també. I jo vaig insistir als meus pares en que, doncs, que volia estar a la colla, i ho vaig aconseguir.
0: Tu els coneixies de veure's a la ciutat,
2: clar,
0: no?
2: A les actuacions, i això, i jo els coneixia per això, i per alguns integrats.
0: Molt bé, o sigui, coneixies algú de la colla sí, i sí. vas començar a plantejar-te a participar.
2: Sí.
0: Com ha anat aquest any i mig que,
2: bé,
0: que portes?
2: Bé, m'ho he passat molt bé, he après perquè doncs, són temes que són complicats però són molt, molt divertits i sobretot a les festes major, a les actuacions, doncs m'ho passo molt bé.
0: Tu sabies tocar abans?
2: Sí, alguna cosa alguna sí, cosa? Perquè jo toco la caixa amb els gegants, però
0: clar.
2: També no, és molt diferent.
0: Clar, cada colla té les
2: clar,
0: seves particularitats
2: sí, sí, sí.
0: No? I els seus requeriments.
2: Sí.
0: Saludem també a l'Àlex Vecina, que és responsable de comunicació a la Junta de Diables i que també és músic de la colla de músics de Diables del Prat. Què tal? Benvingut.
3: Bon dia, gràcies.
0: Quant de temps portes tocant?
3: A músics portaré uns... Aquest any faré 4 anys.
0: Uh-huh. Com va ser en el teu cas?
3: Bueno, jo abans feia música a l'Escola d'Arts en Viu, però no era una... Feia percussió, però no era una percussió que m'acabés d'agradar. I bueno, em vaig apuntar a música perquè era com que ja ho escoltava de petit i tot això i és com que ho volia fer també, saps?
0: Uh-huh. O sigui que tenies aquest pol d'atracció que a vegades es veiem a carrer, no? I dius, és que hi ha nens que el tenen claríssim, no? Veuen una entitat i van cap allà, sigui al foc o sigui una dansa o sigui gegants. Com han anat aquests 4 anys? Què has après també venint de l'Escola d'Arts en Viu, que és un altre moment diferent de la música?
3: Sí, no, la veritat que dos mons totalment diferents,
0: clar.
3: Perquè en un toques percussió més... d'un estil i músics de diables també és únic, és un grup únic, llavors no té res a veure.
0: Què penses que t'aporta com a músic també poder tocar a carrer d'estar fins i tot doncs, facilitant que la gent miri cap als diables, perquè al final és veritat que sou aquest segon pla en moltes actuacions i que això no sé si és fàcil o no de gestionar, però que al final sou imprescindibles.
3: Sí, no, al final la música també és un 50% de l'actuació, llavors requereix un pes.
0: Uh-huh.
3: Llavors fer-ho també bé, pues, té la seva dificultat.
1: Però no creas, el diable, el foc tiene su público y músics.
0: I vosaltres
1: tiene,
0: també.
1: Sí,
0: sí, sí,
1: tiene
0: sí.
1: El suyo.
0: Com és la vostra relació amb el foc? Perquè, clar,
1: bien, o sea,
0: no sé si alguns sou diables també, aquí tenim un cas que encara no l'hem saludat, en Miguel Ángel López, el Miqui, que és secretari de la colla de diables, també és diable, i com és la teva relació amb els músics?
4: Home, la relació és bona, ja s'ha demostrat, porten 30 anys a la casa.
0: Clar.
4: I al final, és el que ha dit l'Àlex, no? Són el 50% de l'actuació, formen part de la colla, evidentment, són diables exactament igual ells que toquen
0: clar.
4: Un tabal o una caixa com nosaltres que tirem el foc, per tant, la sintonia no és que hi hagi una sinergia, no és una entitat diferent, és la sintonia que tenim els mateixos integrants, el que fem que traiem els resultats que traiem a la plaça.
0: Sense ells seria molt diferent també les actuacions.
4: I tant, bueno, arreu del territori sí que hi ha entitats que no porten música, però nosaltres
0: clar.
4: Tenim la sort de que tenim no només un, sinó bastants grups de música, i que al final ens aporten aquest moment de dansa.
0: Es fa aquest traspàs a vegades entre diables que passen a ser músics i músics de diables o...?
1: Sí, a veces sí. Aquí tienes un ejemplo.
0: Tu què vas passar, de diable a músic o de música a...
3: Bueno, jo ara mateix estic a les dues.
0: Ara estàs a les dues.
3: Estic a les
0: com
3: dues.
0: Ho fas?
3: Vaig començar...
1: Un pie aquí.
3: Vaig començar com a diable i ara ho compagino quan puc. Mm-hmm. Perquè com a diables les actuacions que es fan són comptades, músics també... surt molts cops més a l'any.
0: Clar.
3: Llavors puc aprofitar i sortir més amb músics que amb diables. Llavors també...
0: No et faré escollir, perquè no? Les dues activitats tenen...
3: Això, ens ho guardarem.
0: Molt bé. Què és el que fa especial la música per acompanyar el foc? Què és el que sempre teniu clar?
1: Primero, irnoslo a passar bien. Eso sí, es impepinable. Y después, no sé... cómo explicarte eso, es como toda la música, cuando sales a hacer un espectáculo, porque no deja de ser un
0: sí.
1: espectáculo, bien
0: de
1: sea...
0: De hecho, veurem amb la Cova del Foc, que
1: sí,
0: es ¿no? l'espectacle de referencia que tenim.
1: De hecho, a mí muchas veces me dicen, oye, qué serios que van los niños siempre, le digo, sí que es cierto, no consigo, pero
0: tú
1: claro...
0: Que no, tú le dices, que relaxi, ¿no?
1: Pero tú le dices a ellos y es que voy concentrado.
0: Claro. Té una part cerimoniosa, fins i tot, quan se'ls veu entrar, ¿no?
1: Sí. Depende si es calle o si es alguna obra concreta que vamos a hacer. Depende.
0: Uh-huh.
1: Depende, porque además hacemos muchas fusiones también. La última que hicimos, ¿con quién fue? Con Tartarrelena, ¿no?
3: Ritual Duir también.
1: ¿Eh?
3: Ritual Duir.
1: Ah, con Ritual Duir.
0: Clar, sí, sí, que és un grup de, del Prat que sí, coneixem, i Tartarrelena és un grup que ho està petant ara mateix.
1: Sí, sí,
0: o sigui
1: ara,
0: que...
1: sí, ara estan aquí arriba, però en el Quatre Raons creo que fue. Hicimos una fusión muy, muy chula, por cierto, porque entre la música que hacen ellas y la música que le hicimos nosotros quedó estupendo.
0: A Quatre Raons, que és un cicle que permet doncs, a aquests artistes consolidats conèixer a entitats de la ciutat, no només fer un concert, sinó també veure el que es mou durant tot l'any. Quique, heu fet alguns esdeveniments molt importants al llarg d'aquests 30 anys.
1: Sí,
0: no sé quins recordes, perquè jo... Actuacions al Palau de la Música, ara has parlat de l'Auditori, aquestes col·laboracions... quins són els hits que destacaríeu d'aquests 30 anys?
1: Bueno, es que hay varias cosas que destacar. Por ejemplo, que hemos sacado tres álbumes, que hemos sido varias veces primer premio y segundo premio en el concurso de percusión de Barcelona. Hemos inaugurado la fábrica Moritz con una balconitis en Lleida, en Palafrugell, en la Festa Mayor de Lleida. Hemos tocado con Xarop de Caña en Camp de Bànol. Es que te puedo explicar muchísimas. No sé... ¿qué te puedo decir? Pues por ejemplo, una que fue muy chula fue tocar con la UFP en el Palau de la Música, y luego como anécdota vinimos a hacer el mismo concierto aquí en la iglesia, y claro, estaban allí los chavales vestidos de dimonis en el banco, y sale el bisbe o el cura, no sé.
0: Quina imatge es bona.
1: Sale y se queda el cura así todo serio delante de ellos y les dice, claro, estos eran pequeños, bueno, los claro. que habían entonces, ¿no? Mis hijos y compañía. Claro. Se quedan así mirando al cura y el cura les dice, vosaltres que feu aquí, es que no se veu que això és la casa de Déu. Se quedaron todos así y bueno, al final fue un poco cachondo el tema. No sé, luego nos lo pasamos muy bien también en cuando nos eligieron los animadores oficiales de los mundiales de natación de Barcelona.
0: Claro, eso va a ser muy maco.
1: Sí, fue chulísimo, 15 días allí pues conociendo a todos los grandes nadadores. Claro. y las de aquí de ¿cómo se llaman? Las de baile en el agua.
0: Las de natación sincronizada.
1: La sincronizada.
0: Sí, sí, sí. Después también recordé molt al pregó, perquè al final bueno. és un dels reconeixements, no? Més enllà dels premis, és un premi fer el pregó de la ciutat.
1: Quedó muy chulo, lo al final encendiendo la papota y claro. todos los músicos tocando a la vez, y eso fue visto desde arriba, fue bastante genial, sí.
0: Amb tot el que heu fet, què és el que heu preparat per aquests 30 anys, i també quines fites us marqueu en endavant?
1: Pues mira, hace poco, el día 6 de junio, hicimos una trubada de percusionistas, en general, infantiles. Es difícil encontrar ahora collas que tengan músicos infantiles, es bastante difícil, porque conlleva un trabajo, conlleva una faena y una constancia y un tarannà que no lleva el joven cuando va... solo jóvenes que y estuvo muy bien el día, ¿verdad? Estuvo bastante de germano, muy tranquilo, muy familiar, muy los chavales se lo pasaron pipa, nosotros nos lo pasamos pipa, y al final hubo un concierto con el Cash Caravan. O sea, fue un día bastante bastante bonito en general, ¿no? Pero ya te digo, es complicado, difícil encontrar collas, y más en esta época, que las pocas que hay a lo mejor ya tienen alguna agendada.
0: Per això precisament és tan important, no, donar el valor a aquesta colla de músics, també des de Diables, no sé si ho veieu com una porta d'entrada, potser més per la canalla, més per generar aquest ambient familiar i de trobar-se cada setmana amb una periodicitat concreta.
4: Bueno, aviam, els Diables assajos com a tal no fem, eh?
0: Clar, per això.
4: Però sí que és veritat que al final aportant un dinamisme a l'entitat i un dinamisme social a la ciutat que és molt positiu, és el que t'ha dit el Quique, és complicat trobar entitats joves que vulguin seguir, depèn quines tradicions, però sí que és veritat que mica en mica ho estem aconseguint, no? Hem de resultar agradables al poble. Clar. I a la ciutadania per atreure el públic objectiu que volem. Per tant, jo crec que és una tasca que porten 30 anys fent.
0: Total.
4: I que estic seguríssim que continuaran fent.
0: També fins i tot prestigi de tots aquests concursos que, on heu demostrat no només aquesta part comunitària, sinó també la qualitat musical, Quique, que això al final, no? Els reconeixements en un concurs amb d'altres colles valen moltíssim.
1: A raíz de esto, en Barcelona nos quieren bastante,
0: claro.
1: Porque de hecho
0: es un aparador, ¿no?
1: De hecho, bueno, en los mundiales vino de aquí. Otra muy buena fue ir a Toulouse a llevar el drag de Gaudí de aquí de Barcelona.
0: Ostras.
1: No sé si lo habéis visto,
0: sí.
1: Es muy bonito.
0: Uh-huh.
1: Y nos llevaron a nosotros como acompañantes del drag en Toulouse cuando se presentaba para la Ciudad Europea de la Cultura, que creo que al final ganó Marsella, pero bueno.
0: Ho vau intentar.
4: Sí. Bueno, però també hi ha un cert reconeixement internacional,
1: sí.
4: I que portem el nom de la ciutat arreu.
1: Sí, estuvo muy bien, muy bien. Y bueno, así varias cosas que ahora mismo no...
0: Ara veniu d'un mes intens, com dèiem, d'aquest dia de gaudi, de celebració. Heu fet també la participació, evidentment, amb les festes de Sant Pere i Sant Pau, però aquest cap de setmana també teniu activitats importants. A nivell de colla de músics, on us veurem el dissabte?
1: A la Cova del Foc, bueno, primero en una tabalada, que es la tabalada que hemos hablado antes, que la hacen Tabales, bueno, la organiza Tabales del Pollo. Estaremos en esta tabalada por las calles del Prat y acabaremos allá en el fondo de Ampeixo, en la Cova del Foc, donde se le va a dar un poco de protagonismo, no mucho, porque el protagonista ahí es mucho el fuego y la interpretación, es nuestra fiesta grande,
0: sí.
1: Se le va a dar protagonismo a Músix por su 30 aniversario y al Pollo, que también cumple su 35 aniversario.
0: Sí, sí, esteu de celebracions, de xifres rodones,
1: sí.
0: Per tant, hi haurà alguna cosa, suposo, relacionada amb aquests dos elements de la Colla de Diables, no? Què podem avançar de la Cova del Foc? Tot i que en parlarem també divendres, a l'espai del Xamosa i Galana, específicament perquè avui volíem donar l'espai a músics i la Cova del Foc doncs té la seva importància també pròpia. Però
4: bueno,
0: què podem dir?
4: Algun spoiler podem fer, el títol és l'evolució. De fet, estem parlant d'evolucionar, no?, durant tota aquesta entrevista. I sí que és veritat que es dona el reconeixement als 30 anys de músics i als 35 anys del Pollo. I és una fita històrica, crec que aquest cop participa tota l'entitat, és un motiu molt bonic i al final és un acte de ciutat i d'entitat i crec que us agradarà.
0: Segur que sí. Doncs en parlarem àmpliament, com dèiem, el divendres. Per acabar aquest programa parlarem de la Cova del Foc, com no pot ser d'una altra manera. Us he de preguntar, com a persona que m'agrada veure els correfocs, però una mica amb bastanta distància, això de posar-te al costat dels músics, és el que hem de fer o no? A vegades heu tingut algun ensurt amb el foc?
1: Bueno, músics... Cuando hay una formación de calle, están el Diabla, a quien le gusta disfrutar del fuego, interactúa con el Diabla, ¿vale? Músix está protegido, pero sí que es cierto que también está donde está el carro de la pirotecnia, ¿vale?
0: Sí, que no es tan això de posarnos al costat dels músics.
1: Sí, pero también lleva su riesgo, o sea, el fuego está en todos los lados, ¿vale? Pasa que, bueno, ya se tiene, el Diabla ya conoce las normas, la colla que viene detrás sabe que donde hay músics hay un carro, no se pueden acercar, prohibido, el Diabla que viene a cargar no se acerca al carro, prohibido, por si una espurna, al abrir el carro, claro, eso es todo, y que los carros llevan una vía de escape por si explosionan, para que no reviente y haga de metralla, ¿no? Però, bueno, Músix no està exento de peligro.
0: Però és veritat que, com dèiem al final amb el Miqui, teniu uns protocols,
1: sí,
0: hi ha
1: una
0: seguretat per minimitzar al màxim aquests riscos i, sobretot, no, amb els propis de la colla de músics, que són els primers interessats, no, que han d'estar per la música i, doncs, que els experts en el foc després tenen la part dels diables.
1: Cada uno hace su papel.
0: Exacte.
1: Los del carro cuidan del carro...
0: Exacte, doncs us agraïm molt, ens ha costat fer aquesta entrevista, però teníem moltes ganes de donar-li el seu reconeixement als 30 anys de la Colla de Músics de Diables del Prat, i emplacem tothom a dissabte per gaudir d'aquesta primera tabalada i després de la Cova del Foc. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies,
0: molt bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Cèntric.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva! Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
6: Són 2:15.
7: Serveis informatius al Prat Ràdio.
6: Bon dia, els parla Víctor Asensio. La calor extrema ha provocat 218 morts aquest juny, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat. És la xifra més elevada des que es disposen registres i gairebé 4 vegades superior a l'anterior rècord assolit l'any passat. La major part d'aquestes defuncions s'han concentrat en els darrers dies del mes, coincidint amb la intensa onada de calor que ha afectat el país. De fet, 8 de cada 10 morts atribuïdes a les temperatures es van produir durant l'última setmana de juny. S'han arribat a superar recentment els 40 graus a diversos punts de Ponent i màximes situades entre 7 i 8 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. Una situació per la que les autoritats sanitàries aconsellen mantenir una bona hidratació i evitar l'activitat física durant les hores centrals del dia. Precisament, la Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat avisos a prop de 12.000 empreses per recordar la necessitat de prevenir els riscos laborals associats a les altes temperatures i evitar possibles cops de calor aquest estiu. La campanya se centra especialment en sectors amb una elevada exposició a l'exterior, com la construcció i l'activitat agrària. Segons les dades facilitades pel Departament d'Empresa i Treball, 6 de cada 10 empreses que han rebut la comunicació són del sector de la construcció, mentre que la resta corresponen principalment a aquestes activitats agràries. Des de la inspecció recorda que no aplicar les mesures de protecció adequades pot comportar infraccions greus o molt greus en matèria de seguretat i salut laboral. I el Prat Ràdio continua amb la cobertura de les conferències al Parlament Europeu amb el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, que es fa a Brussel·les, perquè avui és el moment en què l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, participa en la darrera ponència de tot el cicle, amb el nom L'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú. Estarà acompanyada per la coordinadora nacional de Comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO Verlife a Catalunya, Cristina Sánchez. Per avui també hi ha prevista la ponència Espanya avança en la direcció equivocada, amb Jaume Asens, representant dels Comuns al Parlament Europeu, l'eurodiputada i membre dels Verds luxemburguesos Tili Metz, que participaran conjuntament amb Mario Rodríguez de Codés, i Denise Auclair, representant de l'entitat europea Transport and Environment.
7: Esports.
6: El boxejador pretenc Sergio Barneto ha quedat eliminat dels quarts de final de la categoria de 65 quilos del Campionat d'Espanya de boxa elite. Barneto no ha pogut superar el combat contra el gallec Braniel Suárez Maleno, tot i adjudicar-se el primer assalt. El púgil gallec, anomenat Huracán de Caldas, va reaccionar amb un ímpetu de la segona ronda i l'últim període va ser gairebé un calc del segon, tornant a sumar al púgil del club boxa Umia la puntuació favorable de 4 jutges. Més informació al butlletí informatiu de 11:45.
8: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
9: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
10: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
11: Ei, Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
12: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
11: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
13: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Doncs que no s'acabi l'estiu, de fet, tot just comença i aquí al Prat es nota i de valent. Tenim dues novetats molt importants de cara a aquest mes de juliol. Una és doncs, l'obertura també de la piscina de manera permanent de Fondo en Peixo per poder gaudir tranquil·lament de la piscina, que veurem com es posa en marxa, i l'altra són els Ricardeos, a l'espai de la Granja de Ricarda, on tindrem aquests vesprejos, que és una reivindicació al poder fer alguna cosa, tant divendres com dissabte, en aquest entorn on ja s'han fet algunes iniciatives que han funcionat molt bé i veurem doncs, com acaben funcionant aquests Ricardeos. Segur que tenen molt d'èxit perquè tothom té moltes ganes de sortir una miqueta. De tot plegat en parlem amb l'Anna Martín, amb la tinenta d'Alcaldia de Cultura. Què tal, Anna? Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com va sorgir aquesta iniciativa, la proposta de poder fer alguna activitat, sobretot encara dels caps de setmana de juliol aquí a l'entorn de la Ricarda?
1: Aquesta proposta neix perquè és evident que la Ricarda ha funcionat en els últims anys moltíssim com un espai on poder gaudir tant de l'espai com de les propostes que s'han fet. Vam començar, com aquell que diu, la Fira Avícola és una clara evidència, després han anat passant moltes altres coses, i és veritat que en aquests últims anys el Gastrofest i algunes coses que s'han fet han funcionat moltíssim. Era una demanda existent i justament al Prat tenim la sort de tenir col·lectius que saben muntar aquestes festes, que saben pensar-les amb una lògica de qualitat, amb una lògica festiva, que també és important, gastronòmica, cultural, i també de poder recollir totes aquelles persones que a la nostra ciutat fan música, que les veiem en moltes actes i en moltes festes i de barris i molt diverses, i bueno, ens va arribar una proposta de la gent que va organitzar aquesta part del Gastrofest que funcionava, i la gent del FAN, que és un col·lectiu bastant jove, però conegut a la ciutat des de fa molts anys en l'àmbit de cultura. Sí que és veritat que havíem anat parlant amb ells de quines propostes d'oci de gran format, d'altres festes que són importants en el nostre calendari festiu podríem muntar, i ells i AGT ens van fer una proposta a l'Ajuntament d'aquests Ricardeos, de muntar aquesta activitat a la granja, veient que havien funcionat moltes altres coses a la nostra ciutat, i ens vam atrevir com a Ajuntament a donar-los un cop de mà i que això tirés endavant i que això sigui una prova pilot, i anar veient també com aquest espai es pot anar gestionant com un espai d'oci on passin coses de, bueno, vinculades també doncs, a la nostra ciutat, a la Ricarda, al territori i per suposat també a l'oci.
0: Hi ha una voluntat política d'apropar-se cap a aquesta necessitat d'un oci que al Prat a nivell privat és inexistent?
1: I tant, és una voluntat política que no es construeix d'un dia per l'altre. Fa molts anys que estem parlant amb col·lectius, que ens estem apropant, el Gremi, AGT, ara la gent del FAN, són gent que, i d'altres que altres vareros li podrien dir que saben que això és una necessitat i que a vegades ens han fet propostes, idees, i nosaltres hem anat parlant amb tothom. Cada vegada també hem anat han anat passant més coses i tenim entitats noves com Zona Delta, com el Melons, que també tenen aquesta voluntat de muntar coses. Per tant, tot allò ha anat bullint i la nostra voluntat com a ciutat és, per suposat, políticament donar sortida, donar possibilitat que passin coses a la nostra ciutat en quant un oci també responsable i també un oci local, això també ho diem, estem treballant sempre, intentem treballar amb entitats de la nostra ciutat i donar resposta, és veritat, a una demanda existent. També sent clars que no tornarem en aquelles realitats d'oci que existien a la nostra ciutat, d'aquella gent que ara té 40 i pico, 50, no habrà blaus i no sabem si els símbols i hospitals canalles, aquella idea de discoteques sí. Tancades tornarà. Crec que això ha canviat, tenim Barcelona molt a prop, tenim un transport públic que ens porta per la nit sense cap problema, una capital que tens tot tipus d'oci molt, molt pròxim i molt divers, i això és difícil. L'àrea metropolitana, les ciutats de l'àrea metropolitana tenim aquesta realitat, si parlem amb Cornellà, parlem amb Sant Boi, Viladecans, és esto, menys a l'estiu, que ens atrevim a fer un punx, després costa perquè hi havia una iniciativa privada, i en aquest cas han sortit entitats que tenen també una iniciativa privada darrere que no l'obviem, que és, es necessita per poder muntar això, i el que ha de fer l'Ajuntament és facilitar, donar els recursos perquè això passi, i a partir d'aquí també veure com funciona, i després bueno, estabilitzar-lo i veure com també des de molts altres marcs es poden fer moltes altres coses. Però sí, sí, és una voluntat política d'ajudar a que això passi.
0: No sé si sense aquestes entitats que estem veient, que ara és el boom d'entitats que aposten per la música al Prat, de diferent caire i amb propostes diverses, sense elles hagués estat molt difícil concretar aquest tipus d'accions, no?
1: Seria molt difícil perquè tota la pressió cauria, tota la pressió al final cau amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament tenim les limitacions que tenim dels espais pressupostaris, les lògiques laborals, és a dir, costa, no podem, i nosaltres ja tenim un calendari festiu que assumim com a Ajuntament molt potent, però necessitem a totes les entitats, necessitem que un Sant Pollín es munti a Sant Pollín un cap de setmana, necessitem que la gent del Fan s'uneixi amb l'àmbit privat i muntin el Ricardeo juntament amb el suport de l'Ajuntament per un espai. Necessitem que el Melons també vagi a fer una ruta de vinilos i tapes, necessitem de la zona Delta que va ajudant a les entitats i aquests joves, el Xavi i el Samu, que van fent coses a les associacions de banys. Necessitem a tota la xarxa d'entitats, de col·lectius, i també l'àmbit privat. Necessitem un gremi, necessitem una AGT que pensi, i ara aquests bareros que munten coses als seus bars, que pensin en que tots hem de nodrir l'oci, no sol pot caure l'administració, perquè aleshores les limitacions són moltes, però si ens unim totes, crec que la potencialitat de que hi ha un calendari festiu i un oci divers a la nostra ciutat és molt més ampli i molt més divers.
0: En aquest cas coneixem la gent del Fan, tenim l'Albert Gràcia, què tal, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: Que tu ets conegudíssim també en l'àmbit nocturn des de fa molts anys, ets molt jove però portes molts i molts anys, no? Movent-te en totes les iniciatives que s'han fet al Prat, fins i tot quan hi havia establiments privats, no? Ja portes un recorregut. Com ha anat per vosaltres també poder assumir el que pinta que serà molt gran, com són aquests Ricardeos?
2: Aviam, per nosaltres realment tampoc ha sigut un gran... Vull dir, hi ha molta feina, però nosaltres sempre tenim molta iniciativa i hem tingut sempre moltes ganes de fer coses, i sempre hem estat fent coses. Llavors, per nosaltres tampoc suposa una gran locura.

0: Sí.
1: Quins dies es fa el Ricardeo? Quins horaris?
0: Tots els divendres de 6 a 12, vale? Tenim programació musical, variada, vale? La idea de tota la programació ha estat una mica validada amb l'agenda cultural també que hi ha al Prat. És a dir, el que hem buscat és fer una programació diversa, primer de tot, que sigui per tot tipus de públic, és a dir, no és uns tardeos només per joves, és un tardeo per tothom, vale? Recull música de tot tipus, vale? I la idea és que sigui algo familiar, algo que englobi a tothom. Vale? Que tothom pugui anar allà qualsevol dia i s'ho pugui passar bé. Vale?
1: O sigui, que hi haurà varietat
0: qualsevol dia. Vale. Cada dia hi haurà varietat. Sí que és cert que hi ha dies que són més indicats. És a dir, per exemple, Sant Pollín, vale? ja tenim una oferta potent al Prat, vale? Que
1: clar,
0: es fa al Fondo d'en Peixo. Llavors, el que hem fet és contraprogramar. És a dir, doncs a Sant Pollín sabem que és una mica més verbeneu, una mica més festiu, una mica més cachondeo. Llavors, el que hem fet és fer una programació una mica, doncs, el dia de Sant Pollín, el divendres i dissabte, el que hem fet és programar divendres electrònica, vale? Una mica més nínxol per aquella gent que potser no li agrada tant el verbeneu, doncs té l'opció, l'alternativa del Ricardeo, on pot anar a escoltar una mica més electrònica, i el dissabte Meloms, que és algo també més enfocat a rock indie,
1: sí,
0: vale? Que potser no ho tenim tant a Sant Pollín, llavors donem aquesta alternativa de programació. El mateix ens ha passat amb el cap de setmana que hi ha el Soundit, vale?
1: Sí.
0: Que arriba a la ciutat el festival aquest d'electrònica. Doncs
1: aquest
0: que
1: és 17-18, no?
0: 17-18, correcte. Doncs el que hem fet és contraprogramar també amb el divendres algú urbano, vale? Per reggaeton, per tota aquesta gent que no li agrada tant l'electrònica, doncs té l'alternativa del Ricardeo, on trobarà sons més llatins, més urbans, més reggaetoneros, potser aquest dia és justament l'únic així una mica més enfocat en joves, però bueno, avui en dia a tothom sí, li agrada
1: el reggaeton.
0: I a tothom, a tota la gent, vull dir,
1: quan el reggaeton són de la nostra època.
0: És que saps? Vull dir, per això dic que engloba tothom, vale? Mm-hmm. I el dissabte, que en comptes de l'electrònica tenim a la Ricarda, tenim Rumbeo, que és amb per sort tenim a totes les associacions aquestes que estan encantades de col·laborar i de més, i hem recollit a Casa Andalucía, Casa Cádiz, Casa Sevilla, a tots, hem pogut aquest cop recopilar tots i posar-los allà un dia de que farem rumba amb grup de música, DJ, actuacions en viu, miniclasses de sevillanes per qui vulgui.
1: Molt bé.
0: Hi haurà de tot.
1: Molt bé. Després passem ja al 24 i 25... que aquí tenim un Remember.
0: Sí,
1: no?
0: Correcte. El 24 farem el Remember aquest, el Blau Review, vale? Que és una festa que ja, bueno, una petita festa que vam fer ja al Gastrofest, que va funcionar molt bé, vale? Bueno, això més, potser més enfocat a un públic més adult, d'aquests que sí, li agrada el Remember, el Review i tal. I el dia següent, el dissabte, tenim el tema de talent local, vale? Amb Azul Clarito, que és un grup emergent que ho està patant, vale? A tot arreu, i ens cauen molt bé i ho fan molt bé. I després amb DJs amb Just de Samfaina, vale? Que també és un altre col·lectiu.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: al final,
1: sí,
0: el que hem intentat fer, la gent del fan, el que vol fer, el que pretén fer al final és totes aquestes associacions i col·lectius que s'estan formant al Prat, que són ideals i són genials perquè tot l'oci abans i de més, doncs el que pretén la gent del fan és agrupar-los, perquè cadascú té el seu, tira per la seva línia, doncs a mi m'agrada més el rock indie, a mi m'agrada més l'electrònica, a mi m'agrada... Doncs el nostre objectiu és juntar tots aquests col·lectius, vale? I com una mica donar-los espais, i perquè nosaltres el que tenim molta mà és en organitzar festes i esdeveniments, i és el que ens hem dedicat tota la vida i ho sabem fer molt bé i creiem que ho podem fer molt bé. Llavors el nostre objectiu és agrupar-los a tots i que tothom tingui un espai al Prat on poder expressar el seu art.
1: Com han rebut la proposta quan han anat tant a cases regionals com a col·lectius que estan començant?
0: La gent encantada. Sí que és cert que a mi m'ha quedat pendent una espinilla que tinc, que és el tema de la salsa, que la salsa sí que
1: té molta gent,
0: no he aconseguit... Clar, jo la salsa, la rumba sí que té molta gent, però és que la salsa en té encara més. Vale? Hi ha moltíssima gent que li agrada la salsa. L'únic que no he aconseguit en aquest temps de programació, no he aconseguit posar-los d'acord, perquè cadascú tira pel seu bando, també hi ha molta iniciativa privada de la salsa, hi ha molta història, llavors, bueno, hem quedat que l'any que ve o en futur sí que intentarem organitzar un esdeveniment gran de salsa, però clar, a mi m'ha quedat l'espinita, ¿vale? Perquè sí que la rumba he aconseguit com ajuntar-los a tots, que crec que és superbonic, que sí, hi hagi un dia com de rumba, que tota la gent que li agrada la rumba vagi a la rumba, però m'hagués agradat

0: M'ha agradat molt també un dia de salsa, perquè crec que al Prat hi ha molta salsa i m'hagués encantat una pista de ball gegant perquè tothom ballés salsa. Això hagués sigut l'hòstia. Però bueno, no ha pogut ser.
1: No ho descartis pel següent.
0: No passa res, ja ho intentarem fer. Sí, també timings, també m'han anat una mica molt apretats, ha sigut tot molt ràpid, però és això, la gent encantadíssima. Nosaltres des de la gent del FAM vam treure, abans de denunciar res, com una espècie de... estem fent una espècie de book, de cultural, de... És un formulari on cada artista, cada talent del Prat s'apunta, s'inscriu, com dona la seva... qui és i què fa, i nosaltres tenim un catàleg ja que el tenim, on podem veure tots els artistes que hi ha dintre del radar del Prat. Hi ha de molts més que potser no s'han inscrit, però ho vam publicar i va tenir va haver-hi molta iniciativa i la gent es va apuntar. Llavors, juntament amb aquell catàleg més tota l'experiència que tenim d'artistes i talent local, doncs hem anat confeccionant una mica la programació.
1: I que estem molt connectats, com tu deies, al final sou gent del Prat, que sap perfectament el que significa Sant Pollín, el que significa... I al final no tindria sentit contraprogramar coses perquè que siguin el mateix, no? I per tant té més sentit com està pensada. Anem amb el cap de setmana final i després tornarem cap a aquest, cap al primer. Com serà el tancament?
0: Mira, doncs el tancament, justament avui estava acabant de parlar amb unes noies que van venir al Carxofa en Jazz de la Capsa i que justament les acabem de tancar, que són les Cara B, que són unes DJs de vinil amb cúmbia. Llavors justament les tenim per l'últim dia, que és com la guindilla final, i per acabar del tot, elles estaran de 8 a 10, segurament farem aquesta programació, i de 10 a 12, que és la part final, el que farem és una mica mix, hi ha algunes sorpreses de Juan Mortime, algunes històries hi ha per allà, la gent del fan farem el tancament, però farem un tancament una mica que la idea del tancament és una mica que sigui una mica, doncs, els DJs que vinguin allà, si volen posar algun tema, doncs comentar-ho, ser una mica tot una mica un consens de música i de festa i de acabar allà a l'últim dia.
1: També ho permet perquè són unes dates on segurament aquí hi haurà menys gent, no?
0: Sí, i el 2 estàvem allà,
1: Està al límit,
0: sí,
1: no?
0: Sí, per això també la cara hem triat una mica més, perquè clar, és un dia complicat, que no sabem si vindrà molta gent, perquè justament són vacances, dia 1 d'agost, una mica complicat, també preso ajustat, hem anat així fent malabars, però avui les noies estan encantades de venir al Prat, perquè el Carxofa en Jazz els hi va encantar, s'ho van passar superbé, van dir que la gent del Prat és brutal, que sí, les ties encantades,
2: és que la van liar molt
0: i no ens quadrava per tema de pressupost, però les noies han fet un esforç i mira, al final les tindrem el dia 1.
1: Doncs valdrà la pena quedar-se aquí al Prat, almenys fins que acabin els Ricardeos. Anem amb demà i demà passat, que és quan comença tot això i quan podem anar a tastejar una mica què es cou per l'espai de fora Ricarda. Què heu preparat per l'inici?
0: Doncs per l'inici hem preparat, el primer dia és un verbeneo, en tota regla, tal qual. Vull dir, tenim a Canvia Cançons Tomé, d'inici, que és cachondeo puro, aviam amb quina disfressa ve, aviam amb quin show ens prepara. Després seguirem amb Rips, amb Riballo, l'Albert, que és brutal, clàssic de la ciutat, I després estaré jo, que ja veurem si faig una mica amb l'Albert, que ja hem fet alguna sessió a Nadal i tal. Bàsicament, demà és un dia perquè tothom vingui, perquè tothom s'ho passi bé, un dia de verbeneo, de música de tot tipus, de fer ballar la gent, i ja està.
3: Molt bé.
0: Demà és passar-ho bé i a disfrutar.
1: I dissabte?
0: I dissabte ja sí que ens enfocarem una mica més en el tema dels 80, 90, 2000, Tenim dissabte el col·lectiu convidat és Zona Delta, En aquest cas tenim a Xavi, a Xavi Beat, Xavi XG, és la versió més moderna o ochentera del Xavi, que és un noi jove que segur que l'hem vist tots per la ciutat, que no para de petar-ho, que li encanta, és un apassionat de la música i jo ho corroboro,
1: De fet, tu eres el DJ jove que teníem al Prat. Ara ja, amb quants anys vas començar, Albert?
0: Sí, jo amb 14 anys ja estava aquí fent alguna festa, però ara,
1: A tots seguíem la pista des d'aquells inicis i ara veiem que també això continua.
0: és un noi que li agrada molt la música, li agrada molt fer ballar la gent, que això és el més important, es fixa molt en el públic i això és super...
1: Clar.
0: És molt important i jo crec que té un futur important aquí a la ciutat i fora segur. Llavors continuarem amb Zona Delta, que tenim en Xavi i el Coma, vale? Que també aquell dia hi ha el Pride, vale? a la ciutat,
1: sí.
0: Llavors bueno, fem una mica així de bueno, més enfocat també als 80-90 per no tenir tampoc tan verbenero, deixar més el Pride, pues, festa més de xances, i bueno, nosaltres ens enfocarem més al tema disco, 80-90. I per últim tenim a Sergi Shine, també un mític de la ciutat, vale? que també en aquest cas doncs, ens proporcionarà una sessió més dedicada a la música disco, 80-90. Vale? Llavors dissabte serà una mica ochentero, disco, bueno... un toque una mica diferent, vale? Divendres molt més verbeneo per tothom i dissabte pues, potser una mica 80-90 més focalitzat en aquella època.
1: La proposta pinta molt bé, no sé quines expectatives teniu, Anna, perquè clar, això pot ser un èxit, pot tenir també una barreja de que potser els primers dies doncs no acabi d'arrencar, no sé com us ho preveieu. També hi ha gent fins i tot que passa cap a la platja o torna de la platja i s'anima i s'assuma.
2: Bueno, això és una mica l'objectiu, que també sigui un lloc de pas en què allò a vegades que no, que els xiringuitos a lo millor pues, no et puguin funcionar, també sigui un espai on quedar-se. Nosaltres tenim molt bones vibres i creiem que funcionarà molt bé. Nosaltres creiem que funcionarà molt bé, és un espai magnífic, el que han pensat és increïble, han tingut una lògica, o sigui, no està a porrillo muntat, hi ha una lògica amb el que passa a la ciutat, amb altres espais, han entès i s'ha entès molt bé quina era la lògica de tampoc solapar ni treure el valor d'altra gent que porta muntant coses des de fa temps en el mes de juliol, sinó tot és sumar i per tant aquesta voluntat de fer coses conjuntes, aquestes lògiques de que cada un dels dies està pensat, creiem que funcionarà molt bé, és que creiem que aquell espai és magnífic, la Ricarda és magnífica.
1: També tindrem proposta per sopar i per tant no ens hem de desplaçar. Quines propostes tindrem, com s'ha gestionat això?
0: Sí, bueno, de sopar tenim una mica varietat, ens ha costat una mica el tema, però bueno, aquest primer cap de setmana, si m'acabo, tenim la Covatxa i també la gent ens farà una proposta gastronòmica. Bueno, tenim propostes variades. Tenim sense gluten, vale, que ens han demanat bastant la gent. Doncs per aquests dos primers caps de setmana, si no m'equivoco, tindrem oferta sense gluten per tots aquells que preguntaven. I res, bueno, hi haurà dos restauradors cada cap de setmana, vale? Llavors hi haurà, tu podràs anar allà i tindràs oferta variada, vale? d'un o l'altre. Hi haurà una mica de tot, vale? I després també tindrem un market fet de la, bueno, de l'associació del Prat Crea
2: i del nucli antic,
0: i bueno, també pos una mica de mercadillo perquè a la gent li agrada l'estiu, no?
2: Totalment.
0: Vaig a la platja, vaig aquí, faig una cerveseta, un bolsito, no sé què tal. Bueno, pues és una mica, sí, una proposta d'oci també tranquil·la, no és rotllo, festival loco. Bueno, pues vas allà, et prens una cervesa, escoltes música, sopes,
1: veus
0: la gent, parles i després potser al final si t'animes una mica balles, no?
1: Clar.
0: També és l'objectiu.
1: Molt bé, doncs pinta superbé aquests ricardeos, els vesprejos que s'incorporen tant divendres com dissabte de juliol i fins i tot l'1 d'agost en aquest espai de l'exterior de la Ricarda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
2: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Ens veiem demà.
0: Un plaer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili Garcia. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
2: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur, i per tant no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posen alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
6: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
7: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
8: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
9: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
10: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
9: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
11: Hola! Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
12: Tens un comerç al Prat?
13: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
14: 93 478 5360
15: 93 478 5360
12: Al Prat tot resulta ben pagat.
16: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 6 minuts per sobre de les 11 del matí, avui en aquest programa molt cultural i molt musical. No ens podem saltar a parlar de la desfilada amb motiu del Dia de l'Alliberament LGTBIQ+, la desfilada Orgull Prat, que es farà en aquest cas dissabte i complirà els carrers de la ciutat de reivindicació, però també de color i també de música. De tot plegat, en parlem. Avui ho fem de la mà de la Marisol Rojas, la tinenta d'Alcaldia de Polítiques d'Igualtat. Què tal? Benvinguda.
1: Bon dia, molt bé.
0: I també saludem a l'Anne Navarro, ella és tècnica de feminismes i LGTBIQ+. Què tal?
2: Molt bé, bon dia.
0: Per què es fa una desfilada pròpia aquí al Prat?
1: Doncs bueno, portem ja 5 anys fent aquesta desfilada i és més que una desfilada, és més que una desfilada festiva, sinó que és una marxa reivindicativa per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI, que són drets humans, i més que mai hem d'estar alerta i hem de reivindicar els drets del col·lectiu davant doncs, la situació que ja sabem, no? La situació de l'auge de l'ultradreta que sempre està en contra dels drets humans.
0: De fet, en aquests 5 anys segurament s'han empitjorat aquests discursos d'odi.
1: Exacte.
0: Avui veia un vídeo tutorial quasi de com vandalitzar un banc amb la bandera, no? Aquestes iniciatives que es fan a diferents municipis. Mm-hmm. I per tant estem veient que encara és més necessari que quan
1: sí.
0: va començar, no? Aquesta
1: desfilada. Hi ha un retrocés. Bueno, de fet, en comunitats on governa PP i Vox, doncs la bandera ja està prohibida posar-la. Per tant, hem de continuar la lluita més que mai.
0: Com es farà aquesta barreja entre reivindicació i també doncs, una jornada festiva? Anne, com es concreta això?
2: Doncs, bueno, aquest any, anant en la línia que explicava Marisol, hem volgut com centrar el títol central, diguéssim, d'un pas endavant pels drets LGTBI, no? per això precisament, no? Perquè estem en un moment que sembla que anem cap enrere i nosaltres com en positiu cap endavant, no? Ni un pas enrere, no? Llavors el que hem volgut és ampliar, diguéssim, ha funcionat molt bé com hem fet fins ara aquests 5 anys, sempre anem com sumant i aquest any volíem fer com una prèvia a Plaça Catalunya i començar, sempre ens deien que arribàvem a la desfilada, que començava i després ja directament a la capsa.
0: Clar.
2: Com per tenir com un espai més obert a la ciutadania, doncs més un pas previ, estarà el Benvingut Orgull, que es farà de 6 a 8 a Plaça Catalunya, i en allà doncs tindrem una sessió de DJ i una sessió com monòleg. Això ho dinamitza l'entitat Zona Delta i el DJ és com a nois, i després tenim l'Edu Barcelona que farà el monòleg. Això serà com la prèvia per arribar doncs estar allà un moment, no?, abans de que comenci la desfilada. Després tenim tot el que és la desfilada, que és omplir els carrers de reivindicació, no? I en aquí doncs comença a les 8, sempre hem començat a les 8, que tothom diu, no, és més tard, no, sempre comencem a les 8, i llavors en aquí, com sempre, aquest any tindrem per seguretat també primer Bacrestatum per dirigir i marcar el pas, després n'hi ha la primera carrossa, que és activisme de ciutat, que ens han anat dient, doncs vull pujar, què fem, com podem fer-ho, doncs és activisme de ciutat, i després tot el que són els artistes que van a la segona carrossa, després tot el que és la ciutadania va darrere.
0: Uh-huh. Aquest com serà aquest recorregut?
2: El recorregut
0: de la Plaça Catalunya fins a la capsa, perquè també suposo que molta gent s'assuma pel camí.
2: Sí, sí. Tant, sí, sí, és que de fet sempre ens passa,
1: sí,
2: no? Que n'hi ha gent que...
1: Al carrer Lleida sempre s'assuma molta
2: sí,
1: gent també.
2: Sí, pues res, sortim de Plaça Catalunya, agafem carrer Lleida, anem fins a carretera Marina, de carretera Marina anirem per l'avinguda Verge Montserrat i arribem a la capsa.
1: Sí, uh-huh.
2: Sí. De moment això no l'hem modificat. Ens agradaria potser algun any fer-ho més llarg. De moment és el que tenim.
1: Clar,
2: és
1: però
2: una
1: també
2: hora.
1: Els carrers per això, no? Carrer Lleida, carretera Marina,
2: sí,
1: són carrers amples que hem de tenir en compte també aquest detall.
2: Sí, i llavors després arribem a la Plaça Catalunya i allà doncs, comença a les 21 hores amb Martí Castellarnau, que dona la benvinguda.
0: A la capsa, no?
2: Què he dit?
0: Plaça Catalunya.
2: Ai, perdona,
0: no,
2: perdona.
0: No et preocupis. Sortim de la Plaça Catalunya, fem aquest recorregut que hem explicat i arribem a la plaça
2: capsa.
0: De l'entorn de la capsa.
2: Exacte. Molt i allà doncs, Martí Castellarnau fa la benvinguda, hi haurà els parlaments amb la lectura del manifest per part d'Orgull Pota Blava, i ja comencem amb les actuacions. Les actuacions doncs tenim de la primera és la Mala Rumba, que és doncs versions, és un és d'un grup de local amb versions, és una actuació en directe que normalment sempre fem més DJs, més playback, més, i aquest any ens van demanar i crec que és una oportunitat també per donar a conèixer l'entitat Zona Delta, i és rumbeo, i després ja passem al clàssic i esperat Ferri Nayeli, i aquest any amb la col·laboració de Lili Chic, super especial perquè el primer orgull que vam fer fa 5 anys, clar, elles hi eren, i Lili Chic va sortir i va ser l'explosió perquè va sortir del públic i a tothom va agradar, i ara ja és Lili Chic, que s'ha fet, doncs, bueno, ja és artista coneguda en el Prat, i farà el blog sencer, i en aquí també estaran acompanyats per el DJ Pepe Lolo, i després una sorpresa d'una cantant que ens farà també una cançó en directe, molt la Dafne. Per l'altra banda, ja després ja passem a les sessions DJs. Tenim des de la DJ Carmela, que també és, va començar la nostra primera Pride, també, que estava tècnica de so, va fer el taller de DJs dones a la Capsa, i aquí la tenim ja super consolidada com a DJ referent del Prat.
3: Vull l'hem dona, seguit a Festa Major, l'hem seguit arreu,
2: tremendo,
3: fora del Prat,
2: o sigui,
3: també,
2: l'hem vist créixer com a DJ dona, total, o sigui que ens encanta, i seguint amb aquesta, no, visibilització també de dones del col·lectiu i dones que en un món molt d'homes com DJs, tenim la sessió de les DJ Orgulloses i Innos Pride amb la Piti Bacari i Milamun, que estaran acompanyades també amb la drag queen Kalani Parson.
4: O sigui, mira, doncs, que... tenim la Piti Bacari també en línia perquè ens pugui explicar una mica què li sembla participar d'aquesta cinquena desfilada ja de l'Orgull Prat aquí a la ciutat. Què tal? Benvinguda, com estàs?
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Qué tal, Ann? ¿Cómo estás?
2: Buenas.
5: ¿Qué estás ahí?
4: Molta feina, ¿no? Previa de trucadas y la gestión
5: sí,
4: de todo
5: eso. Sí, no paramos. Hace semanas hasta trabajamos para poder encontrarnos en el Prat, para poder hacer un cierre súper arriba con Milamun, que vamos a hacer un back to back, que también es mi compañera de vida, que además de todo es su cumpleaños, así que yo les voy a comentar. Ostras. Nosotras venimos desde Barcelona con mucha gente.
4: Molt bé, o sigui que això també ens agrada molt, que vingui gent de fora del Prat al Prat, que tenim un orgull propi, no?, i que també val la pena reivindicar-ho des d'aquí, des de la perifèria, que sembla que tot passa a Barcelona, però que també val la pena estar aquí. Piti, llavors serà un dia molt, molt especial, no?, perquè deies, amb la meva companya, a més és el seu aniversari, a més és la desfilada de l'orgull, com us heu preparat aquesta sessió especial de dissabte?
5: Bueno, increíble para nosotras, claro. Está siendo un desafío también, porque al ser un back to back, tocar con la compañera es hacer una combinación de lo que venimos haciendo, y en este para este orgullo en especial, nos hemos preparado un homenaje a todas las canciones que nosotros denominamos los himnos del Pride, todas aquellas canciones que no fueron, o sí, pero muchas de las que no fueron hechas para el colectivo, pero sí que el colectivo las tomó como propias, se han transformado en bandera. Son canciones que son bandera para toda la gente del colectivo, y queremos reivindicar ese espacio de que puede haber cosas que no son específicamente del colectivo, que el colectivo puede, tanto el colectivo LGTBIQ más como otros colectivos, podemos tomar cosas del cotidiano y hacer de eso una bandera de orgullo para nuestro amor, para nuestro cariño y para nuestra forma de vivir, que como estaban diciendo antes las compañeras, frente a esta avanzada tan cruda de la derecha, nosotras no podemos responder de otra manera que saliendo a la calle. ¿Y saliendo a la calle cómo? Con alegría y con orgullo. Y aquí no estamos hablando de gente que es peligrosa, ni nosotros somos trabajadoras, gente común, que se quiere, que tiene familia, que ama, y bueno, más felicidad que esa no hay. Para nosotras festejarlo y mostrar que no solamente estamos presentes, sino que estamos orgullosas de ser quienes somos, una alegría total.
4: I és una festa, no?, però també és una part reivindicativa, perquè al final doncs estem en un moment clau, no?, per no perdre tots aquests drets. Deies que posareu algun dels himnes, quines pistes podem donar, quins exemples tenim així perquè a tothom ens vinguin al cap?
5: Bueno, por ejemplo, nos ha pasado mucho que Lady Gaga estuvimos hablando mucho de Lady Gaga, tenemos muchas canciones de Lady Gaga en la lista, que por ejemplo, mismo Lady Gaga, sin ella ser necesariamente del colectivo, ha reconocido que muchas canciones han sido tomadas por parte del colectivo para reivindicación de nuestros derechos y de nuestra identidad. Pero dentro de Lady Gaga vamos a tocar de todo, va a haber música como un poco más vieja, vamos a tocar de Madonna, vamos a tocar cosas de Queen, pero vamos a tocar cosas también de nuestra comunidad LGTBIQ+, desde Latinoamérica. Vamos a tocar cosas de Thalía, vamos a hablar sobre, vamos a tocar. Claro, es que también, como nosotros somos argentinas, también traemos como salseo latinoamericano de la comunidad de allá, que también es súper divertido. Nos queremos también tocar canciones de María Pelaé, que nos parece una artistaza que es aquí, y que la verdad que desde que la conocí no hago más que pinchar sus canciones porque nos parecen fantásticas. Tipo, es que es una locura para nosotros el trabajo que está haciendo María. Y por lo demás, nada, un corrido total. Vamos a tocar Shakira, vamos a tocar Ricky Martin, que es para nosotros el referente Disney del colectivo.
1: Total, sí, sí.
5: Que nos encanta, total. Y bueno, y también pasar por un poquito, vamos a tocar un poquito de música electrónica también, que también el espacio de las raves y de las músicas electrónicas ha sido un refugio para toda la comunidad. Así que no nos vamos a quedar con nada. Vamos a quedar, como se dice en mi país, toda la carne al asador, y vamos a tocar.
4: Molt bé, doncs pinta superbé aquesta festa, aquesta actuació. Piti Bacari, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
5: No, moltes gràcies a ustedes, moltíssimes gràcies, un abrazo super grande, y un abrazo a Anne, que después de haberlo hablado hace tanto tiempo, claro, porque yo soy profe de DJ,
1: de la capsa,
5: entonces es que queda todo en familia, de verdad, a mí, claro. Para mí es una felicidad. Me estoy pensando en mudar al Prat.
4: Ah, que bien. Una más. Pensa tú, porque al Prat atrapa, ¿eh?
5: Así que bueno, no, mentira. Pero sí, es una buena idea, buenos precios y buena gente.
4: Es una pratenca d'adopció, quasi, la Piti Bacari, que gaudirem amb ella i també amb Vilamunt, amb aquest espectacle a dues que viurem i que gaudirem i que ballarem molt segur el dissabte. Gràcies.
5: Certesa, nos vemos.
4: Una abraçada. Anne, com es prepara tot això? Perquè ha agafat un volum important, no? I al final és una preproducció d'un esdeveniment gran.
1: La veritat és que de quan van començar, jo sempre l'altre dia que vam tenir la reunió, no, amb policia per protocols i així, deien, Anne, te'n recordes de la primera vegada? Sí, un event de 100, 200, no? I va ser la gran sorpresa del primer orgull, i el que és ara, clar, ha agafat unes dimensions molt tremendes. Això és una producció, com diem, no? Una producció cultural, perquè o sigui, aprens des de les necessitats tècniques que no saps, perquè clar, aquí t'has de coordinar des de tot el que són serveis externs, el manteniment, després tota la producció artística, no? Tota la part més prèvia, no? És que des de Protecció Civil amb tots els informes, això és molt de temps, però sobretot, clar, tenim una taula LGTBI que sempre destaquem, la taula LGTBIQ+, que d'allà va sortir la idea sempre de fer la primera. Veníem d'una pandèmia quan es va aprovar el pla local. En el pla local ja sortia, no?, que un dels eixos estratègics era la participació, visibilització del col·lectiu LGTBI. D'aquí es deia, fem un orgull. No era viable amb un tema postpandèmic. Va sortir el 2022, va funcionar molt bé. Estem agafant unes dimensions tremendes. Si el Prat és una ciutat orgullosa, com diem, sempre Orgull Prat, no? El hashtag nostre que fem servir, i la veritat és que sortim al carrer i s'omple amb una mirada més inclusiva, amb una mirada també més intergeneracional. L'any passat, amb la decoració de les carrosses, amb la gent gran, aquest any, doncs, també amb la taula que han participat en donar idees, des de l'elaboració de la música que sortirà a la desfilada, vull dir, en tot el que és l'orgull, o sigui, és una col·laboració, és un treball transversal. Es va sumant, o sigui, va creixent aquest any amb la prèvia aquesta que es farà a la plaça Catalunya, i a l'any vinent tenim idees i que, bueno, començarem a treballar al setembre, perquè sí que és veritat que després ens agafa sempre el temps i anem molt justes de tempos.
4: Tot i així s'ha aconseguit, segur que serà una gran festa. L'Anne també va estar aquí com a productora i per tant tota aquesta part de la producció, déu-n'hi-do, l'ha recuperat i s'ha fet molt més gran, encara, però és veritat que els productors d'aquesta aquesta ràdio tenim el reconeixement cap als que van doncs aixecar una mica el Prat Ràdio, i també sempre l'anem seguint a la Anne Navarro, i sobretot doncs tot això ho podreu gaudir a partir de les 6 de la tarda. Recordem la cita d'aquesta benvinguda a la plaça de Catalunya, per després a les 8 sortir en rua fins la capsa i aquí acaba de gaudir. Previsió d'horari de tancament?
1: 2:30.
4: Perfecte.
1: Sí, dues i
4: tant,
1: mitja
4: serà mica, i serà una proposta també festiva per poder gaudir un dia diferent de dissabte aquí al Prat. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
1: Pues moltes gràcies, us molt esperem a totes.
3: I tant, gràcies.

0: Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Loco, tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
9: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
10: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
11: Planeta Prat.
12: ¿Sabías que...?
13: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al Sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular: enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
14: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
15: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
14: Qui omplirà la galeria de mil moments.
15: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
14: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
15: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
14: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
16: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
17: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
18: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
19: Són 2:15.
20: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
19: Bon dia, us parla Noelia Aguilar. Bueno, la calor extrema ha provocat 218 morts aquest juny, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat. És la xifra més elevada des que es disposa de registres i gairebé 4 vegades superior a l'anterior rècord assolit l'any passat. La major part d'aquestes defuncions s'han concentrat en els darrers dies del mes, coincidint amb la intensa onada de calor que ha afectat el país. De fet, 8 de cada 10 morts atribuïdes a la temperatura es van produir durant la darrera setmana de juny. S'han arribat a superar recentment els 40 graus a diversos punts de Ponent i màximes situades entre 7 i 8 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. Una situació per la que les autoritats sanitàries aconsellen mantenir una bona hidratació o evitar l'activitat física durant les hores centrals del dia. La Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat avisos a prop de 12.000 empreses per recordar la necessitat de prevenir els riscos laborals associats a les altes temperatures i evitar possibles cops de calor aquest estiu. La campanya se centra especialment en sectors amb una elevada exposició a l'exterior. Segons les dades facilitades pel Departament d'Empresa i Treball, 6 de cada 10 empreses que han rebut la comunicació són del sector de la construcció, mentre que la resta corresponen principalment a activitats agràries. Des de la inspecció es recorda que no aplicar les mesures de la protecció adequades pot comportar infraccions greus o molt greus en matèria de seguretat i salut laboral. Continuem amb la cobertura de les conferències al Parlament Europeu sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, perquè avui és el moment en què l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, participa a la darrera ponència de tot el cicle. Sota el nom de l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú. Estarà acompanyada per la coordinadora nacional de comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez. Per avui també hi ha prevista la ponència Espanya avança en la direcció equivocada, amb Jaume Sens, representant dels comuns al Parlament Europeu, l'eurodiputada i membre dels Verds Luxemburguesos, Tilly Metz, que participaran conjuntament amb Mario Rodríguez de Ecodes i Denis Oclé, representant de l'entitat europea Transport i Environment.
0: Esports.
19: El boxejador pretenc Sergio Barneto ha quedat eliminat als quarts de final de la categoria de 65 quilos del Campionat d'Espanya de Boxa Elite. Barneto no ha pogut superar el combat contra el gallec Braniel Suárez Maleno, tot i adjudicar-se al primer assalt. El pugil gallec, anomenat l'Huracán de Caldas, va reaccionar amb ímpetu a la segona ronda i a l'últim període va ser gairebé un calc del segon, tornant a sumar el pugil del Club Boxa Umia la puntuació favorable de 4 jutges. Tornem en una hora amb el següent butlletí amb més informació.
6: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
11: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
1: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
21: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
22: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
23: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
24: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
25: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
24: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
26: Tens un comerç al Prat?
27: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
28: 93 478 5360
29: 93 478 5360
26: Al Prat tot resulta ben pagat.
30: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 11 del matí, baixem una mica de revolucions, anem amb el nostre espai amb Tinta Blava, un lloc per la paraula, amb aquesta entitat d'escriptors i d'escriptores pretencs, i avui ens acompanyen l'Oriol García, que és corrector i traductor de català a la Junta. Què tal, benvingut?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: I el Carlos Alonso, que és tresorer de Tinta Blava, què tal?
2: Perfecte.
0: Com anem?
2: Perfecte per estar aquí. Molt bé, molt bé. Sí.
0: Gràcies, perquè tenim aquest espai on es van tornant, evidentment, els membres de l'associació per poder parlar de diferents àmbits. Hem de comentar una de les coses que vam parlar l'últim cop que ens vau visitar, que era l'assemblea anual de socis i sòcies. Uh-huh. Què significa per Tinta Blava? Sabem que totes les entitats també feu aquestes reunions, aquestes trobades, que al final són decisives perquè teniu un vot i doncs, es generen canvis, sobretot a nivell de junta. Com ha anat, com ha funcionat i quins són els canvis que hem tingut?
2: Bueno, sí, no, s'ha de fer perquè a més aquí presentem tot el que s'ha fet durant l'exercici, ho parlem amb els socis i una mica fem un repàs de tota la nostra activitat. I aquest any lo que hem, bueno, s'ha de fer un canvi, s'ha fet el canvi de junta. Uh-huh. I s'han incorporat noves persones, però bueno, i altres han deixat d'estar, però mantenim la mateixa estructura, que en aquest cas som 12 persones i bueno, està molt repartida. 4 homes, 8 dones, molts són escriptors, vull dir, hi ha una trajectòria aquí com a gent que sap, bueno, que té les seves publicacions. Uh-huh. I bueno, i també el tema de joventut,
0: Sí.
2: Pràcticament estem a meitat i meitat,
0: La renovació una mica. De l'entitat.
1: Ja, hi ha bastanta representació jove, sí, per bé o per malament, a mi em toca bé perquè jo entro, sí. Es veu que el que és la direcció, els càrrecs amb nom ja han funcionat bastant bé aquests últims 4 anys perquè la majoria s'han mantingut. En la presidència seguim amb el Jesús, tenim a la Núria de vicepresidenta i aquí el tresorer que ens acompanya el Carlos. Només hem canviat la secretària de l'Aguas, que ens ha fet molt bon servei, ha estat molt bona col·laboradora, però ara, afortunadament també per ella, li surt feina i res. Tenim per sort també el Sergio Colomino, que entrarà i segur que...
2: Clar, és un període de 4 anys,
1: sí.
2: Llavors una mica és el compromís que mantenim.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: Però bueno, que cada any hem de fer l'assemblea anual per fer la presentació de tot el que hem fet.
1: Exacte.
2: I aquest any passat bueno, ha estat un èxit.
1: Sí.
2: I el proper serà més, no?
1: Sí,
2: però
1: parlem,
2: bueno, sí, que podríem anar comentant tot el que s'ha fet una mica com a resum, no?
0: Ah, Carlos, una pregunta abans d'anar al resum i una mica al repàs. Com tu tens un càrrec en aquesta junta de tresorer, no sé si això funciona perquè, per exemple, tu se't donen bé el tema dels números,
1: sí.
0: Tu et proposes, t'han proposat, t'han vingut a buscar, i també, què és el que implica participar de la junta d'una associació com Tinta Blava?
2: Bueno, en el tema números, bueno, pràcticament tota la vida m'he dedicat a això i el tema, pues, bueno, el coneixo, clar. S'ha de tenir una entitat solvent que puguem afrontar totes les nostres activitats i, bueno, i aprofitar que si hi ha tema ajuda, subvenció, pues, estar pendents, pues, bueno, per activar tot això. Uh-huh. De fet, pues, bueno, nosaltres cada any pues, fem un llibre amb arrels aquí pretencs i bueno, a l'Ajuntament també sol·licitem la subvenció perquè és un projecte molt maco. I després, bueno, per mi, pues, bueno, és una implicació d'estar contínuament, bueno, veure com funciona l'associació i bueno, assistir a les reunions i donar el meu punt de vista, encara que jo a nivell d'escriptura escriptor no soc, però bueno, sí que els altres companys sí que són
0: clar,
2: escriptors.
0: Però tu aportes aquesta...
2: Jo aporto els números, clar, el número,
0: no?
2: Un altre aporten lletres i jo de moment números.
0: Tu ets el que aporta números, no sé si el paper del dolent una mica de què es pot fer i què no,
2: sí.
0: Però també de dir, ostres, hi ha aquesta subvenció,
2: sí.
0: No perdem de vista, no, aquests tràmits.
2: Sí. Hem de veure, pues, clar, si fem despeses, editem llibre,
0: clar.
2: o quina despesa tenim, uh-huh. Quins guanys n'hi ha i fins a on podem arribar.
0: Clar.
2: A part que tenim, pues, bueno, els socis, no? Tenim un volum ara mateix
0: important,
2: gran,
0: no?
2: Important.
0: Quants socis teniu?
2: Sí, 147. I llavors, pues, bueno, també fan una contribució anual, no és que sigui, bueno, petita, però que ens ajuda molt, moltíssim.
0: Clar.
2: A dir a totes les nostres activitats i totes les nostres idees.
0: I que esteu oberts a més socis.
1: Evidentment, sempre buscant.
2: Sisplau,
0: podem participar d'Intel·lab, tot i que no siguem escriptors pròpiament, sinó per aquesta promoció també de l'escriptura a la ciutat. No?
2: Hi ha molts que són escriptors i altres que són socis que donen suport a aquesta activitat.
1: No
2: són escriptors, que ajunten i volen que això continuï. No són escriptors, però bueno.
0: Quan va ser soci de Intel·lab?
2: No, són 20 euros a l'any.
0: Per tant, és una contribució molt
2: sí, bona, no? Sí, és simbòlica i, bueno, a més és que amb totes les activitats que fem, totes les publicacions i tot el que enviem, pues bueno, està més que justificat.
0: Oriol, tu també tens una feina destacada, un paper a la Junta, també molt arrelat una mica amb els teus estudis, no? Amb el teu coneixement.
1: Sí, és clar. Jo això ja m'has presentat molt bé amb els estudis de traducció i interpretació. Mm-hmm. Aquí concretament faig més de correcció, tot i que també afortunadament pot haver-hi alguna oportunitat de traducció, però tal. Potser no és tant a les reunions de la Junta on corregeixo res, potser algun text de l'acte o alguna cosa així sí que pot caure, però és més al llarg de l'any coses tan importants com poden ser en aquest any la col·laboració que hem fet amb el Cadix, que ha estat el llibre dels 50 anys i molt honrat d'haver estat el seu corrector, format part de l'equip d'edició d'aquest llibre. O sigui que sí, la veritat és que content de la contribució que jo pugui fer, la veritat.
0: Com que no veniu de manera habitual, també volem conèixer-vos una mica i explicar a la gent què és el que feu a Intel·lab i què significa participar de la Junta, que aquí van passant totes les entitats i posem en valor tota aquesta gent voluntària que dedica el seu esforç i el seu temps lliure a que aquestes entitats tirin endavant. Un cop presentats, anem a fer el repàs de com ha anat aquest curs, que ara acabem, perquè també és l'últim espai de Intel·lab que tindrem al programa fins l'any vinent, i per tant és el moment de fer valoració. Una de les coses que ha apuntat l'Oriol és una cosa important, aquest llibre del Cadix, que era una mica l'oportunitat de donar visibilitat a una entitat amb tant de recorregut com són 50 anys, no? I d'enriquir-vos les dues entitats i apropar-vos també. Com ha anat aquest procés de fer el llibre amb el Cadix? I no sé si heu notat, no?, que enguany aquest llibre ha tingut molt de ressò i recorregut.

0: si comences a llegir, bueno, tots són noms que et sonen, que han estat amb tu, que els coneixes, i moltes anècdotes de lo que han fet, no?
1: Tenia llavors, tot el sentit, no? Que al final el llibre aquest any fos aquest.
0: Sí, a més, és, bueno, el Cádiz és bueno, molt conegut al Prat, vull dir que tothom sap de què estem parlant, i no, s'havia de fer perquè és el 50è aniversari i no ho podíem deixar. També dintre d'això vam aprofitar per reeditar el llibre del Josep Costa, autobiogràfic, i llavors, pues, bueno, és una reedició que també, pues, bueno, la gent també ens ho demanava, no? Està per aquí i la gent li agrada tot això.
1: Molt bé. Una col·laboració, com hem dit, ha estat amb el Teatre Cádiz, però no ha estat l'única entitat amb qui heu col·laborat aquest any al Prat. Us heu obert també a mirar i a sumar, no?, esforços amb d'altres entitats de la ciutat. Amb qui més heu participat?
0: Bueno, sí, no, la llista és una mica llarga. No. Ui, si comencem, no, fem col·laboracions amb amics del Prat,
2: amb el Rotary Club,
0: amb el Rotary.
2: Hem fet el concurs de poesia per la pau al món amb ells, i dinamitzant, vam estar allà també.
0: També amb el Cèntric i la biblioteca.
1: Clar.
0: A totes les, bueno, això de els treballs de poesia, totes les conferències, bueno, a part de que fem cada mes, intentem de fer una conferència amb ells, i bueno, pues eren el cicle Primavera Llardo de Llibres i després Lectora d'Estiu.
2: Això.
0: Llavors, bueno, també podem dir que, bueno, aquí el que sí que fem és xerrades mensuals, col·loquis, vull dir, venen sempre nous socis, presentacions de llibres, i ens obrim a tots.
1: Heu tingut un any intens.
0: Sí.
1: Això és així.
2: I una de les activitats així una mica més destacades per nosaltres ha estat la celebració del nostre propi 15è aniversari, que va ser al desembre de l'any passat, i bé, va ser bastant concorreguda, va estar tot ple allà a l'auditori del Cèntric, que va ser la primera vegada que el vam demanar i que el vam omplir.
0: Sí,
2: i ben maco.
0: I llavors es van donar guardons del primer concurs literari d'adults, que també va organitzar Tinta Blava.
1: Que també és veritat que hi havia una mancança aquí, no?
0: Sí, és el primer, sí, per adults, perquè nosaltres ja treballem cada any amb els joves, eh? Aquí sí que incorporem tot el institut.
2: Això és clàssic.
0: És clàssic. Aquest any inclús s'han incorporat nous instituts i escoles que abans no hi eren.
2: Com ara l'Institut Pepa Colomer i el Centre d'Educació Especial Can Rigol, que ha estat un honor també que
0: ens coneixin. 117 treball, vull dir que això té feina, perquè els nostres socis, bueno, s'ha de fer una selecció, i anar valorant, bueno, els premis, no?
2: Difícil, cosa difícil, perquè hi ha bona qualitat.
0: Sí, no, està tot molt bé, vull dir, ho vam llegir una mica, bueno, cada premiat ho va llegir davant de tot el públic, i bueno, que veus obres que, bueno, que de fet, molt part de les persones que formen la Junta
1: són jurat, no?
0: Són jurat, però a part han escrit llibres i que van estar premiats aquí en el seu dia, com a gent jove, no?
1: Clar.
0: La primera presentació d'un poema, d'un llibre, etc. I bueno,
1: són aquesta empenta, no?, que els fa continuar després.
0: Això
1: i aquesta validació il·lusió externa que sempre els estudiants ens expliquen, de que algú externa a l'escola ens digui que el que faig té valor, no?, que està bé, que té qualitat, fa que molta gent no deixi d'escriure. És una edat complicada, per això, però tot i així.
2: Oh, i tant.
0: No, però que després agafen el ritme i fan el seu llibre, i després, pues, bueno, estan també amb la Junta amb nosaltres, sòcies, però veus que han començat i s'han desenvolupat com a escriptores, bueno, és una altra faceta que tenen.
1: Total.
2: És aquesta doble funció, la de validar allò que fan, validar aquesta expressió artística que fan, i alhora fer-nos veure com a torre, com a entitat que estarà allà el dia de demà si és que decideixen continuar aquest camí, I efectivament, doncs, alguns de nosaltres, com jo mateix, vaig estar en aquest concurs.
1: Exacte.
2: I jo crec que funciona, vaja, som la prova vivent una mica.
1: Totalment, i de fet aquesta fornada, no?, us vau incorporar uns quants i ara continuen ja enriquint i també doncs, donant aquesta empenta jove, que necessitava una mica de tinta blava. No només us hem vist en els vostres actes clàssics, sinó que també participeu de molts actes de ciutat. Us hem vist als Jardins del Cementiri Vell, us hem vist a Fira Vícola, us hem

0: Vist, doncs, gairebé a tot arreu. Sant Jordi, evidentment, molts dels escriptors participen en formats diversos. Perquè també us agrada sortir a carrer, dedicar esforços a contactar amb la gent directament?
1: No, que, bueno, que la gent s'anima, també a preguntar. Sobretot a la fira avícola m'ho vas passar molt bé.
0: Sí, eh?
1: Perquè és que,
0: tu vas estar a l'estant?
1: Sí, vaig estar una estoneta, no? Però sí que parava la gent i coneixia, van presentar tots els llibres.
0: Clar.
1: I pels noms, oi, aquest el coneixo, no sé què. Bueno, no, nosaltres no podíem vendre allà, però sí que podíem promocionar i parlar del nostre soci.
0: Clar.
1: Escritor. I la gent, pues, bueno, comença a preguntar. Els nens, vull dir que tu passes una mica bé dintre de l'estona que estava allà. I també vam aprofitar que es va fer ens van deixar per fer un micro obert amb gent, bueno, que volia parlar, vam fer una mica de pica-pica, però bueno, que es va parlar i van recitar, pues, un trossos de poema, trossos de part de llibres, de publicacions seves, una mica d'humor, amb un humor que és professional, o que li agradi, que soci, que li agradi això, i bueno, també és una estona que te la vas passar bé. Jo m'ho vaig passar, i bueno, i la gent també, vull dir, s'anima i ja està, vull dir, ens anima a després a tornar
2: a
1: anar, pues, a altres puestos, o també aquí en el bar del mercat. Sí, hem fet alguna coseta, sí.
0: Coses musicals, no, barrejades
1: amb
0: presentacions
1: i lectura i tot això, pues, estàs allà tranquil·let i tu passes bé, t'estàs escoltant una mica,
0: no
1: s'ha pesat, un trosset, cadascú parla una estoneta.
0: També és un punt de trobada, no?, per vosaltres, més enllà de les assemblees, més enllà de les xerrades i conferències.
2: Sí, és punt de connexió tant per nosaltres, que això, més enllà de les reunions més pràctiques, aquí.
0: Clar.
2: Potser és té un punt d'esbarjo, també estem allà per treballar,
0: sí.
2: És, al final és el que és, però és que el més maco jo crec que és un punt de trobada per sòcies i socis, que aquestes persones sí que si no potser no es trobarien, i aquí és on poden néixer moments de connexió entre arts diferents, ja sigui poesia, prosa o entre poetes que potser no s'han trobat, i crec que una de les funcions també és construir aquesta xarxa entre sòcies i socis.
0: És una activitat purament íntima, no? I solitària, sí. Moltes vegades, però hi ha aquesta
2: bastant
0: necessitat
2: de,
0: no? de vinculació i de xarxa, sí, de comunitat.
1: És una cosa que també es va parlar amb l'assemblea, que es vol promocionar una mica que els diferents escriptors de diferents segments, pues, es puguin trobar.
0: Clar.
1: I hi hagi un àmbit, però, bueno, per comunicar i per parlar de les seves coses dintre de la nostra associació. I això també, pues, bueno, ara amb l'APA, bueno, la pàgina web ja...
0: Sí, ara us anava a preguntar.
1: Pregunta.
0: Esteu fent una pàgina web, no? Que era el que us faltava per endreçar una mica tot plegat. Això per quan ho veurem?
2: Bé, sobre dates, la idea és que aquest curs...
1: Sí, jo crec que ja a partir de setembre-octubre, ja una mica ja tirant cap a l'octubre, vull dir, perquè ara estem al juliol, l'agost, al setembre, pues, tal, és una mica que comencé, però ja està totalment engestida. És simplement ja començar a fer la feina, pues, bueno, d'estructurar les coses, de ficar allà, pues, bueno, tot el nostre programa, tot el que puguem ficar dels nostres socis, llibres, comunicació, i això, pues, bueno, serà molt, molt, molt fàcil, no?, d'entrar aquí i d'activar tot això.
0: Quins
1: però, bueno,
0: són els objectius de fer una web?
2: Bé, doncs, en part, la difusió de les nostres activitats, que fins ara han funcionat molt bé les xarxes socials, però potser no són l'espai més transversal de comunicació.
0: Clar.
2: I trobem que un espai com una pàgina web més estàtica, on les persones puguin anar a trobar aquesta informació, pot anar bé, i estàtica en aquest sentit, no? Que una xarxa social t'hi pots perdre més, i també, doncs, enllaçar-hi, per exemple, anar a newsletter, per tal de també poder fer arribar aquesta informació més bé, allà tenir promoció tota l'estona, és a dir, que no cal anar fent un post sobre cada autor, sinó que pots tenir tota una pàgina amb totes les nostres sòcies i socis o autores i autors del Prat que vulguem. També podem tenir, de fet, un arxiu de consulta de les seves obres a la web, i bé, una mica també continuar amb les activitats que hem fet sempre al que era el blog antigament, que era doncs els resums de les diferents activitats que anem fent al llarg de l'any, informar una mica de com ens movem.
1: Sí, les cròniques que fem, amb entrevistes, amb presentació de llibres, però que, de fet, aquí al Prat hi ha un munt d'escriptors, eh? I molt bons. Vull dir que a la millor la gent comença a dir no, el coneixo, i resulta que és un escriptor. Totalment. I que no ha fet una publicació, que ha fet unes quantes, de fet amb, sí, en la nostra associació de 12, que és el que ho vam mirar, 8 són, bueno,
2: de la Junta, vols dir, no?
1: Sí, de la Junta.
2: Sí, sí.
1: Tenen publicació. Clar, si són escriptors, coneixen el tema,
2: el món.
1: El món. I, però sí, bueno, molts dels nostres socis són escriptors i sembla que no, però tenen molta publicació. I s'hauria de profunditzar en això, perquè són d'aquí i molta cosa pues, es parla del Prat, arrels del Prat, i vull dir que comences a enllestir això i no pararies.
0: Per aquí van passant, eh? Jo m'he llegit gairebé tots, sí, i van passant, i els vaig entrevistar, tothom que presenta llibre aquí al Prat, passa per aquests micròfons, sí, i té el seu espai.
1: No pararàs, eh?
0: No paro, tinc una pila de llibres, jo passo per la DRAC i dic aquest me l'he llegit, aquest també.
1: Sí, perquè...
0: perquè és l'espai, és la ràdio del Prat, i per tant aquests escriptors del Prat han de tenir evidentment el seu espai, i jo intento llegir-me'ls tots per veure una mica, no? I per seguir què és el que volen transmetre. Haurem d'acabar aquí, però sobretot us emplacem ja al mes de setembre per reprendre aquestes activitats amb Tinta Blava, amb una nova secció que hem incorporat aquesta temporada, i que ens ha permès tenir un seguiment bastant fidedigne, no?, de tot el que feu.
1: Bueno, compteu amb nosaltres, llavors, prenem nota, molt agraïts, per poder estar aquí, parlar de la nostra activitat, de la nostra associació, i bueno, i donar a conèixer, pues, això, el tema de la difusió de la literatura aquí al Prat, i que existim, que hi ha aquesta associació amb escriptors i escriptores, i que bueno, és accessible a tothom. Moltes gràcies,
2: Per la nostra part, us agraïm molt, us agafem l'oferta de la temporada que ve, i us agraïm molt aquest espai que doneu, de fet, a també les nostres sòcies i socis, perquè és una labor en la que coincidim des de la comunicació, la difusió i aquest suport. O sigui que moltes gràcies.
0: Posem el nostre granet de sorra comú, per promocionar la cultura pratenca. Gràcies per acompanyar-nos, que passeu molt bon estiu.
2: A vosaltres.
1: Igualment.
0: Molt bon dia. Vinga.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
2: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
3: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura depèn de com el govern abordi l'habitatge, rodalies i educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
6: Aquí sembla que alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dona del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
5: Albiach ha assegurat que els Comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
7: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
5: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys, que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral, i els joves, que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
9: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
10: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
11: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
12: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
13: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
12: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
14: Tens un comerç al Prat?
15: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga, però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
16: 93 478 53 60
17: 93 478 53 60
14: Al Prat tot resulta ben pagat.
18: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

0: Enchimento Prat.
1: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
2: Moment per l'entrevista esportiva de la setmana de la mà del Prat Esports.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
2: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
3: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
5: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
6: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
5: Qui omplirà la galeria de mil moments.
6: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
5: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
6: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
5: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag El Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
7: Participa i les teves fotos poden tenir premi.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Són 1:15.
2: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
1: Bona tarda, us parla Noelia Aguilar Bueno. La calor extrema ha provocat 218 morts aquest juny, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat. És la xifra més elevada des de que es disposa de registres i gairebé 4 vegades superior a l'anterior rècord assolit l'any passat. La major part d'aquestes defuncions s'han concentrat en els darrers dies del mes, coincidint amb la intensa onada de calor que ha afectat el país. De fet, 8 de cada 10 morts atribuïdes a la temperatura es van produir durant l'última setmana de juny. S'han arribat a superar recentment els 40 graus a diversos punts de Ponent i màximes situades entre 7 i 8 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any, una situació per la que les autoritats sanitàries aconsellen mantenir una bona hidratació o evitar l'activitat física durant les hores centrals del dia. La Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat avisos a prop de 12.000 empreses per recordar la necessitat de prevenir els riscos laborals associats a les altes temperatures i evitar possibles cops de calor aquest estiu. La campanya se centra especialment en sectors amb una elevada exposició a l'exterior. Segons les dades facilitades pel Departament d'Empresa i Treball, 6 de cada 10 empreses que han rebut la comunicació són del sector de la construcció, mentre que la resta corresponen principalment a activitats agràries. Des de la inspecció, es recorda que no aplicar les mesures de protecció adequades pot comportar infraccions greus o molt greus en matèria de seguretat i salut laboral. Continuem amb la cobertura de les conferències del Parlament Europeu sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, perquè avui és el moment en què l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, participa a la darrera ponència de tot el cicle. Sota el nom de l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, estarà acompanyada per la coordinadora nacional dels comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez. Per avui també hi ha previst la ponència Espanya avança en la direcció equivocada, amb Jaume Sens, representant dels comuns al Parlament Europeu, l'eurodiputada i membre dels Verds luxemburguesos Tilly Metz, que participaran conjuntament amb Mario Rodríguez de Ecodes i Denis Uclé, representant de l'entitat europea Transport i Environment.
3: Esports.
1: El boxejador pretenc Sergio Barneto ha quedat eliminat als quarts de final de la categoria de 65 quilos del Campionat d'Espanya de boxa Elite. Barneto no ha pogut superar el combat contra el gallec Brañel Suárez Maleno, tot i adjudicar-se el primer assalt. El pugil gallec, anomenat l'Huracán de Caldas, va reaccionar amb ímpetu a la segona ronda i l'últim període va ser gairebé un calc del segon, tornant a sumar el pugil del Club Boxa Umia la puntuació favorable de 4 jutges. Tornem amb informacions més ampliades d'aquí mitja hora amb l'informatiu del migdia.
4: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
5: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Farrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
6: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
7: Música, cultura, esports, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
8: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
9: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
8: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 5360
13: 93 478 5360
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
14: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang.
3: Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
14: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

I arriba el moment de l'espai del reportatge Les veus de la Neus amb Neus Macias.

0: La notícia que un restaurant de McDonald's obrirà els propers mesos als baixos del nou edifici de la Cooperativa Obrera de Vivienda s'ha escampat pel municipi ràpidament i ha obert un encès debat ciutadà sobre els seus pros i contres. Tot i que a hores d'ara no hi ha res signat, tal com sentiran després el president de la cooperativa, Antonio Pedrero, les negociacions avancen per tal que la cadena de menjar ràpid obri el seu negoci a un dels locals del nou bloc de pisos, concretament el que fa cantonada amb el final del carrer Coronel Sant Feliu i on comença la carretera de la platja. Nosaltres hem volgut parlar amb els veïns i veïnes de la zona, també amb comerciants, per saber què pot suposar l'arribada de la popular cadena. I començarem amb aquesta parella que evidencia alguns dels conflictes que presenta el tema. El veïnat no vol una franquícia de menjar barat per les conseqüències que pot comportar, però també reconeixen que seria un bon espai per a l'oci dels més joves.
1: Bueno, yo por mi parte no. No, la verdad es que no me gusta. Bueno, es suciedad, que venga mucha más gente de la que ya hay, que y sobre todo suciedad, papeleras llenas, en general.
2: Bueno, pero por una parte está bien porque nosotros nos vamos, pero mi hija sí que va al del Gran Vía y entonces pues no tendrá que irse fuera del Prat, que por ese lado sí que está bien.
1: Yo creo que hay cosas más importantes que poner lo que son McDonald's. Yo creo que hay cosas mucho más, no sé, que hacen mucha más falta.
2: Bueno, sí, cosas de ocio y demás, porque siempre se tienen que ir fuera.
1: Como antiguamente, pubs, discotecas, sitios para que se reúnan.
2: En vez de hacer botellones y cosas de estas. Bueno, mi hija
1: bueno,
2: no, porque es menor de edad.
1: No, pero se ve en los parques, cuando vas por aquella zona, se ve las papeleras llenas con las botellas, con las cervezas, con todo.
0: Aquest veí destaca la contradicció que ell veu entre la història de la cooperativa i l'obertura d'aquest negoci.
3: Pues a mi no em sembla bé. Bueno, no estic d'acord. Bueno, penso que ens traurà la tranquil·litat que ara tenim, que tindrem consum de baixa qualitat i a més que és un menjar que teòricament no és saludable i sobre en una cooperativa és com anem i al dia tot plegat. Més de 40 anys de govern, més tirant cap a l'esquerra al comunisme perquè al final ens posin una pica a Flandes.
0: I aquest altre testimoni que treballa a un negoci del barri està preocupat perquè creu que el McDonald's acabarà amb la vida dels petits negocis de restauració del Prat.
4: Pues a mí me parece que el Prat hasta el día de hoy había evitado la instalación de centros comerciales, franquicias multimillonarias como el McDonald's, Burger King, etc. Y ahora pues no sé si por cambio de estrategia de política se está montando ya hay un Domino's Pizza, ahí se va a instalar un McDonald's. Lo siguiente que será un centro comercial para que acabe de acabar con el pequeño negocio. Yo lo que creo que hay que fomentar más el negocio de toda la vida que está en el Prat. Y para mí montar un McDonald's pues es como comerse ahora las pequeñas hamburgueserías que hay en el Prat. Que sí, que los que conocemos un poco la materia, antes vamos a ir a la hamburguesería, a la Santa del Prat o cualquier sitio donde la hamburguesa es de calidad, que no al McDonald's, que es una hamburguesa de mala calidad.
0: Aquesta veïna del barri assegura que fins ara la convivència amb les terrasses dels bars que s'han instal·lat a la zona ha estat difícil i han hagut de negociar amb els propietaris per garantir la tranquil·litat del barri. Ara diu que tot això se'n pot anar en orris a causa del McDonald's.
5: Sí, portem des del principi vivint aquí, des que van construir aquests edificis. I la veritat és que creiem que necessitem altres tipus de negocis que no precisament un McDonald's. Va completament en contra de lo que nosaltres considerem com a ciutadans. A veure, entenc que pot ser per la gent jove, pot ser, però una mica el que arrossega és menjar basura i un tipus d'economia que no afavoreix a la població. A més, bueno, el que entranya és això, no? Un efecte crida perquè vingui més gent, que el que generarà és encara més soroll. Tenim moltes terrasses ja, sobretot ara a l'estiu, però crec que un McDonald's a més serà a l'hivern, I ja ens ha costat els primers anys perquè posar-nos d'acord perquè les terrasses no facin tant de soroll, ja et dic, sobretot a l'estiu, però això és tot l'any, no? I ara, bueno, es gestiona força millor i clar, es fica un altre negoci que arrossega molta gent i a més amb una baixa qualitat, perquè...
0: En canvi, el nostre proper testimoni té un negoci al barri i considera que l'obertura del McDonald's pot revitalitzar la zona. Sentim-lo.
6: Oye, pues a mí me viene súper bien, porque la verdad, los días estos que vas ajetreado, que te apetece comer algo rápido y que esté relativamente bueno, que lo tengamos aquí al lado va a ser un puntazo. Menu for you es algo tremendo. Y encima, el McFlurry ya apaga y vámonos. O sea, va a ser perfecto. Sí, sí, sí, me sé hasta los códigos estos de los cupones. Y... descuento, descuento para mí. Que me hagan un descuento en el McDonald's, por favor. Soy vecino de la zona, bueno, tengo el negocio aquí y por eso me va a venir genial. Hay muchos días que nos quedamos hasta tarde trabajando, así que pasar aquí al lado y pedirme un menú va a ser perfecto. No, que va, yo creo que a nosotros nos va a beneficiar el hecho de que nos pongan un negocio así aquí al lado, porque va a hacer que haya mucho más movimiento en el barrio y va a beneficiar bastante a la zona, yo creo. No sé qué les parecerá a los vecinos, pero yo estoy encantado.
0: Aquest altre veí espera que l'Ajuntament faci complir les ordenances de soroll i recorda el passat agrícola de la zona.
7: En referència a la instal·lació d'un McDonald's aquí a la zona de l'antic Can Costelleta, doncs molt bé, què vols que et digui? A mi no em va, però bueno, una cosa més pel barri. En quant al soroll i això, no sé, els veïns d'aquí, això ja... Però bueno, em sembla que n'hi ha unes normatives, l'Ajuntament ha d'inspeccionar els llocs. Al voltant i als exteriors cal confiar una miqueta doncs, en el que és el veïnatge i la gent, però bueno, és complicat aquest. Sí, aquesta convivència, aquesta compartir negoci privat amb zona residencial, complicat.
0: Aquesta veïna, que porta més de 30 anys vivint al costat d'11 de setembre, assegura que no calen negocis així, perquè el barri ja té prou vida.
8: A ver, yo por el barrio pues no me parece bien porque se va a juntar mucha gente joven y tal y cual. Por otro lado, aquí en el Prat no tenemos ninguna franquicia de este tipo, entonces ahí estamos en el dilema. Bueno, pues sí, porque no hay ninguna franquicia, lo que te he dicho antes, y claro, vendrá toda la juventud y mucha gente y se llenará un poco esto así. Pero bueno, el barrio ya tiene mucha vida, ¿eh? Yo llevo aquí 20 y tantos años, bueno, no, llevo 34 años viviendo en un bloque y luego en el otro. Y yo he visto crecer esto mucho. Esto estaba todo descampado.
0: Però en canvi aquest altre veí ho veu com una possibilitat per tal que els joves tinguin espais on gaudir.
9: Pues yo lo veo...

0: ple de... Saps? A des hores hi ha molta gent que ve de festa, aprofita que és 24 hores per vindre aquí i menjar, sigui la 1, les 2, les 3 de la matinada. I clar, això pel Prat, que és molt tranquil, i saps, això jo crec que farà una miqueta de mal. Jo crec que sí, vida al barri sí, més moviment, però tampoc veig que, saps, que no, que portarà aquesta gent que no volem a ningun lloc. Joves i adults, a mi em dona igual la gent jove i la gent adulta. A mi, jo sóc obert a tot el món, però clar, sempre i quan s'utilitzi per fer una bona, saps?
1: Bueno, en mi caso no me parece mal que pongan un McDonald's. Sí que me sorprende que dentro del bloque de pisos de la cooperativa, pues al final pongan una gran empresa, cuando igual que son pisos asequibles, creo que los locales deberían ser a precio asequible para alguien que quiera emprender, ¿no?, dentro del Prat. Siempre y cuando la empresa pues determine unos horarios y la gente seamos cívicas, pues bueno, no dejará de ser un local más dentro del barrio. A ver, consumidor de este tipo de comida frecuentemente no soy, alguna vez ocasional, pero bueno, pues también pasaremos, igual que vamos a un McDonald's de fuera del Prat, pues si lo tenemos al lado de casa pasaremos también, evidentemente. Bueno, actualmente están haciendo varias fiestas, ¿no? Dentro, desde Semana Santa para adelante, el Prat tiene mucho ambiente. Y bueno, pues yo creo que los jóvenes tienen muchos sitios para tener ocio, incluso para ir a comer. No es solo el McDonald's, y fomentar un fast food pues tampoco creo que sea lo mejor. Pero bueno, cada uno es lícito de ir donde quiera y está bien.
2: I hem deixat pel final, per aclarir conceptes, l'entrevista que li hem fet al president de la Cooperativa Obrera de Viviendas, Antonio Pedrero, per explicar i aclarir alguns punts. Perquè, per exemple, algú ha mencionat els Macauto o ha dit que serà un establiment obert 24 hores. Volem saber si tot això és cert. Sentim Antonio Pedrero parlant sobre les negociacions en curs. El president de la cooperativa reconeix certes contradiccions ideològiques amb aquest projecte.
3: Hi ha flecos que s'estan discutint entre els advocats d'una i altra banda, i encara no, a data d'avui, que són 30 de juny, no hem signat res. Però sí que és veritat que hi ha molt interès per ambes parts. Primer, perquè a la cooperativa li interessa, tota vegada que el finançament de la inversió feta allà requereix que la planta baixa es llogui el més aviat possible, i dos, perquè, bueno, perquè és una activitat que ens donarà bons resultats des del punt de vista econòmic. Sí que filosòficament, ideològicament, té certes contradiccions, però a la vegada, pues, nosaltres el que busquem és interlocutors amb garanties també, i hem trobat aquest que estava interessat des de abans de començar quasi l'obra. O sigui, no és que treballem darrerament, sinó que aquesta gent de McDonald's ha estat interessat en aquest xaflà o voltant de la rotonda, aquells locals de 494 metres quadrats, ha estat interessat des de començament de l'obra.
2: No és l'únic negoci que s'obrirà als locals del bloc de la cooperativa. També hi ha converses amb una cadena de supermercats. Es tracta d'una mesura de supervivència econòmica per l'entitat.
3: Pues, al final hem tingut que agafar aquests que paguen bé, òbviament, i després a l'altra resta de locals, que són, també estem en negociacions amb uns inversors que volen posar un charter de la cooperativa Consum. I això és bo per cooperativa des del punt de vista econòmic, per garantir això, el retorn dels crèdits que hem tingut que tenir amb l'ICF, de tal manera que també és bo que tinguem dos llogaters, diríem, perquè allà hi ha 8 locals, em sembla, es podrien fer fins a 8 locals, però tenir 8 locals la gestió seria més complexa, i les garanties de continuïtat i tenir dos interlocutors exclusivament i amb garanties més que suficients, doncs ens dona una opció que la cooperativa, la Junta Rectora i la cooperativa doncs va considerar que era el millor per poder fer front als despeses que tenim del crèdit hipotecari.
2: Pedrero nega que el negoci pugui obrir 24 hores o a les nits i assegura que l'Ajuntament hi estarà molt a sobre per garantir-ne la bona convivència.
3: No, nosaltres hem ja limitat moltíssim totes les, diríem, façanes del punt de vista de la publicitat i dels rètols que han de posar. I l'Ajuntament, per la seva banda, posarà totes les mesures limitadores de control, d'horaris, de presència, de mobilitat, o sigui, tot això que ja ho sabíem d'antemà i que era una preocupació que volíem gestionar de la millor manera possible, són les condicions, en definitiva, que la cooperativa, i pensem que l'Ajuntament, complementarà cada una de les seves competències a fi i efecte de que l'impacte allà sigui positiu, no negatiu amb la convivència. Sí, que creiem, i, bueno, i no hem de posar el parche antes de la herida, creiem que la cosa funcionarà i que s'han pres, per això hem trigat tant en firmar el contracte. Torno a repetir, a data d'avui, 30 de juny, no està signat encara.
2: Ja heu vist, el Prat es debat entre la indignació i la por d'alguns veïns pel que pot portar l'obertura del McDonald's al barri, com la brutícia o el soroll, i l'alegria dels que asseguren que serà un espai de convivència i lleure per als més joves.

Fins aquí el Pla de Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu!

0: És la una.
1: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, participa aquest matí a la ponència a l'aeroport de Barcelona del Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, que celebra el Parlament Europeu a Brussel·les en el marc de les conferències propera parada Barcelona del Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta. La batllessa defensarà el model de mobilitat que fa anys reclamant des de l'Ajuntament, el del transport públic sostenible i la reducció de vols. El Prat Ràdio està seguint en directe i us ho portarem amb la darrera hora d'aquestes jornades. De seguida, perdó. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui, dijous 2 de juliol de 2026.

0: La calor extrema ha provocat aquest 2026 218 morts al juny, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat. És la xifra més elevada des que es disposa de registres i gairebé 4 vegades superior a l'anterior rècord assolit l'any passat. Precisament a l'informatiu d'avui a l'Espai l'entrevista parlem amb l'infermera i directora del CAP Pujol i Capçada de com detectar i prevenir un cop de calor. En esports, el boxejador pretenc Sergio Barneto ha quedat eliminat als quarts de final de categoria 65 quilos al Campionat d'Espanya de boxa elite. Barneto no ha pogut superar el combat contra el gallec Brañel Suárez Maleno, tot i adjudicar-se al primer assalt. Ho repassarem al Prat Esports amb el Jonathan Marín González. I pel que fa al temps, el termòmetre podria oferir-nos unes últimes hores més respirables abans d'un altre ascens progressiu, però constant i intens de les temperatures. Tot plegat amb domini del sol i el permís d'algunes traces de núvols alts. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. L'alcaldessa del Prat participa avui en una conferència que vol defensar la mobilitat sostenible davant projectes com el de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ho fa en el marc de les jornades que se celebren a Brussel·les, a la seu del Parlament Europeu, i que estem seguint des del Prat Ràdio. Connectem amb l'Ivan Conde, que és precisament a la seu d'aquest òrgan que representa la comunitat comunitària ubicat a la capital belga. Ivan, bona tarda.
1: Molt bona tarda des de l'espai Altiero Spinelli d'aquí del Parlament Europeu. Segona jornada de conferències del Next Stop Barcelona al Prat, connectant la ciutadania, protegint el nostre planeta després de la jornada d'ahir, la primera en què hi vam tenir les primeres dues conferències. La primera amb un perfil polític molt més marcat, amb la coordinació i presentació de l'anfitrió de l'eurodiputat Jaume Sens i la participació de la coordinadora dels Comuns Candela López i l'assessor del grup dels Verds Marc Jiménez. També de Vicent Marçà, l'eurodiputat de Compromís, que va donar, podríem dir, aquest punt de perspectiva. Ell va comentar doncs, que ja la política europea ha frenat o ha ajudat, com a mínim, a contribuir a frenar alguns projectes, com per exemple la creació de la carretera de l'aeroport que connecta Castelló, que connectava amb Marinador, però que per això també es necessita primer un moviment ciutadà que faci pressió. També va comentar doncs, que eines com l'Espai Natura 2000 existeixen i que poden ajudar també a posar fre i sobretot a teixir aliances entre moviments d'altres aeroports, no?, contraris a l'ampliació d'altres aeroports d'Europa o moviments associatius similars a la resta d'Espanya. De fet, dibuixava un escenari una mica contradictori a Vicent Marçà, no?, amb un equilibri de forces contrari segurament a les forces progressistes en minoria en aquest Parlament Europeu. Per tant, comentava ell, és una de les línies mestres que estem escoltant en aquest cicle de conferències, que més que una qüestió legislativa, o millor dit, més que una qüestió parlamentària de votacions, la via europea per poder posar fre o per com a mínim d'intentar-ho a nivell de Parlament Europeu és cenyir-se a les normatives, realitzar informes que demostrin que clarament l'ampliació de l'aeroport xoca amb algunes d'aquestes normatives mediambientals que el Parlament Europeu té. Escoltem a Vicent Marçà, eurodiputat del grup dels Verds i de Compromís.
2: Jo crec que es produeixen en un moment molt pertinent i a més poden vincular molt bé el que és la lluita contra l'ampliació de l'aeroport del Prat a Barcelona amb les lluites, altres lluites semblants que hi ha a nivell europeu per incompliment de normativa europea, i aquí és on ens estem focalitzant per tal de poder incidir en paralitzar aquesta infraestructura que no és necessària, que no té absolutament ningú sentit amb el model de transport que promou la Unió Europea, amb incompliments, possibles incompliments que poden haver també d'aquesta normativa.
1: La segona conferència del dia amb un to també molt diferent, o com a mínim amb uns protagonistes molt diferents, els de les associacions ecologistes, entitats a favor del transport sostenible, sindicats, la participació en general doncs de les següents entitats: Comissions Obreres, de Pana, Promoció del Transport Públic, Zeroport i Ecologistes en Acció. Amb més o menys molts punts en comú, com és el de treballar plegats, fins i tot va sorgir una mica sobre la taula, mig de manera informal, al fer trobades consistents i constants entre aquests grups i forces polítiques, i doncs això, que no només és una qüestió ecologista, que és també doncs una qüestió de sanitat pública i de no incidir en un model econòmic que no és el més desitjable. De fet, es va parlar molt d'habitatge i de turisme en aquesta segona xerrada, no, com a temes que toquen de manera indirecta el fet de que s'ampliï o no l'aeroport. Hi va haver doncs, diferents intervencions, respostes i preguntes, i sí que destaquem doncs, una mica el contacte entre entitats i polítics, no? Al principi la moderació es deia, bueno, què poden fer més les entitats, no? Aquest tipus d'entitats per convèncer a més població de que l'ampliació de l'aeroport és un tema central de debat. Algunes de les entitats també van dir, bueno, nosaltres de fet demanem que siguin els polítics qui facin el primer moviment, qui moguin la primera pedra, i després ja serem les entitats qui busquem moure més a la població. Per tant, en un to constructiu, però també va haver, no?, algun intercanvi d'opinions. L'aeroport va incidir també en aquesta línia, en la d'involucrar a la societat civil, a personalitats, a científics, a artistes, i ja cridava a la manifestació del proper 20 de setembre, així com es mostrava un dels seus portaveus, o el seu representant en aquestes conferències, Joan Manuel del Lloro, una mica decebut amb altres forces polítiques progressistes que de moment no s'acaben d'endinsar en el que és aquesta lluita en contra de l'ampliació de l'aeroport. L'escoltem.
3: L'administració de la Generalitat, pensem que tenia, i de l'Estat, pensem que tenien aquest interès de simplificar el debat, d'ànex sí, ànex no. Llavors aquest és un aprenentatge que sí que vam extreure del 2021, i des de l'aeroport teníem ben clar que tan bon punt sortís l'anunci de l'ampliació de l'aeroport que va fer el senyor Illa quan va accedir al govern de la Generalitat, doncs que havien d'obrir aquest debat, i vam reaccionar ràpidament al seu anunci amb una convocatòria de premsa a plaça Sant Jaume, i vam dir precisament que una ampliació de l'aeroport tindria afectacions en la salut, en l'habitatge, en la gentrificació, en tota aquesta sèrie de temes que s'han anat parlant aquí
1: avui. Avui torn per a les darreres dues conferències, totes dues amb perfils, no?, amb més novament tendència marcada política, i sobretot amb dos títols força cridaners en contra, com a mínim, del criteri o de les decisions del govern espanyol. La primera, titulada Espanya avança en la direcció equivocada, amb la participació de Jaume Asens, Mario Rodríguez de Codes, Denis Auclair del think tank Transport and Environment, i de Tilly Metz, la eurodiputada de Die Grünen dels Verds de Luxemburg, que serà doncs la única eurodiputada no espanyola que participa en aquestes xerrades. I a partir de 11:45, en la segona conferència ampliació de l'aeroport Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú? Això són cometes, no ho diem nosaltres, és el títol d'aquesta tercera, millor dit quarta conferència. La darrera serà la que participa l'alcaldessa Alba Bou Jordà, acompanyada de Gemma Tarafa, coordinadora nacional dels Comuns i exregidora de la Ajuntament de Barcelona, així com Cristina Sánchez, la delegada de CEO Verlife a Catalunya.
0: Gràcies, Ivan. Demà recordem que ja tornarà aquí l'Ivan Conde al Prat, de fet aquesta nit, i demà podrem gaudir també d'una crònica tant aquí a la ràdio com al Prat Televisió amb la resta de protagonistes d'aquestes jornades. Moltes gràcies, Ivan, i bon viatge.
4: Salut.
0: La calor extrema ha provocat aquest juny 218 morts, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat. És la xifra més elevada des que es disposa de registres, i gairebé 4 vegades superiors a l'anterior rècord assolit l'any passat. La major part d'aquestes defuncions s'han concentrat en els darrers dies del mes, coincidint precisament amb la intensa onada de calor que ha afectat el país. De fet, 8 de cada 10 morts atribuïdes a la temperatura es van produir durant l'última setmana de juny. L'episodi ha deixat temperatures excepcionalment altes, amb valors que han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, i màximes que s'han situat entre 7 i 8 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. L'impacte també s'ha fet notar en els serveis sanitaris. Durant els dies més intensos de l'onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques va atendre més de 200 persones afectades per les altes temperatures. Les autoritats sanitàries recorden que la calor extrema afecta especialment la gent gran, els infants, infants, les persones amb malalties cròniques i els treballadors exposats a l'aire lliure. Per aquest motiu, insisteixen en la necessitat de mantenir una bona hidratació, evitar l'activitat física durant les hores centrals del dia i prestar una atenció especial als col·lectius més vulnerables.
4: L'entrevista.
0: La primera onada de calor de l'estiu ha deixat 43 morts associades a altes temperatures a Catalunya. De fet, el sistema de monitorització de la mortalitat diària constata que Catalunya ha estat la comunitat més afectada. La calor afecta tothom, però especialment aquelles persones vulnerables o que s'exposen durant hores a les altes temperatures, ja sigui per una feina a l'aire lliure o per no tenir una casa amb les condicions meteorològiques necessàries. Què podem fer per conviure amb les altes temperatures i evitar patir un cop de calor? En parlem amb l'infermera i directora del CAP Pujol i Capçada, Elma Narros. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Primer de tot, què és un cop de calor? Perquè en parlem molt, però ho podem definir d'alguna manera?
5: Ah, bueno, pues sí. Mira, un cop de calor al final és una situació molt greu, no?, que passa quan el nostre cos deixa de ser capaç de regular la temperatura. Normalment, quan tenim calor, nosaltres suem i això ens ajuda a refredar-nos. Però arriba un moment que aquest mecanisme falla i la temperatura corporal puja molt, fins i tot pot arribar a pujar als 40 graus. Quan això passa, els òrgans més importants, no, del cos, com el cervell, el cor, el ronyó, poden començar a funcionar malament. Per això és una emergència mèdica i cal actuar molt ràpidament.
0: I quina diferència hi ha entre un cop de calor i la famosa insolació?
5: Bueno, la insolació acostuma a produir-se després d'una exposició al sol, o sigui, quan prens molt de temps el sol directament, sobretot al cap, no? Això provoca pues, mal de cap, mareig, nàusees, no? I el canvi, el compte calor, és que és una cosa molt més greu que una insolació, no fa falta estar al sol, només això pot patir una persona que està treballant en un lloc on fa molta calor, o quan fas un exercici intens, o quan estàs a una casa que estigui molt calenta i que no estigui ventilada. No fa falta ni tan sols que toqui el sol. És diferent.
0: Una mica ja ho has avançat, però per aprendre a detectar-ho, com podem saber quina sintomatologia hi ha amb un cop de calor? Com ho podem diferenciar doncs, de qualsevol altra patologia o malestar que puguem tenir?
5: Sí, és molt important saber-ho reconèixer, perquè primer això comença quan apareix que tens molta set, estàs molt cansat, mareig, mal de cap, te sents dèbils, pots tenir com rampes musculars, nàusees, no? És com una sensació de malestar brusca, no tot de cop, tu la notes abans, i això el que has de fer, en aquest moment és t'has de parar, has de buscar un lloc fresc, t'has d'hidratar, has de beure aigua, no res que tingui en punt, no una cervesa, doncs, no? I descansar, t'has de posar l'onda, descansar i beure. Si no, si això no es fa, això evoluciona malament, i si va més, doncs és com un quadre de confusió, desorientant, no? Que no pots parlar bé, pot fins i tot perdre de coneixement i pots tenir convulsions, això ja fa que estiguis en un punt d'una emergència mèdica.
0: Has dit beure aigua, has especificat no beure alcohol, però què passa amb altres tipus de begudes, com poden ser les begudes energètiques, com pot ser, per exemple, doncs, les begudes ensucrades, això ho podrem prendre o no?
5: Hombre, si és el que tens a mà, pues millor això que res, però no és una bebida d'elecció. El millor és hidratar-se amb aigua, directament. Tot això que si tens una beguda isotònica, pues sí que estaria bé, però begudes ensucrades, no, pues tipus coles, refrescos, això pues millor que no. I alcohol, bo, que de vegades si estàs en alguna persona t'ofereix o tens aquesta idea, no, que alguna bebida alcohòlica tipus cervesa, no, t'ajudarà, pues no.
0: Aquests darrers dies hem parlat molt de la calor, dels cops de calor. De fet, avui es publicava, no, una informació que deia que s'havien quadruplicat aquests casos el darrer estiu. Volia preguntar-li, el fet de que parlem tant també del canvi climàtic, aquests canvis, aquests augments de temperatura progressius que estem patint any rere any, estan provocant d'alguna manera un augment dels cops de calor o també hi ha un punt que els aprenem a detectar i tractar millor?
5: Sí, no, no sé què estan augmentant. Des dels centres de salut ho estem veient. Cada estiu tenim més dies, no?, amb temperatures més altes, no? Les onades de calor són com més llargues i sobretot a la nit, no? A nits que fa molt de calor, que no baixa tant la temperatura i tampoc es deixen descansar, eh? Tot això fa que augmentin més les consultes, no?, per deshidratació, per esgotament per calor, no?, i també per descompensacions de persones que tenen malalties cròniques, que també ho notem.
0: Clar, ara comentava vostè el tema de les persones que tenen malalties cròniques. Són persones més vulnerables, imagino, que la mitjana de la població. Quins són els col·lectius més vulnerables a aquests cops de calor?
5: Clarament les persones grans, eh? Probablement són les que més es preocupen a atenció primària. Primer, perquè moltes viuen soles, perquè tenen més sensació de set, no? I a més, pues, poden prendre medicacions, no?, que fan que perdis líquids, no?, com diurètics o tractament per la tensió, que aquestes afavoreixen la deshidratació també. També són molt vulnerables els bebès, no?, els nadons, els infants petits, perquè tu li has d'oferir l'aigua, no són ells quan tenen la set que la van a buscar. I després el que deia, gent que té malalties de cor, de pulmó o de ronyons, encara que no sigui gent gran, i també els treballadors que passen moltes hores al carrer.
0: Precisament per aquestes persones que treballen a l'aire lliure, hi ha alguna mena de protecció o quins consells haurien de seguir precisament per evitar aquests cops de calor?
5: Bueno, aquí és molt important també que les empreses adaptin una mica els horaris, no?, quan hi ha temperatures extremes, perquè si estan al carrer les temperatures són molt altes, doncs s'haurien d'adaptar horaris. Però també és important que els treballadors escoltin una mica el seu cos, eh? Que facin pauses freqüents, que vagin parant tant en tant, que vigilin molt d'hidratar-se, no?, i beure aigua encara que no tinguin set, no?, anar parant i anar bevent aigua, buscar l'ombra sempre que sigui possible, no?, i no esperar a trobar-se malament.
0: De fet, arran d'això que comentàvem, recordem que precisament aquesta mateixa setmana la Inspecció de Treball de Catalunya ha comunicat a prop de 12.000 empreses que han de protegir i prevenir els cops de calor de les seves plantilles, especialment, això estava especialment centrades en les empreses de la construcció i de les agràries, que són doncs, les que habitualment veiem, no?, a l'aire lliure i amb aquesta situació sempre de sol continu, però en tot cas és una cosa que s'ha d'extendre a totes les empreses. Quins consells hem de seguir la resta de la ciutadania, les persones que estiguin fora d'aquests grups vulnerables, les persones també que doncs, habitualment no tinguin aquesta exposició a les altes temperatures, però que en tot cas, amb aquests dies de calor, tots podem patir-ne, què hem de fer, què podem preparar?
5: Pues mira, un molt senzill és, i molt important és beure aigua i no esperar tenir set. O, això, de manera contínua, hem de beure aigua. Vale? També pues, evitar sortir a les hores, no?, que n'hi ha més calor, que són entre les 12 i les 5 de la tarda, portar roba lleugera, no?, i clara, i buscar llocs frescos, no?, els menjats, els àpats que siguin lleugers, no?, amanides, no?, fruita, no?, menjars que siguin molt calents i molt densos. I després al prat, pues, bueno, també quan sortim al carrer i si tenen que ser aquestes hores, tenim refugis climàtics o parar una estoneta, no?, si estem cansats, no ens trobem bé, o inclús entrar pues, a un supermercat que tenim massa coses cívics o esportius, n'hi ha molts puestos, no?, que n'hi ha aire condicionat, que si tens que sortir al carrer pues, a aquestes hores, si tens molta calor pues, has de parar, de saber que has de parar, buscar un lloc fresc, descansar i beure aigua. I una cosa molt important que m'agradaria dir, que si tenim famílies grans que viuen sols, en aquests dies és molt recomanable, no?, pues anar-los trucant, anar-los a veure, vigilar que beguin aigua, que la casa estigui ventilada i fresca, no?, que això també és molt important, perquè ells no tenen la sensació de calor, ai, de set que tenim nosaltres i s'ha d'anar a estar molt a sobre.
0: Sobre el tema dels refugis climàtics, recordem que a través del web de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb.cat, trobareu en l'apartat de Medi Ambient un cercador de tant d'itineraris frescos com de refugis climàtics, que és una bona forma per conèixer aquests espais, sobretot si no sou d'un municipi que us conegueu, però que sigui doncs, de l'àmbit metropolità, allà podreu trobar doncs, on són els centres cívics o aquests espais que comentava l'infermera Elma Narros, que són espais doncs, on poder refrescar-se en cas de calor. si és massa tard, si malgrat tota aquesta prevenció, patim un cop de calor o estem amb una persona que pateix un cop de calor, com hem d'actuar? Si, per exemple, doncs, abans comentava vostè que hi ha la possibilitat fins i tot que hi hagi espasmes, no? Ha dit vostè, ara no em surt la paraula, que hi hagi convulsions, gràcies. Què podem fer en aquests casos? Com podem ajudar una altra persona que pateix un cop de calor? O què hem de fer nosaltres si ja ens notem amb aquesta sintomatologia?
5: Si nosaltres, com hem comentat abans, no? Bueno, tenim doncs això, l'aparició de molta set, cansament, mareig, mal de cap, debilitat, rampes, no? Pues això, posar-nos tot a parar, descansar, posar-nos a un lloc que estigui fresc i hidratar-nos, no? I parar. I trucar al 112. Si estem davant d'una persona, no? També que veiem que necessita ajuda, que està patint un cop de calor, el primer que hem de fer és trucar al 112. I després, mentre s'arriba, portem aquesta persona a un lloc fresc, no? Li podem treure l'excés de roba una mica, no? Intentar baixar-li la temperatura amb aigua fresca, no? O posar-li roba humida a sobre, especialment a sobre del col, les aixelles i els engonals, no? Si la persona ja està molt confosa o inconscient, no li demanem aigua, no? Perquè se podria anuegar, no? Sinó posar-la a un lloc fresc i mullar-la i esperar que vingui el 112, perquè les conseqüències que pot tenir això, pues, són greus. Si s'actua ràpidament, la majoria de persones es recuperen i ja, no? Però si triguem en actuar i es retarda l'assistència, un cop de calor pot ser greu, pot provocar lesions al cervell, insuficiència renal, problemes al cor i fins i tot pot ser mortal. O sigui que s'han de fer coses.
0: Clar, al final, doncs hidratar-se, beure especialment aigua, evitar llocs amb molta calor, buscar l'ombra, buscar llocs on hi hagi doncs, aquests espais amb aire condicionat, portar roba fresca. Són consells que a primera instància semblen absolutament de lògica i que qualsevol persona seguiria, però en tot cas continuen produint-se aquests cops de calor. La meva pregunta és, falta consciència sobre què és o la importància i el perill dels cops de calor i sobretot també sobre escoltar el nostre propi cos del que ens està demanant en aquests casos?
5: Sí, sí, bueno, cada vegada es parla una mica més, no? Per això estem, per encara que la feina, no? Hi ha persones, no, que encara pensen que això només passa si estàs prenent el sol, no? I no és així, també passa en vostres que fa molta calor, tu estàs fent un exercici intens, no? També veiem moltes persones, no? Que, sobretot grans, que no ho veuen prou d'aigua perquè no tenen set, no? I es deshidraten molt ràpid. O sigui que sí, sí, falta conscienciació. Des de l'atenció primària insistim molt que la prevenció és la millor eina, Pues beure aigua, baixar les persianes, anar a visitar una família gran durant una hora de calor pot evitar un problema greu.
0: Doncs molt important seguir aquests consells que ens ha explicat l'infermera i directora del CAP Pujol Capçada, Ilman Arros. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i en tot cas us recomanem a vosaltres, als i les oients, que seguiu aquests consells i que eviteu de totes patir un cop de calor. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
5: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Moment de fer una breu pausa publicitària i tornem de seguida amb la previsió del temps.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
0: El temps. I com dèiem, moment ara de repassar la previsió del temps, de fer, com sempre, de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
8: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint, amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, El vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes, el vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui, a més amb un divendres completament ras, novament.
0: I pel que fa al mar?
8: Una situació molt diferenciada en funció del tram de costa en el qual estiguem. Mentre que la Brava continuarà bufant el vent de nord, com ho ha estat fent les últimes hores i dies, de fet, a la costa barcelonina i tarragonina els vents aniran girant en funció de l'hora i també l'estat de la mar serà diferent. De moment, el que queda d'aquest dijous, el vent que s'imposarà a la costa daurada i la barcelonina serà de sud o de xaloc. Una mica de mala mar tindrem sobretot a la costa tarragonina. Queda força corrent de mar de fons, atenció, en zones de roca, sempre amb sol igualment. I en canvi, a la costa Brava, aquí tindrem més aviat maror, forta maror ja mar en fora, i és que el vent de tramuntana no deixarà de bufar. De fet, aquest matí en alguns indrets de la costa Brava el vent arribava als 75-80 km per hora. En vista aquesta nit i el divendres continuarà bufant la tramuntana, en algun moment bastant intensa, sobretot al cap de Creus. Això farà que hi hagi tràngol i maror al litoral, a la costa barcelonina i tarragonina. Del vent de ponent o mestral al matí passarem a una tarda novament de xaloc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mí.

0: Fins aquí l'informatiu migdia d'avui dijous 2 de juliol de 2026. Tot seguit us deixem amb els esports, amb el Jonathan Marín González fins al punt de les dues. Nosaltres tornem, com és habitual, amb els butlletins informatius a les 5 i a les 6 i amb l'informatiu vespre a les 7. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
2: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
1: Qui omplirà la galeria de mil moments.
2: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
1: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
2: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
1: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
3: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
4: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

0: loca.
1: Tu ets perfecta?
2: No ho sé.
1: I tu?
3: Pues clar que sí.
1: I tu, que ets perfecta?
4: Però n'hi ha algú perfecte?
1: No ho sé.
5: Clar que no.
1: No?
5: No, no hi ha ningú perfecte.
6: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
7: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passa un minut i 17 segons, a dos quarts de dues de la tarda. Avui al Palma obrim una finestra a l'actualitat perquè el boxejador pretens Sergio Barneto ha quedat eliminat als quarts de final de la categoria de 65 quilos del Campionat d'Espanya de boxa. També avui parlarem dels moviments en les plantilles tant de l'Associació Esportiva Prat, que ha anunciat que el porter Pablo Romero formarà part novament del primer equip, com també del Club Bàsquet Prat, que ha comunicat que Imanol Martínez no seguirà el curs vinent jugant amb el conjunt del Joan Busquets. I com tots els dijous, avui tenim la secció de l'hemeroteca d'en Manolo Gol amb un protagonista de luxe. No digues gol, digues golf. 164 gols ha registrat el convidat d'avui com a futbolista. Parlem, evidentment, del pretenc Ángel Dolph. Abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: El boxejador pretén Sergio Barneto ha quedat eliminat als quarts de final de la categoria de 65 quilos del Campionat d'Espanya de boxa. Barneto no ha pogut superar el combat contra el gallec Brangel Suárez, tot i adjudicar-se el primer assalt. El púgil gallec, anomenat l'Huracán de Caldas, va reaccionar amb ímpetu en la segona ronda i l'últim període va ser gairebé un calc del segon, tornant a sumar al púgil del club de boxe Unia la puntuació favorable de 4 jutges. Escoltem el practenc, a Barneto, analitzant el seu combat.
1: Íbamos con un plan de combate que en el primer asalto sí que resultó efectivo y en el segundo asalto recibí dos manos, me quedé con él a la corta distancia, le di dos manos, vi que le podía hacer daño y bueno, al final los jueces dieron su veredicto, le dieron la pelea a él por el segundo y el tercer asalto que lo hicimos totalmente a la corta. Hicimos golpe por golpe y claro, por recorrido el rival era más bajito y tenía más experiencia, ¿no?, en la corta distancia.
0: I canviem ara de terç per parlar ara de moviments en les plantilles, perquè per exemple l'Associació Esportiva Prat ha anunciat que el porter Pablo Romero formarà part del primer equip de l'Associació Esportiva Prat després de sortir cedit la temporada passada, primer al Cerdanyola i després al Can Vidalet. El futbolista de 23 anys competirà per fer-se un lloc de titular a la porteria pretenca, després d'acumular gairebé 50 partits a tercera federació en les últimes 3 temporades. I de continuïtats passem ara a sortides, perquè el Club Bàsquet Prat ha comunicat que Imanol Martínez no seguirà el curs vinent jugant amb el conjunt del Joan Busquets. L'Ale ha tingut un paper de rotació aquesta temporada amb una mitjana de 22 minuts per partit, amb 4 punts, 10 rebots i 3 assistències per enfrontament. Una de les seves actuacions més destacades amb la samarreta pota blava va ser en el partit davant l'Andrax, registrant pics individuals de 14 punts amb un destacat 4 de 5 en tirs de camp. I per cert, ja que parlem d'actualitat, també l'Associació Esportiva Prat ha anunciat avui la sortida de Guille Rio com a CEO de l'Associació Esportiva Prat i demà es farà l'acte de presentació de Xavier Skaig, la persona que agafarà ara aquest càrrec. Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda. Anem ara amb la secció de l'hemeroteca.
2: Escoltes el Prat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: I volem saber quina és la previsió del temps avui que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
16: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
15: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
18: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
17: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
20: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
19: En cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
21: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa o van canviar per un altre dia de calendari.
19: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
4: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295 i els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
6: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
5: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
0: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
22: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
0: També a l'AP7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
4: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
0: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a l'AP7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
4: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
0: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
23: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta dos ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
24: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
23: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
0: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
25: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
26: Aquesta restricció es fa
2: per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis, en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
25: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant. També Amaya o Ralph Pichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. 20 cuchillos
4: mortales. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
3: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
0: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
9: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
7: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
10: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. A Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
7: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
11: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sardana. serà de família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
8: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
11: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
12: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
11: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada, i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Espar Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
16: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
26: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
28: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles, caient el sol adormit.
27: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
28: Adeu, Embaladits.
1: Ens agrada la poesia.
26: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics d'en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la Processó Metafísica es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la coordinació José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
8: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
7: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
7: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
7: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
9: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: I per això, a partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
7: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
11: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
12: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
13: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
12: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
14: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
12: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
16: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:15, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, una situació ja ordinària, no?
15: L'Ajuntament ha activat 11.580 places d'aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
4: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
4: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutadania se sent seu.
17: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor, a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
4: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
0: Díaz. I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
19: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley...

0: els edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
1: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
2: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
3: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
4: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
2: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
6: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
7: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són els incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
6: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
1: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
8: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
9: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
8: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
1: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
10: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
11: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
10: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
1: I és moment per a la cultura.
12: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
1: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fat Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, i estem escoltant

0: o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
1: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
2: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
2: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
3: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer, i nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
2: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
0: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
5: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
4: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
6: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
4: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Depart del Tour.
7: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha notat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
7: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
9: A títol personal jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
7: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
0: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: era per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa.
1: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
3: Els pamfines són a trenar.
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

paras.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat, a més, del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
2: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
1: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme, i sobretot el més important perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis, i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed, Gaudí, és una mostra que es pot veure en 3D intel·ligència artificial.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 2 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui, a més amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats preguntarem com afecta la calor a la gent gran. En parlarem amb Miquel Aguilar i Roser Pla, membres del Consell per a la Gent Gran de Sabadell. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar l'avís del Suprem sobre la regularització de migrants que fa el govern espanyol i la nova taxa de la Unió Europea de 3 euros als paquets barats que s'importen de la Xina. A partir de les 5 coneixerem la il·lustradora... A partir de les 5 coneixerem a un dels protagonistes de Badalona. Ho farem de la mà de Martí Villegas. Continuarem amb animals per recordar com evitar els cops de calor dels gossos de Maria José Guerrero, de Can Xiu-Xiu del Prat de Llobregat. I acabarem amb cultura per parlar amb l'escriptora badalonina d'Anna Darius de la seva darrera obra, Este Casino és mío. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Observatori de l'Aigua de Terrassa va celebrar el taller pràctic Tens problemes per pagar la factura de l'aigua? Una iniciativa adreçada a la ciutadania per ajudar a entendre la factura de l'aigua, resoldre dubtes sobre els conceptes que hi apareixen, detectar possibles incidències i conèixer el sistema de tarifació. L'activitat va tenir lloc al Centre Cívic Montserrat Roig de Terrassa i estava especialment pensada per a les persones que tenen dificultats per interpretar el rebut o que volen saber si poden reduir en l'import. Durant la sessió, les persones assistents van poder portar la seva pròpia factura per analitzar-la amb el suport de les persones dinamitzadores. El taller va incloure continguts sobre la lectura i interpretació dels diferents conceptes de la factura, el consum d'aigua a la llar i el cost final del servei. També les tarifes vigents i els mecanismes de bonificació o ajuts disponibles, així com un espai per resoldre preguntes i casos particulars. Aquesta iniciativa forma part de les accions impulsades per l'Observatori de l'Aigua de Terrassa per promoure una major transparència en la gestió de l'aigua i garantir a la ciutadania la informació necessària per exercir els seus drets com a usuari del servei. Amb el lema Porta la teva factura, l'organització fa una aposta per una sessió que combina informació pràctica, assessorament i participació ciutadana.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. El Vallès estrena Valltec, una nova plataforma impulsada pel Centre Metal·lúrgic i la xarxa Onion, que vol reforçar la competitivitat del territori a través de la tecnologia i la innovació. La iniciativa neix amb una vintena d'empreses adherides i també vol sumar-hi universitats, centres de recerca i altres agents de l'ecosistema. Els impulsors asseguren que el territori concentra una de les majors concentracions d'activitat industrial i tecnològica del país, un potencial que fins ara no comptava amb un projecte comú que el representés. La directora general del Centre Metal·lúrgic, Montse Vilanova, explica per què el Vallès és el territori escollit per impulsar aquest projecte.
3: El Vallès és un espai ideal perquè es doni lloc, perquè tenim universitats, tenim centres tecnològics i a més, el que també ens en donem compte i és que d'empreses censades, amb un CNAE molt pur tecnològic, tenim almenys més de 2.000 empreses només al Vallès. El Vallès també és el que porta quasi el 17% del PIB a Catalunya. Per tant, teníem, no?, tots els elements al nostre favor per començar a treballar aquest projecte.
2: La plataforma també pretén crear una xarxa estable entre empreses que fins ara treballaven de manera aïllada i donar més força al sector davant les administracions i altres institucions. Amb aquest nou projecte, els promotors aspiren a consolidar el Vallès com un dels principals motors tecnològics i industrials de Catalunya i a generar noves oportunitats de creixement per al teixit empresarial.
0: Gràcies, Anna. I ara des del litoral comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona, deixem de ser invisibles, considera insuficient el servei de bany adaptat a la ciutat. Al litoral badaloní trobem dos punts que el faciliten i des de l'entitat asseguren que són petits, creuen que hauria d'haver-hi més tenint en compte els 5 quilòmetres de platja que hi ha. Aquesta temporada de bany el servei s'ofereix a la platja dels Pescadors, a l'altura del carrer de Mar i a la d'en Botifarreta. Per Badalona, deixem de ser invisibles, dos punts són insuficients. A més, consideren que els accessos de fusta són estrets per a les cadires de rodes i defensen que l'espai adaptat hauria de ser més gran per tenir més ombra. Escoltem dos membres de l'entitat, Lola Moreno i Robert Martínez.
5: En la zona de sombra, tres sillas ya, ya no se cabe. Y luego pasa también que tú te vas a bañar y cuando sales deseas secarte al sol, pues lo tienes que hacer en la rampa donde pasa todo el mundo porque no tienes un lugar para estar tranquila.
6: Yo creo que l'han de fer més ample, no tan petit, però tampoc tan gran. Una cosa a la nostra mida.
4: A la manca d'espai se suma el desnivell de la sorra. Això fa que les passarel·les de fusta que aporten a l'aigua tinguin molt pendent, cosa que dificulta el bany. Des de l'entitat afegeixen que un dels punts de servei, el de la platja d'en Botifarreta, té molta afluència, ja que hi ha diverses residències de gent gran a l'entorn que el fan servir. Això fa que l'espai d'ombra sigui encara més insuficient.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
7: Bona tarda. El Tom pel Barri ha tancat una nova edició després de 6 sessions dedicades a descobrir el patrimoni natural del Prat. L'activitat, que va començar a finals d'abril, ha ofert passejades guiades cada dimarts al matí per donar a conèixer la biodiversitat i els espais naturals del Prat. Una proposta que ha apropat la ciutadania a l'entorn i als valors ambientals del territori. Organitzada pel Mira Domènec, amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat, el projecte ha permès a les participants conèixer alguns dels espais naturals més emblemàtics del municipi i aprofundir en la biodiversitat local. Durant les diferents sessions s'han visitat espais com la finca de la Marina, la platja del Prat i la pineda de Can Camins. També s'han fet activitats de ciència ciutadana com un cens d'orenetes i un itinerari botànic pel Parc Nou.
0: Gràcies, Víctor, de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La companyia Castellà, tocat pel teatre, puja a l'escenari amb una proposta que promet fer riure el públic sense perdre de vista les contradiccions de les relacions humanes. L'obra que presenten és Un funeral de mort, una comèdia negra dirigida per Víctor Blázquez i produïda per Atmosfera Produccions, que es podrà veure a la sala de petit format dissabte 4 i diumenge 5 de juliol. El muntatge transporta els espectadors fins a un funeral familiar, que lluny de convertir-se en un acte solemne i tranquil, deriva en una successió de situacions tan inesperades com surrealistes. Errors de tota mena, visites inoportunes, secrets que surten a la llum i personatges que compliquen encara més la situació, fan que el comiat es transformi en una autèntica cadena d'embolics. La companyia Castellà, tocat pel teatre, és una entitat que va néixer gairebé de manera espontània a partir d'una activitat extraescolar d'adults. El que inicialment era un espai per compartir l'afició pel teatre es va acabar convertint en una associació amb identitat pròpia i amb la voluntat de crear experiències escèniques que vagin més enllà de la representació. En els darrers mesos, l'entitat també ha tingut una presència destacada en diferents iniciatives culturals.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
9: La casa que el Sant Cugatenc Jaume Buldú va deixar en herència a l'entitat sardanista de Sant Cugat ha iniciat una nova etapa. L'immoble, situat al carrer de Sant Ramon, al centre de la ciutat, conserva centenars d'obres d'art, objectes de cultura popular i col·leccions reunides durant dècades pel seu propietari. Ara, l'entitat estudia com donar a conèixer aquest patrimoni a la ciutadania, tot i que el procés per acceptar l'herència no ha estat exempt de debat intern. Buldú, soci de l'entitat sardanista i gran defensor de la cultura catalana, havia decidit anys enrere deixar la casa i tot el seu contingut a l'entitat. Després de la mort de Buldú, al febrer de 2025, la seva vídua va continuar residint a l'habitatge fins fa uns mesos, quan es va traslladar a viure a Terrassa, fet que ha permès a l'entitat començar a assumir la gestió efectiva de l'immoble. Tot i que l'herència era coneguda des de feia anys, assumir-la no va ser una decisió senzilla. Per aquest motiu, l'entitat va sotmetre la qüestió a una assemblea de socis que finalment va avalar acceptar el llegat. Sentim la presidenta de l'entitat sardanista, Elvira Anglès.
10: Estem molt contents perquè nosaltres tenim les ganes de preservar tot aquest llegat i donar-lo a conèixer a Sant Cugat. El senyor Buldú el que volia és que es conservés tal com ell ho deixava. I en principi ho deixarem així, però clar, no sabem exacte el que passarà d'aquí 10 anys o d'aquí 15.
9: Entrar a casa Buldú és fer un recorregut per dècades de col·leccionisme i cultura popular catalana. A les parets hi pengen obres d'artistes vinculats a Sant Cugat com Francesc Cabanes, Octavi Galcerán o Paco Salas. També hi ha aquarel·les que retraten racons i masies del municipi, petites escultures, esmalts, peces d'aram i nombrosos objectes relacionats amb la cultura popular catalana.
0: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: En aquests dies de calor intensa hi ha un col·lectiu que requereix una atenció especial, i aquest és el de la gent gran. Per conèixer de primera mà com estan vivint aquestes altes temperatures i recollir alguns consells útils per afrontar-les, hem parlat amb dos dels membres del Consell de la Gent Gran de Sabadell. L'Anna Clarà ha conversat amb en Miquel Aguilar i la Roser Pla sobre una qüestió que aquests dies és més present que mai.
1: Catalunya viu aquests dies la primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que en alguns punts poden acostar-se als 40 graus. Una situació que, segons els experts, serà cada vegada més freqüent a causa del canvi climàtic. Però com afecta aquesta calor a la gent gran? Han canviat els hàbits respecte a fa unes dècades? I què podem fer per protegir-nos? Doncs per resoldre tots aquests dubtes en parlem amb Miquel Aguilar. Miquel, bon dia, com estàs?
2: Molt bé. Bon dia.
1: I amb la Roser Pla. Bon dia, Roser, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: Bé. Que són membres del Consell de la Gent Gran. Com esteu portant aquesta calor?
2: La portem, doncs, amb dificultat, no? Però anem per la sombra, vull dir, bevem molta aigua, anem fent.
1: I tu, Roser?
3: A veure, jo...
1: Et veig aquí amb el ventall,
3: sí,
1: a l'estudi.
3: Sí, no, vale. Tinc molt... O sigui, jo no puc suportar la calor, llavors el que intento és sortir menys de casa, val? O sigui, intento anar amb el cotxe amunt i avall, amb aigua sempre, i de cotxe a casa i de casa al cotxe, i intentar anar a grans,
1: no?
3: Sí, sí, o llocs on t'hagi condicionat. O sigui, ara he sortit un momentet de casa i a l'aire, vull dir, és que...
1: És càlid.
3: Però, vamos...
1: Bueno, de fet, fa poc he mirat el termòmetre i em posava 35 graus, eh? O sigui,
3: no.
1: És per morir-se, o sigui, literalment.
3: Sí, sí.
1: Vosaltres recordeu haver viscut temperatures tan altes quan éreu joves?
2: Pues jo, francament, no. Vull dir, abans la temperatura era més agradable, no? I a més era molt clar el que era l'hivern, el que era la primavera, el que era la tardor, el que és l'estiu. I ara, realment, vull dir, la cosa no. Vull dir, ja entre primavera i estiu pràcticament no hi ha hagut diferència.
1: Sí que és veritat que abans, doncs, jo recordo quan jo era més petita, no?, que els hiverns eren freds, i l'estiu sí que era calor, però era com només durant els mesos d'estiu. Ara, Roser, per exemple...
3: Ara, o sigui, jo recordo de joveneta, d'estiuejar, bueno, acabaves l'escola, te n'anaves per Sant Joan, no feia... Era la Costa Brava, la veritat que molta calor no feia, distingies la calor de la sorra amb la calor de l'aigua. Ara les temperatures de l'aigua
1: han pujat
3: una
1: moltíssim,
3: barbaritat.
1: Una barbaritat.
3: I diu que molt, o sigui, et tires a l'aigua i no et refresques. La veritat és que no et refresques. I jo recordo d'això, de no passar calor, de sortir l'hora que volguessis de casa, que tampoc no anaves a l'ombra.
1: Exacte, quan
3: no.
1: Es feia fosc,
3: sí,
1: no?
3: Deies, sí, sí,
1: ai,
3: no.
1: Que refrescant,
3: sí,
1: però és
3: sí,
1: que ara
3: sí.
1: Ja amb les nits tòrrides...
3: No,
1: vull dir, és que es dorm malament ja fins i tot per la nit.
3: Sopaves a terrassetes, estaves bé, ara no et ve de gust.
1: Clar, i també sobretot és el que comentes tu, Miquel, que ara ja no hi ha com una transició de primavera a estiu. És com passes, literalment, jo aquest any he notat que hem passat del fred a la calor extrema.
2: I nosaltres, quan érem petits, ens feia il·lusió el dia que nevava, no?
1: Sí.
2: I això, ara ja, no la veiem, la neu, perquè sabré.
1: No, pràcticament no. I teniu la sensació que cada any la calor arriba abans?
2: Bueno, aquest
1: arriba
2: any...
1: abans o que dura més dies, també?
2: Sí, home, vull dir, això ja ho saps, vull dir, hi ha totes unes estadístiques que demostren que els dies de calor l'any passat ja van ser, em sembla que eren 16 dies que vam superar els 40 graus. Vol dir que aquest any anirem pel mateix camí, segur, no? Vol dir que hem d'estar preparats, no? Sort que ara ja tenim, doncs, aquests espais, aquests refugis que en diem, no? I jo estic veient que, per exemple, l'Ajuntament de Sabadell ha fet una gran tasca en aquest sentit, no? Hi ha una gran informació, jo aconsello la gent que es miri el Telegram 60 més, que allà trobarà tota la informació sobre refugis que hi ha, doncs, a la ciutat, no?
1: Per tant, creieu que el canvi climàtic és una cosa evident, no? O com ho veieu tot això?
3: Home, és evident. Llavors, si és veritat que hi ha aquests refugis climàtics, la gent posa els aires acondicionats a tot, bueno, a tope, a 25, que no, de 25 a 26 no passes, però sí que és veritat que és el peix que es mossega la cua, perquè clar, amb els aires acondicionats posats a l'estiu encara fas que la calor
1: quan la pagues, no?
3: O quan surts al carrer.
1: Ah, cert, que no tens més contrast.
3: Que tens, clar, tens totes les oficines, sobretot a Barcelona, tens totes les oficines amb aire condicionat. Per molt que estiguin al sostre, la gent surt al carrer i és que notes que a sobre de la calor que fa,
1: ja,
3: encara hi ha més per culpa dels aires acondicionats.
1: Clar, perquè tot l'aire calent que extreuen...
3: Exacte, tot això va a l'ambient. Vull dir, és... a part del cap, avui estava mirant el Comarques i estaven dient que a Navarra hi ha hagut una plaga de polilles del boc o alguna cosa així.
1: Hosti.
3: Que era brutal, i això són canvis climàtics.
1: Clar.
3: Totes les a les cucaratxes o no me'n recordo,
1: paneroles.
3: Les paneroles, mosquetes petites que ja no saps d'on surten, perquè la fruita la tens a la nevera. Dius, d'on surten aquestes
1: i mosquetes?
3: I bueno, jo en un segon encara més complicat, no? Però sí que és veritat que i llavors la, vull dir, és que ja no saps, vull dir, què comprar ni què. Jo fa l'any 2024 vaig tenir que a casa van venir a matar les paneroles. Vull dir, perquè és que no hi havia manera.
1: Ja, de fet, Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Què feu vosaltres quan hi ha avisos com aquests?
2: Quan hi ha avisos?
1: Avisos.
2: No.
1: Avisos, com Protecció Civil activa això...
2: I els hi faig cas.
1: Sí?
2: I els hi faig cas i penso que realment, actualment, ens estan avisant molt bé, molt, de forma molt acurada, no? Tu parlaves abans de que si és vint el canvi climàtic. Això és una realitat que tots coneixem i sabem que cada vegada més va més, que la temperatura va augmentant. Podríem tindre una idea com negativa del futur que ens espera, no? Però realment l'altre dia vaig sentir un dels professionals que més es dediquen al canvi climàtic a Catalunya i deia que realment entre tots podem aportar el nostre petit gra de sorra, no?, per millorar això, no?
1: I com?
2: Ui, hi ha moltes coses, vull dir, dintre de casa mateix, no? Vull dir, el que dèiem, les temperatures que a vegades utilitzem, a vegades gastem massa energia, no? I d'alguna forma gastem massa aigua, posem per cas, no? I d'alguna forma tindríem de ser prudents. Quan hi ha la sequia, tots pensem que, i després ens n'oblidem, ara que ha plogut una mica, ens oblidem de les sequies, i jo penso que realment les polítiques s'han de seguir mantenint, no? I que la gent doncs té de canviar d'actituds, no? Entre tots podem aconseguir que això vagi millor.
1: I tu què opines, Rosa?
3: També, vull dir, és
1: vosaltres a casa, per exemple, què feu?
3: Jo tinc tot el pis, són d'aquests pisos moderns que tenen aire condicionat a tot arreu, vale? Llavors jo quan al matí ja no puc, que no a l'aire... Si és l'aire fresquet no hi ha problema.
1: Clar.
3: El ventilo, perquè és tinc molta ventilació a casa. Si no, l'aire condicionat. També és veritat que jo el poso 25. 25-26. Menys no,
1: ja no.
3: Perquè són petits i et gela. Hi ha gent que els està posant a 21.
1: Clar, però és que així també gastes més energia, no,
3: clar,
1: i entres en un
3: i vas
1: bucle...
3: I vas apagant i encenent, perquè
1: ara
3: em gelo, ara no deixo...
1: Sí.
3: I a part que jo tinc una mascota que és bastant peludeta, que és una quina, una quita, perdó, i ho passa molt malament. Vull dir, també el traiem amb hores que no...
1: Perquè no pateixi, no?
3: Clar,
1: final...
3: has de mirar al terra, l'asfalt, que no, que tu no et cremi. Poses la mà al terra i si no et crema vol dir que el gos pot sortir bé, però els gossos, si us fixeu, estan sortint 7-8 de la tarda.
1: Ja. Yeah.
3: Perquè és que no poden, vull dir, clar, ells no estan acostumats. Vull dir, menys si portes gossos de... Bueno, el meu és japonès, però...
1: Sí, de zones altes...
3: Els àrtics i tal, vull dir, no aguanten. Gats, gossos, tot això no aguanta. I jo, per exemple, també tinc una mare que té 94 anys, em farà ara, i la tinc que trucar. No ha sortit de casa, oi, mama? No, està el teu fill, no? Sí, si vull alguna cosa, ja li demano. I ho té tot tancat, els toldos baixats... I a la tarda, al vespre, quan ja se'n va el sol, ja obre i es ventila.
1: Ja.
3: Però
1: tot
3: que...
1: i així, és a dir, baixes persianes, intentes
3: mantenir tot
1: tancat, però la calor entra igualment.
3: Jo em vaig marejar, dic, com una miqueta obert potser amb el d'això, perquè et mareges i tot, vull dir, és que jo he sortit de casa i és que hem anat a fer un cafè i em marejava.
1: Sí. Has d'anar a llocs que tinguin aire.
3: Sento,
1: us volia preguntar també.
2: Jo ara per dormir, posem per casa meva, tenim les finestres obertes al vespre, però després tenim aquests ventiladors al sostre.
1: Són magnífics.
2: Que és fantàstic. I de fet estem descansant molt bé.
1: Sí.
2: Jo me'n vaig a dormir tranquil·lament.
1: Jo farà també 2 anys aproximadament que també ens els vam col·locar, i jo crec que és la millor compra que he fet.
2: Sí.
1: Vamos, amb molt temps, perquè fan com una mena de brisa així durant... A part, gasten molt poc a nivell energètic, i jo, de fet, és una cosa que recomano.
3: I no fan soroll ni res.
1: No. Gens.
3: Bueno, nosaltres posem l'aire, si fa molta calor, posem sí. l'aire fins que anem a dormir i dormim tapats, però sense aire condicionat, eh? El passa que les manté.
4: Clar.
3: No ens va córrer posar ventiladors, la veritat,
4: doncs
3: perquè en aquella
4: cosa,
3: època,
4: sí.
3: pues, fa 16 anys tampoc ho pensaves, no?
2: Jo
3: no.
2: recordava en, viatge,
3: sí que
2: en viatges a Cuba, no? Que fa
3: Ostres,
2: molta més calor, no? I totes les habitacions tenen el ventilador al sostre, sí.
3: I allà a Cuba serveix el ventilador?
2: Sí, sí, sí. Aquests ventiladors al sostre són una solució
3: sí.
2: magnífica.
3: No, és que em dóna la sensació que remena l'aire calent,
4: clar,
3: no?
4: Al final remena l'aire que hi ha a l'habitació,
3: clar.
4: No? Però dona, és això, fa com una brisa molt, com molt suau, a part de que no fa gens de soroll.
3: Ja, ja.
4: I jo la veritat que dormo molt bé des que el tinc. I mira que jo també per les nits era de la que em despertava cada dos per tres perquè és que tenia calor, no sé què, però amb això m'ajuda molt a conciliar el son.
3: Nosaltres quan ja mirem, dic, ui, ui, no, no, no, això no pot ser, posem l'aire
4: ja.
3: I anem a dormir, l'apaguem i dormim amb l'aire.
4: Creieu que els refugis climàtics són una bona iniciativa?
2: Boníssima, boníssima. Posem res, refugis climàtics són molts, eh? Vull dir, aprofitar les ombres. Cada vegada a la ciutat tenim més arbres, això és important, eh? Encara que saps que hem de fer recanvis d'arbres, no? Perquè tenim molts plataners i el plataner ara, al començament de la primavera, doncs, ha provocat aquest any grans problemes d'al·lèrgies. No? Però, bueno, diríem aprofitar doncs, els espais que tenim de verds, no? Això és important. Després tenim més fonts a la ciutat. Els centres de dia, diríem, els casals de la gent gran també estan oberts al migdia, que això és molt important, i tanquen molt més al vespre.
4: Vale.
2: Jo penso que hi ha tota una sèrie d'accions que són realment bones i que val la pena conèixer-les, no? I que cada barri té solucions. Tenim piscines, no? Tenim una bassa, no?
4: Sí.
2: Importantíssima, no? I val la pena doncs, aprofitar d'això.
4: I vosaltres heu canviat les vostres rutines per culpa de la calor?
2: Jo no. La veritat sigui dita que no. Intento seguir els consells bàsics, no? Beure molta aigua, vull dir, aprofitar, doncs, si passejar al començament del dia i al final, no? Quan la cosa no és tan de calor, no? Em poso un sombrero, ara avui no, però vull dir que per evitar que se t'escalfi massa el cap, no?
4: Clar, sí.
2: És una sèrie de mesures generals per la meva vida continua sent la mateixa.
4: La mateixa.
2: M'aixeco, treballo, torno, endavant.
4: I en el cas teu, Rosa?
3: Bueno, jo no treballo ara, i pues, és veritat que m'aixeco d'hora a les 9, bueno, dos quarts de 9 a les 9,
4: sí.
3: vaig a esmorzar i almenys ja he fet la passejadeta i torno cap a casa, vull dir, i llavors sí que és veritat, sí que no, si no tinc res més que fer, em quedo a casa, vull dir, no intento no sortir, inclús he trucat a la meva mare per si tenia que venir a casa, si és, no, perquè clar, és una dona amb una edat, no?
4: Clar, és gran, sí. I tema alimentari, hi ha alguna beguda o aliment que recomaneu especialment?
3: Aigua.
2: Aigua i evitar tot el que són les begudes sucrades.
3: Sí.
2: Això és el que es tenia.
4: Clar, al final aporten calories,
2: sí,
4: no?
2: Sí,
4: i,
2: sí.
3: I sucre, no? Que el sucre també fa...
4: Sí.
2: Jo abans d'arribar aquí, a part de beure aigua, he begut una horchata, però sense sucre. I també això, la fresca.
4: Bueno, clar, els granitzats... Bueno, el granitzat també et dona més set, no? Després, però en el moment en què te'l prens, és com, uau, que refrescant.
3: També hi ha algú que em va recomanar que em vés a beure aigua freda,
4: mig-mig, no?
3: Més templada, o sigui, allò...
4: Perquè l'aigua freda crec que també és, com, és contraproduent.
3: Sí,
4: et fa beure més,
3: sí,
4: encara.
3: Sí, fa beure molt més. I em va dir això, que aigua de l'aixeta, que per ser l'aigua de Sabadell és bona. Bueno, almenys el meu barri de Gràcia.
4: Jo com que he vist que Barcelona ja...
3: Barcelona la cosa ja ha canviat.
4: Aigua embotellada,
3: sí,
4: Sí,
3: Barcelona l'aigua venia del Ter, almenys a Sagrada Família, i era molt bona, i era fresca. I ara aquí és... també, està
4: bueno.
3: al barri de Gràcia d'aquí, de Sabadell.
4: Sí.
3: Bevem aigua, ja no comprem aigua d'ampolla, bevem aigua de l'aixeta.
2: Jo en algun viatge a l'estranger, als Estats Units, una cosa que em va sorprendre és que la gent pren aigua molt fresca i a més amb cubitos.
3: En posen gel d'aquells petitons.
2: Sí.
4: Ah, sí?
2: Jo vaig preguntar-li a una de les meves amigues i companyes d'allà què passava. Diu, és que això va molt bé perquè després no te'n constipes.
3: Ah.
2: Jo prenc aigua freda al matí quan m'aixeco i la veritat és que no m'he constipat ja mai els últims dos anys. No.
4: Doncs ho hauré de provar.
2: No sé si és el mateix, però aigua fresca et puc assegurar jo que no m'he constipat.
4: No és el que diuen. Jo he escoltat de fet el contrari, no? De que tant a l'aire condicionat, que se't dona molt al coll, que pots agafar refredats,
2: sí,
4: o l'aigua freda. Doncs mira, ho hauré de provar, això, amb aigua amb gel, perquè no ho he provat mai. I me'n constipo bastant, a veure si serà per això.
3: Això diuen, però jo al despatx quan treballava tenia l'aire sobre meu, eh?
4: Ja.
3: I no t'ho juro que no em vaig encostipar, eh? a la vida. Però bueno, és això, és la biblioteca, centres cívics, sí, i beure aigua i
4: a
3: la tarda a nit obrir i intentar respirar.
4: Exacte.
3: És el que diuen ABC.
4: Sí, totalment.
3: El que diuen.
4: Molt bé, doncs, Miquel Aguilar i Rosa Pla, membres del Consell de la Gent Gran, moltíssimes gràcies per passar-vos per aquí.
2: Gràcies a vosaltres, gràcies. Que tingués un bon dia.

0: 3:45 de la tarda. Anem ràpidament a iniciar aquesta tertúlia ciutadana. Avui la fem en companyia del Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Passant la calor, oi?
1: Sí, com podem. Però, bueno, tenim la platja a prop.
0: Quina sort, que bé. Vinga, a Terrassa encara no ha arribat la platja, tot arribarà. Abans suposo que arribarà Sant Cugat, que a Terrassa. Joan Tamayo, advocat i activista, com estàs?
2: Bé, bona tarda. Si arriba la platja a Terrassa, ja clar que cal que...
0: Sí, sí, sí, que ens arremenguem. Bueno, si ens dona temps. I la Rosa Díaz és administrativa, jubilada, la tenim també aquí a l'estudi de Sant Cugat. Molt bé.
3: Molt bona tarda a tots.
0: Molt bé, doncs, fora bromes, parlem de temes seriosos, temes importants, i anem un altre cop a parlar de la migració. Ahir parlàvem de la llei de nets i d'aquesta estira i arronsa entre el Partit Popular i el PSOE, a veure qui, com diuen els castellans, arrima l'esqua a su sardina. I avui parlem del Suprem, que està plantejant la possibilitat de dur aquest procés de regularització que es va tancar el dimarts, dia 30, al TJUE, perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. I això es fa a propòsit de dos recursos interposats per les comunitats autònomes de València i l'Aragó. Com veieu això? Penseu, us ho pregunto així de simple. Com veieu aquesta possibilitat que el Suprem acabi traslladant això al TJUE? Manel.
1: Bueno, mira, començaré jo, si us en sembla bé. Jo crec que al final estem en una hipocresia molt gran, perquè tota aquesta gent que regularitzem ens fa falta, perquè si no la regularitzem al final estan fora de la llei, estan treballant, no paguen impostos, i això no afavoreix a ningú, i a més no els podem expulsar de la nit al dia, con lo qual la millor manera d'aconseguir ingressos, no, és regularitzar aquesta gent que treballa, que s'adapta, que al final agafen i viuen exactament igual que nosaltres, i l'únic que volen és, igual que tothom, doncs, tindre una vida millor, no? I fugir dels països, doncs, on no poden buscar-se la vida. Con lo qual, contra abans los regularitzem, molt millor. El que passa, el problema, és la hipocresia, sobretot de la dreta en aquest país, no? Que saben que són necessaris, però una manera de desgastar el govern és fer-ho d'aquesta manera. Per què? Perquè són dos autonomies, tant Aragó com València, que són les que han posat han interposat el d'allò per la senzilla raó que són de dretes, no? I tenen que conformar a la gent que realment li es vota, no? I no, però saben perfectament que governessi quin governessi, mentre en aquest país l'índex de natalitat que tenim sigui tan baix com l'estem tenint, tindríem que tindre el doble de naixements de lo que tenim per compensar lo que va quedant jubilat o lo que va quedant enrere, con lo qual en són del tot necessaris aquestes persones benvingudes, i la veritat, el que vingui a treballar i vingui amb força, benvinguda sigui, con lo qual jo aprovo i aplaudeixo aquest sistema de regularització que ens és necessari.
0: Mm-hmm. Rosa.
3: Sí, però jo penso que a part de que es miri per la part de que ens interessa perquè fan falta, perquè així ingressen diners a la Seguretat Social, paguen els seus impostos, que està molt bé, però també hem de mirar la part, doncs, de que tota aquesta gent que no té on anar a viure perquè no pot buscar, encara que és complicat i difícil perquè tant pel preu com perquè no n'hi ha un lloc de lloguer o un lloc per anar a viure, no ho pot fer perquè no té uns papers per fer un contracte de lloguer, per exemple. Llavors hi ha les dues vessants, la vessant de que són necessaris perquè hi ha feines que no hi ha gent, i avui estaven dient que ja hi ha molta gent d'aquests que hi ha, els que hi ha,
0: sí, estan aprovades, que ja, les sol·licituds,
3: sí, i que ja tenen feina, o sigui que
0: és que és gent que segurament ja estava treballant.
3: Sí, clar, ho tenen legalitzat, i això està molt bé, però també la part dels que puguin, dels que no tenien dret a res i que potser ara sí que tindran dret a alguna cosa.
0: Vinga, Joan.
2: Sí, bueno, el el Manel ja ha dit la paraula màgica, que és la hipocresia, que ens envolta d'una manera molt bèstia. Hi ha dos vessants aquí, com deia ella. Una és l'econòmica laboral, que a més la va aprovar i consensuar sobre la pròpia patronal del sindicat,
0: sí.
2: Però l'altra és la social, d'aquesta que deia la Rosa, o sigui, que estem a favor de la integració o de la discriminació, continuem discriminant, no? És seguir el discurs de la dreta aquesta que diu el Manel que és per gastar el govern, però jo crec que va més enllà, el discurs encara és més perillós, el que va guanyant terreny cada vegada en el món, no? La ideologia aquesta discriminatòria, que exclou el que no és de casa o el que és de fora, que això va creixent d'una manera, i això s'ha d'aturar d'alguna manera, i ara el Tribunal Suprem s'ha pogut agafar això o els recursos aquests que han posat davant el Tribunal Suprem precisament perquè l'any passat es va aprovar aquest pacte a nivell de països europeus,
0: sí.
2: El pacte immigratori i d'asil que bueno, ha donat un pas endarrere brutal, que jo penso que hi ha un abans i un després. Per tant, com que aquest pacte que van signar fa pocs mesos dona peu a, doncs per això doncs hi s'obren aquestes expectatives davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que jo penso i espero, confio que no vagin més enllà, però bueno, existeix. Per tant, prou hipocresia, i què es pensaven? És que ara la gent, a més, hi ha com una sorpresa de dir quanta gent s'ha apuntat a la regularització. Perquè us pensàveu? Si tenim unes lleis com la llei d'estrangeria i el reglament d'estrangeria que són excloents i en contra dels drets humans, que mantenen a gent de forma no regular en situacions infrahumanes. Vull dir, és que a més que llegiu les dades, l'Ajuntament de Barcelona ha expedit aquests mesos, a més l'Ajuntament de Barcelona, 34.000 certificats de vulnerabilitat. Què vol dir això? Vol dir gent que està molt malament. Per tant, aquest procés és per ajudar a fer una mica de justícia.
0: Llavors, ens hauríem de preguntar on s'ha de situar el límit entre la sobirania dels estats, no?, per decidir part de les seves polítiques internes i les normes comunes europees, si efectivament hi ha doncs, aquesta nova llei des d'aquest any, no?, que comentaves,
2: sí.
0: Joan. Jo m'imagino que el que fa el govern està precisament subjecte, és a dir, que està com recollit, no?, dins d'aquesta, sí, reglamentació. No farà una cosa que contradigui la...
2: No? No, el que ha trencat això, o sigui, de la Constitució Europea i les lleis que han anat avançant aquests últims anys a nivell europeu, permetien perfectament que un país estat tingués la sobirania per fer regularitzacions massives. No ho prohibia.
0: Sí.
2: Per tant, es podien fer. És ara, a partir d'aquest pacte tan perillós que es va signar fa uns mesos, en el qual s'han tancat portes i per això hi ha aquesta incertesa jurídica, que aviam què diuen els tribunals, o que arriben, acaben dient els tribunals, que podria tancar aquest esperit europeu que ja existia, de que, bueno, existia la sobirania dels estats per fer aquestes regularitzacions. Vol dir, ara estem davant d'una nova porta que veiem allà on acaba.
1: El que jo trobo una mica sorprenent és el càlcul que va fer el govern de possibles persones que es volguessin regularitzar, no? O sigui, és que ha sigut superat per al doble, i això és sorprenent, perquè l'Estat tindria que tindre la manera de recomptar quanta gent està de manera o il·legal o fora de la regularització en el país, i es podien equivocar de 100.000 persones amunt, 100.000 persones avall, però és que la veritat és que ha sigut sorprenent que la regularització es calculava en 600.000 persones, no?, i ja estem per 1.300.000, o sigui que realment ha sigut molt sorprenent. I una altra cosa que sí que jo, el que tu dius, Carme, de on està el límit d'allò, el que jo trobo, el que sí que crec que seria necessari és exigir dirli a totes les persones que venen a aquest país uns acords de mínims d'integració, uns acords mínims de respectar les normes que ens han donat entre tots i acatament de Constitució, etc, etc.
0: Es parla de la llengua, trobes una per exemple.
1: Sí, no? Sí, és que trobes una mica sobtat el fet de que en les cues de regularització veies moltíssima gent que ni tan sabal sabien parlar en castellà. O sigui, és que d'acord que poden aprendre si ho volen, no? Però tindria que haver-hi com una mena d'obligació, no? De que la gent a l'hora d'integrar-se no fossi només el treball, sinó que s'adaptessin a la cultura general dels països que en el que tenen que conviure.
3: A veure, Joan, de totes maneres, això que dius...
0: No és el Manel.
3: Manel. Perdona. Hi ha infinitat de gent aquí que porten tota la vida, 50, 60, 70 anys, i no parlen català, ni molts...
1: Però aquest és l'error, Rosa.
3: Vale, però
1: és que això,
3: dir,
1: això però, com ja sabem, Manel, què ha passat,
3: però
1: ja sabem què ha passat, no tindria que tornar a passar.
3: Molts d'aquests que venen de fora aprenen molt més ràpid que molts de ciutats, pobles, digue-li com vulguis, d'aquí mateix. Llavors, bueno, si estiguessin una miqueta, tinguessin totes les seves papers, totes les seves coses per poder treballar, per poder-se, i potser s'adaptarien més que no estan pel carrer o estan en llocs, perquè clar, és un peix que es mossega la cua. I, jo m'he trobat, he tingut empresa i que un treballador el vols, o busques gent i et ve un treballador i li dius, però tens papers? Diu, no, és que no, si no tinc una feina no puc tenir papers. Llavors, a veure, pues, una persona que vulgui treballar o que demostri que pot tenir un precontracte, no haver de fer un contracte definitiu, o sigui, ja d'entrada, pues que com a mínim pugui regularitzar la seva situació d'aquesta manera. Vull dir, arribar, tens feina? Vale, pues llavors et fem el contracte i et regularitzem els papers. I potser no s'arribaria a la quantitat de gent d'ara que s'ha de regularitzar de cop perquè no han pogut fer això.
1: No, sí, estic d'acord, però el mínim de compromís es tindria que assumir. Si no s'assumeixen el mínim de compromís, ens passarà el mateix que ens va passar en la immigració dels anys 50 i 60 cap a Catalunya,
3: també,
1: que al final ningú parlava...
3: També són les empreses que haurien d'exigir al seu personal que sàpiga, ja que anem per aquest cantó de la llengua, que tingui un mínim de coneixement de la llengua, com a mínim que l'entengui, perquè si vas a una botiga, ja el més bàsic, una botiga, i a vegades el dependent o la dependenta no, ni t'entén. Ja no et dic que parli en català, però a vegades ni t'entén.
0: Recordem que aquest procés de regularització és per aconseguir un permís de residència i treball a Espanya durant un any.
3: Sí, ja, i després torna una altra vegada el mateix.
0: Un any.
3: Clar, perquè a veure...
0: Després, en funció de les circumstàncies, doncs segurament podran renovar.
1: Perfecte, seria exigible que el segon any de regularització, d'acceptació, la gent donguessi, no?, un aprovament de que realment s'estan integrant, aprenent l'idioma o passant, no sé, com a mínim conèixer una mica la Constitució espanyola o conèixer les lleis que ens han marcat i que ens hem donat entre tots. O sigui, una integració té que ser una integració la paraula mateix ho diu, no? D'integració total, no solament per vindre aquí a guanyar-se les garrofes, que ja està bé, que la gent té que fugir de la realitat i de la misèria dels seus països, però clar, en el moment que entren en un país on té les seves pròpies normes, no? Tindrien que demostrar almenys el primer any de regularització que realment estan per la tasca d'integrar-se perfectament.
2: Però això és, com deia la Rosa, això és una qüestió que és responsabilitat de totes les parts. O sigui, els immigrants, evidentment, que tenen la responsabilitat d'aprendre l'idioma, d'esforçar-se i tal, però clar, també han de tenir i trobar els recursos adients per poder-ho fer, la resiliència adequada. Fixeu-vos que el govern, ara que ha acompanyat aquest procés, ha una sèrie de partides que destinarà a ajudar aquesta integració, perquè sap perfectament el govern que manquen molts recursos molts recursos, els que han destinat són insuficients, ja us ho dic ara, perquè ajudar a que aquesta integració sigui possible. Per tant, no és una cosa només de dir tu entres aquí i has de fer això, eh? I firmes aquí i jures.

0: i n'hi ha la classe de castellano per a estrangers, no? I realment és una classe que podia absorbir a molt més gent, no?, de la que hi ha actualment, i és gratuïta, no? I no n'hi ha la suficient gent per tirar endavant la classe. N'hi ha molt poca gent.
1: I què ha passat amb les classes de català, Manel? Però, el sí, mateix,
0: no? El català se pot aprendre...
2: No hi ha prous.
0: El govern de la Generalitat paga milions cada any, no? De cursos de català per
3: gent.
0: I exactament el mateix.
1: No, però hi ha
0: però que la gent, si no les obligues, si la gent no l'obligues, la gent al final treballa, guanya les garrofes i al final no s'integren. La prova mateixa, la meva mare té 90 anys, no? I és una dona que porta tota la vida, des dels 19 anys, porta a Catalunya i no ha parlat una paraula en català mai a la vida.
1: Perquè no?
0: Em sembla que aquest error que van cometre ja una vegada no el tindrien que tornar a cometre. O sigui, ara tenim que regularitzar gent, doncs la regularitzem, no? Però la integrem en totes les vessants.
1: És molt complicat. És molt complicat.
0: No, complicat no és, és una qüestió de legislar.
1: No, tot això, tot.
4: Penseu que si les xifres globals han superat les previsions a nivell de tot l'Estat, a Catalunya també, i és la comunitat que més sol·licituds s'hi han presentat.
0: Hasta set punts és normal que sigui així, eh?
4: Sí.
0: Hasta set punts és normal que sigui.
4: Per darrere trobem a Madrid, País Valencià i Andalusia. Què us diu això?
1: Doncs que
0: Que la gent va on hi ha més treball, clar, on poden trobar feina més ràpidament possible.
1: O on els han col·locat, perquè abans quan els enviaven des de Canàries o des d'algun lloc, el primer lloc que els enviaven era aquí, perquè sabeu que aquí som els reis del mambo, que diuen.
0: Molta gent que arriba en patera a les costes de Càdiz, que venien del Marroc o l'Àfrica subsahariana, aquesta gent atrepitjava territori espanyol, però en la mesura de lo que podien emigraven cap a França,
1: podien,
0: o emigraven de França cap a Anglaterra.
1: Que podien, o que els hi pagaven el bitllet d'autocar o d'avió perquè vinguessin cap aquí. No, tampoc és, no és decisió tampoc d'ells tota, sinó de que ens els col·locaven.
3: Exacte. Hi ha molts factors que faci que aquí hi vingui més gent. Un és el tema de l'economia, de més possibilitats de feina, almenys teòricament, més gent que hi ha gent que coneix o pensa que té coneguts. És el país que està més proper a la frontera francesa, ens els enviaven, bueno, hi ha una sèrie de factors, tots sumen.
1: Sí, sí.
0: Una realitat que tenim, que patim, és el fet de que qualsevol emigrant que arriba a Catalunya consideren que aprendre el castellà, no, és molt més integrador i molt necessari per ells que aprendre el català, no? I posats a aprendre dos idiomes a la vegada, doncs prefereixen aprendre només el castellà. I aquest és un problema que anirà minvant, no, en la integració dintre de Catalunya de los que no són nascuts aquí.
3: Si han de posar recursos, aneu més recursos.
0: No, si recursos n'hi ha, eh?
4: Sí, però sense pressupostos a Catalunya, em sembla que sí, però a l'estat espanyol...
0: Benvinguts siguin, que hem aprovat avui els pressupostos, o sigui que benvinguts siguin. Esperem que ara notem millores en moltes coses, no?
4: Tirarà endavant o què penseu que passarà amb aquesta...
1: Els experts, per el que he sentit jo, diuen que no, que seria un...
4: El govern està tranquil, diu.
1: Sí,
4: diu.
1: Perquè és que diuen que han fet les coses ben fetes i que seria una complicació ara que això...
3: O
1: que els que tenen papers i feina no els hi trauran. A veure com ho faran.
4: Joan.
3: És que des del punt de vista jurídic, ara una mica, hi ha una certa tranquil·litat, per això que us deia abans, que aviam, tots els antecedents estaven sempre jurídicament a favor de que hi haguessin regularitzacions a països. I l'únic que distorsiona és aquest pacte que van fer els estats fa l'any passat, i això és el que s'hi agafen els que estan en contra. Però clar, si hi ha una interpretació jurídica flexible i
0: ajustada,
3: ajustada a la realitat, no hauria de triomfar.
1: A més, una altra cosa, perquè no ho han fet abans, això, i han esperat que s'hi hagi fet la regularització.
4: Sí, quan justament, quan s'ha acabat el termini.
1: Quan van dir que farien la regularització...

0: partir de no sé quin mes, fins a tant mes, doncs per què no ho van fer llavors i no esperar ara que ja està regularitzat?
1: Perquè darrere d'aquests que posen els recursos hi ha política, com deia el Manel.
0: Oi tant,
2: no, i n'hi ha països, hi ha una exigència que li estem demanant als emigrants, que és el certificat de penales, que es diu aquí, i que, bueno, que al final és que no tinguin cap delicte comès en el seu país d'origen, que en segons quins països està costant molt aconseguir-ho, no? I aquesta gent, doncs, aunque està treballant aquí, aunque voldria integrar-se, quan demanen aquest certificat al seu país, si això van molt enrederit, doncs aleshores tenen un problema molt greu per fer-ho, no? Però és normal que sigui, al final estem parlant de burocràcia, però la intenció, la necessitat existeix, con lo qual jo crec que per moltes traves que posi la dreta en aquest país, sigui el que sigui el que governi, al final tindrem que fer una regularització massiva de tot allò que necessitem, està claríssim.
0: És que
1: si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, fa una sentència favorable a tirar endarrere aquesta regularització, serà una cosa, bueno, històrica també, molt trista i molt greu, la veritat. Serà un retrocés en drets impressionant. Jo no crec que passi, espero.
3: I una altra cosa és què podria passar a partir d'ara. És a dir, regularitzacions hi hauran en un futur? Sí, no, clar. És a dir, clar, dèiem al principi, cada país sap de les necessitats que té.
0: Bueno, això que diuen...
2: Però n'ha hagut regularitzacions des de fa molts anys,
0: d'origen.
1: Bueno, és que l'estratègia està en espantar els estats que es vulguin plantejar en un moment determinat aquesta regularització. Yeah. És que té una càrrega de profunditat molt gran, aquests recursos que s'han presentat.
0: El problema és que com tal de tenir la cadira són capaços de tots, segons quin sector.
1: Bueno, sí,
0: com els que ara estan batallant per això. Llavors, cada vegada està més complicat.
2: L'última regularització que recordo fa uns 15-18 anys que es va fer, i van ser 900.000 els que es van regularitzar.
3: Zapatero va ser? No?
0: No, va fer, sí. El PP.
2: Sí, sí, ho recordo perquè vaig tindre...
0: Sembla que sí.
2: Es demanava que signessin, i jo vaig tindre que avalar a una noia ucraniana, i ho recordo perfectament, i d'això van ser 900.000 els que es van regularitzar, i era, crec, un govern socialista també. Sí,
0: no sé si era
2: socialista
0: o era...
2: Sí, recordo que era... però és normal, fins a cert punt, mentre el país vagi necessitant gent, la gent vagi venint i estigui de manera il·legal treballant, al final els anglesos, per exemple, no fan aquest procés de regularització i tenen un problema gravíssim, gravíssim de gent que està treballant en economia submergida en Anglaterra, que estan pensant inclús de posar-los en barcos i enviar-los a Àfrica.
0: Bueno,
2: no?
0: Això ho faran,
2: és terrible el que estan pensant per treure la gent que està allà de manera irregular, no? Però bueno, d'algú d'alguna manera, en algun moment, ho tindran que agafar el bou per les banyes i tindran que posar a fil a l'agulla.
3: No ens quedarà temps d'abordar el segon tema. No sé si vosaltres sou usuaris, clients d'aquestes plataformes de comerç electrònic.
0: No.
3: No.
2: Jo sí, i considero que des del moment que van sortir, el que passa que les lleis van molt més tard que la realitat, que la tecnologia. Mm-hmm. Però aquests 3 euros que posen a qualsevol mercaderia que ve des d'Àsia...
3: Taxa els paquets barats que venen de la Xina.
2: No, que tindrien que haver estat des del primer dia. Des del primer dia tindrien que haver... Clar, és que li estem donant benefici a empreses que no estan afincades aquí, no? Sense treure cap benefici.
0: La culpa
2: benefici.
0: És dels que compren. Si no compres
3: consumidors,
0: no haurien de posar taxes.
3: Jo no sé, els consumidors... Penseu una cosa, no sé si res important que necessitem ve d'allà.
1: No,
0: sóc capritxos.
1: Doncs, comprenc
2: que la tonteria, la veritat és que és la tonteria.
3: Aquí està el tema. Ho deixem aquí, perquè no ens queda més temps. Vinga. Joan, Manel, Rosa, agraïts, que tingueu molt bon estiu.
2: Adéu,
3: igualment.
2: Adéu.
3: Adéu-siau. Adéu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, us parla Noelia Aguilar Bueno. La calor extrema ha provocat 218 morts aquest juny, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat. És la xifra més elevada des de que es disposa de registres i gairebé 4 vegades superior a l'anterior rècord assolit l'any passat. La major part d'aquestes defuncions s'han concentrat en els darrers dies del mes, coincidint amb la intensa onada de calor que ha afectat el país. De fet, 8 de cada 10 morts atribuïdes a la temperatura es van produir durant l'última setmana de juny. S'han arribat a superar recentment els 40 graus a diversos punts de Ponent i màximes situades entre 7 i 8 graus per sobre del que és habitual per a aquesta època de l'any, una situació per la que les autoritats sanitàries aconsellen mantenir una bona hidratació o evitar l'activitat física durant les hores centrals del dia. La Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat avisos a prop de 12.000 empreses per recordar la necessitat de prevenir els riscos laborals associats a les altes temperatures i evitar possibles cops de calor aquest estiu. La campanya se centra especialment en sectors amb una elevada exposició a l'exterior. Segons les dades facilitades pel Departament d'Empresa i Treball, 6 de cada 10 empreses que han rebut la comunicació són del sector de la construcció, mentre que la resta corresponen principalment a activitats agràries. Des de la inspecció es recorda que no aplicar les mesures de protecció adequades pot comportar infraccions greus o molt greus en matèria de seguretat i salut laboral. Continuem amb la cobertura de les conferències del Parlament Europeu sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, perquè avui és el moment en què l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, participa a la darrera ponència de tot el cicle. Sota el nom de l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol quan vau perdre el sentit comú, estarà acompanyada per la coordinadora nacional dels comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez.
9: Esports.
7: El boxejador pretenc Sergio Barneto ha quedat eliminat als quarts de final de la categoria de 65 quilos del Campionat d'Espanya de boxa elit. Barneto no ha pogut superar el combat contra el gallec Brañel Suárez Maleno, tot i adjudicar-se el primer assalt. El pugil gallec, anomenat l'Huracán de Caldas, va reaccionar amb ímpetu a la segona ronda i l'últim període va ser gairebé un calc del segon, tornant a sumar el pugil del Club Boxa Umia la puntuació favorable de 4 jutges. Tornem a més informació al butlletí informatiu de les 6.

0: les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Ens informa Sílvia de la Mó. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs situació molt complexa avui, com al matí, arran de l'accident a l'AP7 a la zona de, en concret de la Pobla de Montornès. Encara la via està tallada en un carril i s'ha aconseguit obrir dos, però la situació és molt complicada. També afecta la Nacional 340 i, per tant, a Tarragona hi ha molts problemes de mobilitat. Però és que en aquest moment la P7 també té un accident a Gelida, en té una avaria a l'Ametlla, un petit incendi al Parelló, i per tant aquesta via també s'està complicant la situació diària. Hem de comentar també un accident a la B23 al Papiol, els vehicles ja estan al voral, també provoca congestió, a l'entrada pels accessos nord complicada i les rondes amb molt moviment. Un dia molt complicat, no baixeu la guàrdia sobretot i mantingueu-vos informats. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Molt bona tarda.
1: Gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats.

0: L'associació La Rotllana és una entitat d'allò més popular als barris de Badalona. Des de 1990, aquesta organització sense ànim de lucre es dedica a proposar activitats i pensar projectes que millorin la vida de la comunitat i fomentin la xarxa de barri. Avui la coneixerem a fons de la mà d'en Salva Periago, el seu secretari general. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Salva Periago, secretari general de La Rotllana. Què tal, Salva? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé. I vosaltres?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Passant calor, imagino, com tothom aquests dies.
2: Sí, sí, és el que toca ara, sí, sí.
1: La Rotllana és una associació sense ànim de lucre, amb seu aquí a Badalona, que va néixer ara fa 26 anys, el 1990. Com va néixer La Rotllana i quines necessitats socials volia cobrir?
2: Doncs, bueno, va néixer a partir de la motivació d'un grup de joves, des del voluntariat, i en el context del moviment del lliure educatiu, del món dels esplais. I va néixer, doncs, perquè veien que n'hi havia moltes mancances en el nostre entorn, en el nostre barri, o millor dit, en els nostres barris, i aquestes mancances provocaven moltes necessitats socials, no? Manca d'atenció al jovent, manca d'espais públics per fer comunitat, i bueno, sobretot aquesta manca d'atenció, no?, educativa una vegada finalitzada l'escola. I a partir d'aquí, doncs, ens vam aplegar un grup d'amics i d'amigues i vam decidir començar a fer activitats, tal com deia, des del voluntariat. I la cosa, doncs, ha anat creixent, ha anat modificant-se, ha anat evolucionant, i han passat 36 anys i aquí estem encara.
1: I seguiu, senyal que les coses de moment han anat, sí, bé. Imagino que, com comentaves, el jovent, sí, és el principal, són els principals beneficiats dels projectes de La Rotllana, no?
2: Sí, sí, el que passa que sí que és cert que van néixer sobretot pensant en infants. Amb el temps vam anar, doncs, ampliant cap als adolescents, després amb els joves, i ara sobretot, doncs, encara que siguin el principal beneficiari participant de les activitats i de l'entitat, al final ho fem tot amb una perspectiva molt sociocomunitària, no? De comptar amb les famílies, de comptar amb els amics, amb l'entorn. Però sí, diguem-ne que el perfil principal que tenim, doncs, són infants, adolescents i joves.
1: I quins són els principals àmbits d'actuació de l'associació?
2: A veure, tenim cinc principals àmbits. Tenim el que seria la secció infantil, que és des dels 3 fins als 11 anys, i bueno, fem una mica, doncs, activitats de cap de setmana, esplai diari, etc. Després tenim la secció de dinamització juvenil, que aplega, doncs, tot el que seria i adolescència i joves, i aquí, doncs, el ventall és molt més ampli perquè fem des de activitats en centres educatius de secundària, tenim un casal amb activitats de reforç escolar, amb una ràdio online, bueno, infinitat d'activitats. En tercer lloc tenim una secció socioesportiva on practiquem molt l'esport com un hàbit de vida, no com una finalitat en si, llavors té una perspectiva de creixement personal però també social molt important. Tenim una secció internacional, fem projectes de cooperació internacional, de codesenvolupament, tant aquí com a fora de Catalunya. I per últim tenim una secció sociocomunitària on precisament el que fem, doncs, és accelerar la nostra comunitat en positiu i generar espais de trobada, convivència i fer molta participació democràtica.
1: Salva, per poder fer projectes de tots aquests àmbits, imagino que necessiteu molta gent, no? Imagino.
2: Bueno, la base principal de l'entitat continua sent el voluntariat, però sí que és cert que sense un equip professional en el moment actual seria impossible, no? Per tot tema de normatives, requisits que es demanen. Però bueno, hem aconseguit durant tot aquest temps articular el que seria el voluntariat i l'equip professional. La fórmula funciona i que funcioni per a molt de temps.
1: Ara mateix quanta gent sou entre voluntaris i treballadors?
2: Doncs mira, a l'any podem arribar, el que seria un any natural, perfectament a 100 persones.
1: Uau.
2: Perfectament.
1: Ostres.
2: Sí, sí.
1: I tothom és acostuma a ser d'aquí, de Badalona?
2: A veure, per nosaltres és molt important que la gent sigui de Badalona i que sigui dels barris on estem fent els projectes, Això no exclou a persones d'altres llocs que es vulguin apropar perquè coneixen l'entitat, perquè comparteixen la filosofia, i fins i tot tenim molts voluntaris internacionals, no?, que venen a vegades per estades a curt termini, a l'estiu, o per una llarga estada, que sigui per tot l'any. Però clar, per fer canviar el nostre entorn, els nostres barris, ho hem de fer a partir de les persones que viuen en aquests barris, no? Llavors, per això és superimportant, no?, que voluntariat, equip professional, tingui una gran part representativa de lo que és l'entorn, no? Representativa no només perquè resideixen, sinó perquè mostrem dintre del nostre equip de voluntaris i professionals la diversitat cultural existent en el territori, la diversitat de gènere i aquesta diversitat en general, no? Que en aquests barris.
1: Clar, i que també siguin conscients del context on feu el vostre àmbit d'actuació, no?
2: Sí, és un doble treball perquè, bueno, és una mica la metodologia d'aprenentatge i servei, que tu prens consciència d'on vius, en quines condicions vius, les oportunitats que tens i què és el que pots arribar a fer, però alhora has de contribuir a transformar, no?, en positiu el teu entorn. Llavors aquí hi ha un procés d'empoderament de la gent que participa en l'entitat, ja sigui amb el temps com a professionals o ja sigui en la seva etapa com voluntàries.
1: Una de les coses que us caracteritza a la Rotllana és la quantitat de projectes i de diferents àmbits. Abans ho comentàvem, que dueu a terme. Ara mateix, quins teniu en marxa?
2: Bueno, ara mateix estem en plena campanya d'estiu, llavors una mica la cirereta de l'estiu sempre són els casals, tant per infants, per adolescents. Tenim un projecte superinteressant, que és l'estiu cultural a la plaça, que el que fem és omplir el parc de l'escorxador, sí, de dilluns a dissabte totes les tardes amb activitats per tothom, des de teatre, cinema, tallers, activitats interculturals.
1: Wow.
2: Tenim també, doncs, acollida d'intercanvis internacionals. Ara estem a punt de rebre un grup de 15 joves de diferents països i tal, que venen a compartir l'estiu amb joves d'aquí de Badalona. I segurament que en deixo coses, però bàsicament són les activitats més destacades que tenim a l'estiu.
1: Entenc que pel que fa als casals i l'estiu cultural a la plaça, és juliol i agost, no és només juliol.
2: Sí, és juliol i agost. L'estiu cultural sí que funciona des de justament després de Sant Joan fins al final del mes de juliol, però sí que és cert que per rotació de l'equip, també per intensitat del treball, a l'agost ens hem de distribuir entre l'agost i el setembre i descansar una mica tant voluntaris com equip.
1: Sí, sí, sí, sí. Com seguir detectant allò que els veïns dels barris de Badalona els fa falta i ho convertiu en projecte? És a dir, comentaves allò dels casals, imagino doncs, que això potser és més fàcil de veure-ho perquè tothom al juliol, tots els joves i infants, doncs necessiten algun lloc on poder seguir fent activitats. Però, per exemple, els intercanvis que feu amb altres països o aquestes tardes a la plaça, com detecteu vosaltres que els veïns dels barris doncs, tenen aquestes necessitats?
2: Bueno, per una banda, perquè les propostes que amb el temps acaben funcionant, doncs les mantenim, no? Això, doncs, és de pura lògica, no? De dir, doncs, si jo que sé, està funcionant oferir activitats socioesportives per les tardes i la demanda continua, doncs ja és una raó per continuar. I l'altra raó, que és tan important com aquesta, és que al final l'entitat és molt simbiòtica amb el territori. Llavors l'entitat és el territori i el territori està demanant propostes o està fent propostes o està plantejant innovant, no? o plantejant necessitats. Llavors, no, sincerament, no té cap secret, no? Yeah. Vull dir, és el que ha funcionat, el que agrada, el que es necessita i també el que la gent que s'acosta doncs, pot venir i dir, ostres, ens agradaria fer aquest projecte a l'entitat o per què no us plantegeu poder fer això. A vegades li puguem donar sortides, a vegades és impossible, no? Però clar, aquesta mimesis que n'hi ha amb el territori és superimportant.
1: És a dir, que esteu en permanent contacte amb la gent que es beneficia dels vostres projectes.
2: Sí, sí, sí, sí. Al final, el concepte de comunitat arrotllana, vull dir, nosaltres no som una empresa de serveis, som una associació, tenim una assemblea, tenim una junta directiva, tenim sòcies, tenim socis, tenim un equip professional, i llavors, clar, aquesta dinàmica de fer una democràcia molt participativa, però de carrer, ens ajuda a tenir aquest, no és el contacte directe, sinó és la manifestació directa, no? Del que es vol i del que es necessita.
1: De tots els projectes que oferiu, quin consideres que és el, o són els més transformadors actualment?
2: Bueno, transformadors, potser més que el projecte són les metodologies que, que són transformadores, però a veure, algunes són transformadores, però no vol dir que siguin innovadores, sinó que es porta tota la vida doncs, pensant, no?, que la metodologia hauria de ser aquesta. El que passa que amb tot aquest tema de les realitats virtuals i tal han quedat una mica eclipsades, no? Però tot el tema, per exemple, de l'aprenentatge i servei, de conèixer la teva comunitat, conèixer la necessitat de la teva comunitat, implica i al final presta un servei a la teva comunitat, és una metodologia doncs, que s'ha fet tota la vida amb aquest nom, però que la recuperem contínuament, no?, per crear aquesta consciència, com dèiem abans. I amb el tema de l'esport, el que sí que és cert és que en tot el bombori que ha tingut el, sobretot el futbol, el bàsquet, les darreres dècades, doncs ens va fer plantejar com oferim un esport al servei de les persones i no que al final la finalitat sigui guanyar o competir, no? I llavors aquí hem treballat molt la metodologia de l'esport 3, que consisteix bàsicament en jugar con i no jugar en contra, no? I jugar con implica que has d'arribar a acords per dir, bueno, com volem jugar, jugarem d'aquesta manera, de l'altra, partem unes normes de respecte, partem doncs un reconeixement de l'altre com un amic o com un rival, però un rival sempre des d'una perspectiva amistosa, no? Després es desenvolupa evidentment la competició, el partit i tal, i al final n'hi ha una autoavaluació, no?, dels participants, de dir, bueno, hem tingut un respecte a l'àrbitre, ens hem respectat entre els companys, companyes de l'equip, hem escoltat a l'entrenador, hem sigut correctes amb els pares, el públic assistent. Llavors potser aquestes serien l'aprenentatge i servei i l'esport 3 les dues metodologies que transversalment marquen més els projectes.
1: Clar, tot això que comentaves, sobretot de l'esport, també pot ser una manera de, un cop tens apresos tots aquests valors que transmeteu, després poder competir, però ser un millor competidor, és a dir, competir amb respecte amb tot el que comentaves, sent conscient que davant no tens un rival, un adversari, sinó que tens un company, bàsicament. I Salva, de cara al futur, hi ha alguna cosa que estigueu preparant i que us faci especial il·lusió? Com t'imagines la Rotllana d'aquí uns anys?
2: Pues la veritat és que no sé, perquè com que tenim tanta feina i tantes coses a fer, a vegades la realitat ens supera les previsions, no?, que tenim, ja sigui en positiu, ja sigui en menys positiu, no? Llavors, sí que és cert que moltes vegades ens parem a dir quina Rotllana volem, i quan imaginem la Rotllana que volem, parlem molt de narratives, no? És a dir, volem una Rotllana que sigui tolerant, una Rotllana que sigui inclusiva, una Rotllana doncs, que treballi per la no violència, que treballi per els valors, i ens basem més en com volem ser, no? I en el com volem ser al final decidirem en quines activitats ho farem, no? Però el que és important en aquest moment és repensar-te a tu mateix, no?, com a entitat, a tu mateix com a entitat, i quins valors vols defensar. Potser com a objectiu de treball que tenim en els propers anys, fa uns anys que hem treballat molt per tot el tema de la inclusió de la dona a través de l'esport i de la societat, i aquest setembre ens hi tenim una nova etapa per tot el tema de col·lectius LGTBIQ+, perquè pensem doncs, que tenen que tenir una representativitat més gran en la nostra comunitat, i cal tot un treball d'equitat amb aquests col·lectius que en aquest moment no existeix.
1: Doncs seguirem pendents de l'evolució de la Rotllana i dels projectes que aneu fent més endavant. Salva Periago, secretari general de la Rotllana, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé.

Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, el Sant Cugat de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: Hola, bona tarda. Mira, sóc el Marc i m'agradaria que poséssiu la cançó de Agáchate, de Dani Romero, perquè és la cançó amb la que començo el gimnàs últimament i, bueno, recorda també les primeres nits de festa amb els col·legues a l'estiu. Vinga, una abraçada forta.
1: Y a mí me gusta cuando te mueves así, cuando mueves la cabeza, cuando te sacas a mí, poquito a poquito me besas. Cuando mueves la

0: Avui a la darrera secció del programa, és a dir, a la secció de cultura, rebem l'escriptora badalonina Dana Darius, que presenta la seva darrera obra. Este casino es mío, una novel·la romàntica ambientada a Las Vegas que explica els embolics de la Judith Alister, la protagonista, quan rep l'herència del seu avi. Bé, no us explico més sobre l'obra, deixem que la Dana ens en parli. La tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb la Dana Darius, escriptora badalonina, que ens ve a presentar Este casino es mío, la seva 17a obra en 7 anys. Què tal, Dana? Com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Este casino es mío és una novel·la romàntica sobre l'herència que rep del seu avi una noia, la Judith Alister, una herència una mica peculiar, ja que es tracta d'un casino. Què passa en aquesta història perquè es converteixi en un embolic romàntic?
2: És que ric, perquè jo ja me la sé, eh?
1: Clar, no només faltaria.
2: Bueno, la Judith rep una herència, com bé has dit, entre moltes coses que rep, una d'elles és un casino, i aquest casino pues, comporta unes condicions. La seva direcció, que és el que més està en joc, pues, està supeditada a un matrimoni, perquè el seu avi, que és qui li ha deixat aquesta herència, opina que bueno, vol que això sigui un legat, no?, familiar, i llavors opina que ella sola pues, el pot portar, però millor si està casada. No?
1: Una mentalitat una mica... antiga, potser.
2: Bueno, sí, ja després, llegint el llibre, veus que potser li han ficat aquesta idea a l'avi, però, clar, ella s'ho pren molt malament, perquè és antirrelacions. Yeah. Ella no creu en l'amor. Llavors, pues, això és una petita...
1: un problema
2: que, clar, ha de resoldre. I, pues, bueno, si la, o s'ho queda ella o s'ho queda el Jason, que és el seu company, podem dir, que és un treballador que està allà, que també té moltes responsabilitats dins del casino, i és com su rival acérrimo. Ella lo odia a muerte.
1: Sí, el Jason és treballador del casino.
2: Sí. Ella amb la Judith dirigeixen junts al casino, vale? Ella porta unes coses i ell porta unes altres, i és qui ha sigut en últimes èpoques de l'avi pues, la mà dreta de l'avi, no? Llavors pues, ell se les prometia molt feliços perquè ell pensava que el casino seria per ell.
1: Sí.
2: I clar, aquesta condició de l'avi pues, els agafa tots de sorpresa.
1: És una lluita, per tant, de...
2: És una lluita de rivalitat.
1: Dues persones per, agafar, per quedar-se amb el casino.
2: Sí. Sí, sí.
1: I has comentat que la relació entre la Judith i el Jason bona no és.
2: No, és malíssima, és molt dolenta.
1: Quines coses hi ha entremig que ens puguin donar pistes de com és aquesta relació?
2: Bueno, ells es fan... Bueno, més ell que ella es fan putades, diguem. Que la lletja de dir-ho, però bueno, que són així, vale? Perquè ell, bueno, ell no la té com la seva jefa, no? Llavors, pues, bueno, ell vol instal·lar-se al despatx del gran jefe, que ho faci ella... Clar, la condició que li posa a l'avi és que té un any, no?, per casar-se, però durant aquest any la directora és la Judith. I ella això pues, no ho troba bé, perquè diu, bueno... que todavía no t'has casado.
1: Clar.
2: Ojo. No? I llavors, pues, bueno, ella anirà llançant del fil a veure què troba d'ell que li pugui perjudicar, ell d'ella el mateix, no? I llavors pues, és un tira i afloja entre ells que fa que hi hagi molta... bueno, una lluita, no?, dins de lo que és aquesta lectura, que sempre vols saber què passarà, no? Perquè dius, bueno, ella tal, no sé què. Hi ha coses pues, que s'han de llegir.
1: Este casino es mío és una novel·la romàntica. Aquest toc de romanticisme, d'amor, el trobarem entre la Judith i el Jason?
2: No.
1: O en cap cas?
2: No.
1: Hi haurà... Això que diuen del roce del cariño, no, eh?
2: No, bueno, està pensada perquè, clar, a veure, què passa? Té un cliché molt important que és l'enemies to lover, que és, bueno, pues està a l'ordre del dia i que és una novel·la romàntica. Li agrada molt aquest tropo, però, clar, de primera has de llegir, com saps que hi ha un enemies to lover, saps que pots pensar que és amb el Jason, però després, quan vagis llegint, trobaràs que hi ha un altre personatge, que, a veure, la meva seguidora ja ho saben, perquè jo sempre, quan promociono un llibre, pues, parlo dels personatges i tal, i hi ha el Graham, que és... bueno, és un amic de la infància, que és, a més, el germà de la seva millor amiga, la Sam, i l'odia a muerte. Van tenir una petita cosa al passat que ja pues, li va tocar molt al cor i no pot amb ell, no? Llavors pues, hi ha rifirrafes entre el Graham i hi ha rifirrafes amb el Jason, però per diferents motius. Vale? Ja pues, després, quan vagin passant les pàgines, van trobaran pues, moltes coses, tant per una banda com per l'altra.
1: Entenc que la Judit i el Jason són els dos protagonistes de la història.
2: Bueno,
1: junt amb el Graham?
2: Sí, sí, amb el Graham també.
1: Com has construït cadascun d'aquests personatges?
2: La meva ment,
1: sí.
2: Vale, quan es posa a treballar aquesta novel·la, pues, volia fer una novel·la així fresca, divertida, però que jo vull fer una comèdia romàntica i sempre, sempre, sempre passa alguna cosa que diu, pues voy a meter el suspense, voy a meter... I llavors, pues bueno, no arriba a ser comèdia tota, perquè evidentment hi ha més coses, però comença amb això, no? Amb el tira i afloja, que és l'odio i tal, però hi ha escenes molt còmiques, perquè la Sam és el punt còmic d'aquest llibre, no? I llavors, pues, a l'hora de fer la Judit, pues, jo em poso, no? I dic, vinga, va, què aportarà la història, com serà, no? Quina edat tindrà, tal, em faig... Bueno, mira, t'he portat aquí. Era l'únic que tenia, perquè encara no tinc els llibres. Pues una fitxa de cada personatge, no? I em poso, pues, una mica tot, no? I en aquesta novel·la, com ja són 17, cada vegada creixo una mica més en aquest aspecte, perquè abans era, bueno, jo lo pienso y lo escupo y lo escribo.
1: Ara primer no. Fas un croquis de...
2: Ara començo una mica a fer el mapa. No, una mica, Si continuo sent una mica brúixola, però ja també m'estructuro molt més el que vull al principi.

0: Bueno, ella és una noia que és molt independent, ja t'he dit que no creu en l'amor perquè és molt així, vale? És molt seva, també és molt competitiva, vale? A l'hora de... viu pràcticament en un casino, llavors això ja fa que pugui ser, pues, tot ho vol per ella, i és molt irònica, vale? Llavors, pues, clar, això fa escenes divertides amb la Sam, perquè la Sam li diu una cosa, no? I ella és ironia pura, i molt taxant, no? Amb el Jason, per exemple, quan li diu una cosa, dice, que aquí mando jo, no? El Jason, per exemple, és un tio que ja la imatge que jo dono, no? A les lectores, sempre busco... Bueno, en aquest cas...
1: La que vols projectar sobre el Jason.
0: Exacte, sempre busco una imatge, no? Per dir, pues, aquesta és la meva personatge, no? Tal. Ja el veus que és un tio recte, és molt ambiciós, és un tio que té molt d'èxit en el públic femení, menys con la Judith, que això el té una mica frustrat, també. Yeah. Vale? I, però, bueno, és un tio que ell diu... Ell es descriu a si mateix com que ell sempre guanya. Llavors, pensa que ho té tot guanyat amb ella, i a més no creu que passi per l'altar, perquè la coneix molt bé.
1: Yeah.
0: I el Graham és un alma libre, el Graham és, bueno, és un tio com els nois d'avui dia, vale? És un tio que li agrada moltíssim el surf, tot i que viu a Las Vegas i allà, pues, clar, no pot practicar el que li agrada, vale? Perquè a més, bueno, ell competia a Califòrnia, va tenir un accident i, bueno, i ara, pues, es conforma amb ser monitor de wake surf, que no arriba a ser de surf, sí, però sí, bueno, sí, tampoc. I és, pues, molt, no sé què dir-te, li agraden molt les motos i la llibertat.
1: És una persona molt despreocupada, potser.
0: Sí, i no pensa en relacions, bueno... ni de que la lluna no s'ho planteja.
1: Has comentat que és una obra ambientada a Las Vegas.
0: Sí,
1: sí. I com has estructurat la novel·la? Què trobarem a cada part?
0: Bueno, a veure, ja el principi fonamentalment és el tema de l'herència, com, bueno, la frustració que sé en ella, el pensar què farà, no? Si ha de buscar-se un marit, no? Doncs, pues, bueno, aquí hi ha molts tropos en aquest llibre. I, bueno, la seva amiga Sam, pues, li donarà una idea loca, que és un matrimoni de conveniència. I llavors, pues, bueno, hi ha la part que estan buscant, pues, aquest marit, hi ha la part de lluita entre el Jason i ella per el casino, perquè, clar, veu que surt amb un tio, ui, la cosa peliga, no? I llavors, pues, bueno, ja, i després ja, pues, la part en què el Graham desperta, no? I diu, ostres, que me la quitan. I llavors, pues, bueno, una mica és això.
1: Que bé, que bé, que bé. Jo, Dana, de tot el que estàs explicant, la pregunta que em ve al cap és com se't va acudir la idea de construir una novel·la romàntica entorn a l'herència d'un casino?
0: Bueno, és que, mira, jo, a veure, llegeixo molt, no? I sí que és veritat que havia llegit llibres de tropo herències, ¿vale? Però, bueno, mai havien sigut d'un casino. Clar, jo volia ser una mica original i no, dic, bueno, ja que descriure de coses que la gent els agrada i aquest, pues, el enemies to love, matrimonio a conveniencia, tal, perquè al final la gent, pues, quan busca una novel·la romàntica sempre busca una sèrie de clichés, pues, clar, deia, bueno, però jo quiero ser algo explosivo, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I sí, vaig dir, hòstia, doncs un casino estaria molt bé, perquè mira, dona joc. Perquè és un puesto on, bueno, i pots ficar historietes així que guanyi un premi o jo que sé, que després comences a escriure i ja et dic que el que menys penses en el que aquest en personatge casino, que guanya un premi, no?
1: Sí.
0: Però, bueno, va estar bé perquè a més, bueno, jo com veig molt el CSI Las Vegas, pues Las Vegas me tira.
1: Yeah.
0: I no havia fet res així de Las Vegas i dic, pues no sé, dins de Las Vegas que hi ha casinos, pues venga, va.
1: I has estat mai a Las Vegas o no?
0: No, que va, jo no he sortit d'Espanya en la meva vida.
1: Però t'agradaria,
0: bueno, no? He anat a Andorra, això sí. Sí, okay. Clar que m'agradaria.
1: Consideres que l'obra té un final obert o ho deixes tot bastant tancat?
0: A veure, l'he deixat tancat. El que passa que sí que és veritat que quan escrius te fas els personatges molt teus, no? I la Sam me tira mucho. Perquè és, clar, té protagonisme, però no el 100%, no? Llavors... Hi ha un capítol de la història que té un títol que no el diré perquè possiblement sigui un títol molt divertit per fer la seva història.
1: Yeah.
0: però sí que és veritat que serà, si la faig, serà una història independent.

0: que tindrà a veure perquè és personatge d'aquí, però bueno, no serà una continuació ni res, simplement serà una altra història.
1: No seria una seqüela, sinó no. Seria una història diferent, però d'un personatge que t'ha agradat molt.
0: Sí.
1: Construir-lo. Quants mesos has trigat en escriure Este caso no es mío?
0: Bueno, doncs mira, aquesta novel·la la vaig començar a l'octubre, però vaig escriure com 3 capítols i la vaig deixar d'apartadeta.
1: No t'acaba de convèncer o què?
0: No, no, és que no tenia temps. Llavors, pues bueno, jo sempre començo una cosa amb molta il·lusió, però després els fills, el treball, el no sé què, saps? Yeah. T'absorbeixen tant que no tens temps. I ja va arribar un moment, al febrer vaig publicar una altra, i després de publicar aquella, sempre estic un mes, quan publico, estic un mes promo-promo, i ja a partir del mes ja començo a escriure. I dic, ostres, jo tinc una novel·la que no s'anomenava així, eh? Aquesta li vaig canviar el títol.
1: Com es deia?
0: Es deia Novio a la carta.
1: Novio a la carta.
0: Vale, perquè bueno, tenia una altra sinopsis, que evidentment sí que era la Judith Allister, sí que solia el Graham, el Jason el vaig inventar després, perquè el tema casino pues, necessitava aquest personatge, no? Però bueno, es tractava d'una noia que buscava un marit, perquè havia de tenir marit, i pues, bueno, tenia una sèrie de requisitos incomplibles. Vale? I llavors, pues, lo que passa que bueno, hi ha una companya de lletres que va treure l'any passat una altra història que es deia Novio a la fuga, i ja dic, és que s'assemblen tant, no?
1: Anem a donar-li una volta.
0: Sí, no m'agradava, dic, va, vinga, va.
1: Molt bé.
0: I el vaig canviar. Bueno, tenia ja la portada i tenia tot, però la vaig canviar i vaig, bueno, vaig fer Este caso no es mío.
1: I d'Este caso no es mío, què creus que és el que més agradarà i què és el que més t'agrada a tu, un cop acabada l'obra?
0: A mi m'agrada molt la relació entre la Judith i el Graham, perquè vale, tot i que tenen el seu tira i afloja, al final, pues bueno, és tot el que la lectora de romans busca en un romans. A més que el Graham és el típic personatge, no?, com per excel·lència, del que totes s'enamoraran, perquè és un tio duro, però...
1: Però més sensible, potser.
0: Exacte, no? El Jason l'odiaran totes, jo ja ho sé. Però és el que em defineix també com a escriptora. Jo sempre faig un personatge que és el villano, dolent, pot ser una noia o un noi, és igual, però sempre a les meves novel·les hi ha algú que dius l'odio con totes mis fuerzas, i després n'hi ha altres personatges que te'ls estimes moltíssim, i aquest... Pues aquí serà pues, la Judith i el Graham tenen el premi perquè jo m'he enamorat d'ells escrivint. Llavors, els meus actors ho han de fer també.
1: Este caso no es mío és una obra que s'estrenarà el 10 de juliol, si no m'equivoco, surt a la venda llavors?
0: Sí.
1: I hi haurà acte de presentació?
0: Esperem que sí.
1: Estàs encara acabant de tancar?
0: Estic acabant de tancar, sí.
1: Doncs, Dana, tant de bo vagi molt bé la venda, vagi molt bé la presentació, aquests dies, setmanes de promoció, i t'esperem aquí per la següent obra que publiquis, la 18a, seria ja.
0: La 18a, sí, sí, ja. Tinc que fer moltes, però no sé per quina me la cantaré.
1: Dana Darius, escriptora badalonina, moltíssimes gràcies per venir a Connectats.
0: A vosaltres.
2: Doncs marxem amb aquesta nova proposta de l'escriptora badalonina. Arribem al final del nostre temps, però us emplacem a demà. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, com sempre, gràcies a tots. Bona tarda.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, us parla Noelia Aguilar Bueno. La calor extrema ha provocat 218 morts aquest juny, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat. És la xifra més elevada des de que es disposa de registres i gairebé 4 vegades superior a l'anterior rècord assolit l'any passat. La major part d'aquestes defuncions s'han concentrat en els darrers dies del mes, coincidint amb la intensa onada de calor que ha afectat el país. De fet, 8 de cada 10 morts atribuïdes a la temperatura es van produir durant l'última setmana de juny. S'han arribat a superar recentment els 40 graus a diversos punts de Ponent i màximes situades entre 7 i 8 graus per sobre del que és habitual per a aquesta època de l'any, una situació per la que les autoritats sanitàries aconsellen mantenir una bona hidratació o evitar l'activitat física durant les hores centrals del dia. La Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat avisos a prop de 12.000 empreses per recordar la necessitat de prevenir els riscos laborals associats a les altes temperatures i evitar possibles cops de calor aquest estiu. La campanya se centra especialment en sectors amb una elevada exposició a l'exterior. Segons les dades facilitades pel Departament d'Empresa i Treball, 6 de cada 10 empreses que han rebut la comunicació són del sector de la construcció, mentre que la resta corresponen principalment a activitats agràries. Es recorda que no aplicar les mesures de protecció adequades pot comportar infraccions greus o molt greus en matèria de seguretat i salut laboral. Continuem amb la cobertura de les conferències al Parlament Europeu sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, perquè avui és el moment en què l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, participa a la darrera ponència de tot el cicle. Sota el nom de l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol quan vau perdre el sentit comú, estarà acompanyada per la coordinadora nacional dels comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez.
9: Esports.
7: El boxejador pretenc Sergio Barneto ha quedat eliminat als quarts de final de la categoria de 65 quilos del Campionat d'Espanya de Boxa Elite. Barneto no ha pogut superar el combat contra el gallec Braniel Suárez Maleno, tot i adjudicar-se el primer assalt. El púgil gallec, anomenat l'Huracán de Caldas, va reaccionar amb ímpetu a la segona ronda i l'últim període va ser gairebé un calc del segon, tornant a sumar el púgil del Club Boxa Umia la puntuació favorable de 4 jutges. Tornem amb més informació a l'informatiu de les 7.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Salutacions des dels estudis de la xarxa de comunicació local, on estem preparades i preparats per celebrar la primera de les dues semifinals del Picalletres radiofònic d'aquesta temporada. Pel programa han passat 40 centres que han treballat de valent per intentar formar part del Picarrànquing final. Volem donar les gràcies a cadascun dels centres participants pel seu esforç i la seva bona feina. Quatre centres són els que han aconseguit situar-se en el rànquing final i avui dos d'ells es disputaran un lloc per a la gran final. Tenim moltes ganes de veure com es desenvoluparà el concurs avui i quin equip ho aconseguirà. No volem començar sense recordar que els criteris lingüístics en què es basa el nostre programa són els que determinen les dues entitats que col·laboren amb nosaltres, l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT, que vetllen per la nostra llengua. Dit això, no esperem més i comencem. En la primera semifinal d'avui comptem amb dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Barcelona i cap a Montblanc.
0: Picalletres, a la teva emissora local.
1: Contactem amb la Lola Santiago, que ens parla des de BTV Ràdio a Barcelona. Lola, qui són les nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola, Tina, doncs tenim per aquí a la Mar, la Júlia i la Jana. Elles són alumnes de l'escola Sadako i venen amb les piles ben carregades per intentar guanyar-se un lloc a aquesta gran final del Picalletres. Si us sembla, els hi passem el torn de paraula i així també les coneixeu una miqueta millor.
3: Hola, em dic Maribar i m'agrada anar al mar.
4: Hola, em dic Júlia Martí i m'agrada molt jugar a vòlei i ballar.
5: Hola, em dic Jana i m'agraden molt les vacances.
1: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, qui són les participants que t'acompanyen avui en representació de quin centre juguen?
6: Hola, bon dia. Doncs aquí tenim la Mar, la Nit i l'Ona. Elles són de l'Institut Martí Lomà i també venen amb moltíssimes ganes d'arribar a aquesta gran final. Els hi passo la paraula, que es presentin.
7: Hola, em dic Mar Sierra i m'agrada llegir.
8: Jo sóc la Nit i també m'agrada llegir.
9: Hola, jo em dic Ona i m'agrada molt l'esport.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. Haver arribat fins aquí ja suposa haver fet una bona feina. Així que ara, a mantenir-se en un bon nivell per intentar aconseguir un lloc a la gran final i a gaudir. I no podem començar aquesta semifinal sense saludar, com sempre, a la nostra avaluadora preferida, que segur que us desitja el millor. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola, concursants. I tant. Espero que feu un gran programa, que ens deixeu bocabadades amb la vostra participació. Som en una semifinal i això promet, Tina. Molta sort a totes.
1: Oh, i tant que promet. Estic segura que les concursants intentaran esforçar-se al màxim per aconseguir una bona quantitat de punts. Sort! Coneixeu les normes del concurs perfectament, però per si de cas en repassem algunes de bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si les tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'escola Sadako. Mar, preparada?
3: Sí.
1: Temps. Capota.
3: C-A-P-O-T-A.
1: Úter.
3: U amb accent T-E-R.
1: Aliança.
3: A-L-I-A-N-C, trencada A.
1: Declivi.
3: D-E-C-L-I-V-I.
1: Abastar.
3: A-B-A-S-T-A-R.
1: Malgrat.
3: M-A-L-G-R-A-T.
1: Lèxic.
3: L-E amb accent obert, X-I-C.
1: Blaveta.
3: B-L-A-V-E-T-A.
1: Casc.
3: C-A-S-C.
1: Orga.
3: O amb accent...
10: No porta accent.
1: Júlia. Rècord.
4: R-E amb accent obert, C-O-R-D.
1: Vieira.
4: V-I-E-I-R-A.
1: Tristó.
4: T-R-I-S-T-O amb accent tancat.
10: No porta accent, acaba amb O-R.
1: Jana. Pintura. Doncs, noies, molt bona arrencada. Heu fet un total de 11 encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Mar?
7: Sí.
1: Temps. Primat.
7: P-R-I-M-A-T.
1: Òrbita.
7: O amb accent obert, R-B-I-T-A.
1: Axioma.
7: A-C-C-I.
10: És una X.
1: Nit. Budisme.
7: B-U-D-I-S-M-E.
1: Amanir.
7: A-M-A-N-I-R.
1: Turca.
7: T-U-R-C-A.
1: Símil.
7: S-I amb accent M-I-L.
1: Taverna.
7: T-A-V-E-R-N-A.
1: Suor.
7: S-U-O-R.
1: Nevat.
7: N-E-V-A-T.
1: Luxació.
7: L-U-X-A-C-I-O amb accent tancat.
1: Gendre.
7: G-E-N-D-R-E.
1: Sentida.
7: S-E-N-T-I-D-A.
1: Zona.
7: D-O-N-A.
1: Doncs molt bona arrencada a vosaltres també, noies. En aquest cas heu fet 12 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu sumareu 200 punts, però si us equivoqueu hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem per l'escola Sadako. Les vostres paraules són verbs en infinitiu i són les següents. Averiguar, apilar, malgastar.
4: Averiguar.
10: Molt bé, correcte. En català, quan volem expressar l'acció d'intentar conèixer la veritat d'alguna cosa, examinant-ne els indicis, hem de fer servir verbs com ara esbrinar, investigar, descobrir, escatir, inquirir i no pas averiguar.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules, en plural, són les següents. Fatxes, xutxes, ratxes.
7: Xutxes.
10: Correcte també. En català, els dolços i confitures fets més per plaure el paladar que per nodrir es diuen llaminadures, llepolies, gourmanderies, però no xutxes.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: El segon nivell conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera, com sabeu. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Escola Sadako, és el vostre torn. Preparada, Júlia?
4: Sí.
1: Temps. Malaurat.
4: M-A-L-H-A-U-R.
10: No porta H.
1: Jana. Cinèfiles.
5: C-I-N-E amb accent obert, F-I-L-S.
1: Reactivar.
5: R-E-A-C-T-I-V-A-R.
1: Corredissa.
5: C-O-R-R-E-D-I-C.
10: Dues S's.
1: Mar, finament.
3: F-I-N-A-M-E-N-T.
1: Mercantil.
3: M-A-R.
10: És una E, no una A.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Nit, preparada?
7: Sí.
1: Temps. Conseller.
7: C-O-N-S-E-L-L-E-R.
1: Àgilment.
7: Amb accent G-I-L-M-E-N-T.
1: Pressionar.
7: P-R-E S-S-I-O-N-A-R.
1: Sacrilegi.
7: S-A-C-R-I-L-E-G-I.
1: Mercaderia.
8: MERCADERIA.
2: Atrocitat.
8: ATRO, C trencada, I...
10: És una C.
2: Ona. Químiques.
9: QUIM.
10: La I porta accent.
2: Mar. Acolorit.
7: ACOLORIT.
2: Imparable.
7: IMPARABLE.
2: Agitador.
7: AGITADOR.
1: Doncs aquesta última paraula també ha entrat just a temps, per tant heu fet un total de 8 encerts que sumen 1.600 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com va aquest recompte general de punts. Jurat, t'escoltem.
6: Doncs les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Escola Sadako de Barcelona ha aconseguit fins ara 1.900 punts i l'Institut Martí Lomà de Montblanc n'ha aconseguit 3.000.
1: Doncs l'Institut Martí Lomà, que de moment es posa per davant en aquest marcador, i el picalletres no s'atura, així que passem a la prova següent. A la prova musical d'avui tenim el grup Cel Obert, format pel Miquel Freixas, la Laia Camps i el Martí Vila, tres joves de Cassà de la Selva, Vacarisses i Tremp. Es van conèixer estudiant a l'ESMUC i van decidir impulsar aquest projecte musical que camina a l'entorn de l'indie pop. Van començar el seu camí el 2023 i el 2024 van treure el seu primer àlbum, Llum, el qual li va seguir Ombres, el 2025. Avui escoltarem la cançó Bar de l'Eixample, inclosa dins l'EP Xamfrà, publicat aquest mes d'abril de 2026. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Cel Obert i el seu Bar de l'Eixample.

0: no hem marxat. Un pop que enganxa el de cel obert. Espero que hàgiu estat ben atentes a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts, o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Escola Sadako, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Quants anys fa que estan junts els protagonistes de la cançó?
2: 7. Correcte, escoltem-ho.
3: I jo pensant aquest dissabte ja farà 7 anys.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Ara és el torn de l'Institut Martí Lumà. La vostra pregunta és la següent. La protagonista recorda la primera cita que van tenir. De quin color eren els pantalons que portava la seva parella en aquella cita?
4: Blaus.
2: Correcte, escoltem-ho.
3: Tu portaves aquells pantalons blaus.
0: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i moment ara de tornar a lletrejar la prova per excel·lència del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Sadako. Jana, preparada?
2: Sí.
0: Temps. Impermeable.
2: I-M-P-A-R. És una E, no una A.
0: Mar. Paisatgístic.
4: P-A-I-S-A-G.
2: T-G.
0: Júlia. Originarien.
4: O-R-I-G-I-N-A-R-I-E-N.
0: Incomoditat.
4: I-N-C-O-M-O-D-I-T-A-T.
0: Horitzontals.
4: H-O-R-I-T-Z-O-N-A-L-S.
2: T'has deixat la T?
0: Doncs en aquest tercer nivell de lletreig heu fet 2 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lumà. Preparada, Ona?
2: Sí.
0: Temps. Inferioritat.
2: I-N-F-E-R-I-O-R-I-T-A-T.
0: Pràcticament.
2: P-R-A, amb accent obert, T. T'has deixat la C abans.
0: Mar, legalitzaran.
5: L-E-G-A-L-I-T-Z-A-R-A-N.
0: Malabarisme.
5: M-A-L-A-B-A-R-I-S-M-E.
0: Curtmetratge.
5: C-U-R-T-M-E-T-R-A-T-G-E.
0: Primaverals.
5: P-R-I-M-A-V-E-R-A-L-S.
0: Farmacèutica.
5: F-A-R-M-A-C-E, amb accent obert.
0: Doncs en aquest cas vosaltres, en aquest tercer nivell de lletreig, ja heu fet 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del programa, però abans repassem les puntuacions amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
2: L'escola Sadako té acumulats fins ara un total de 2.700 punts i l'Institut Martí Lumà en té un total de 4.700.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts perquè, com sabeu, teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui i això significarà que sereu finalistes. Vinga, doncs, últim esforç.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar una representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, doncs, a les dues ràdios. Escollim les dues representants que faran el lletreig. Lola Santiago, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
6: Doncs ho farà la Júlia.
0: Gemma Bufies, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
6: Serà la Mar.
0: Doncs ara, a tots dos equips us demano que penseu una aposta i que la custodieu bé. Tots dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, fins ara.
6: Adeu.
0: Comença la prova a l'escola Sadako. Estàs preparada, Júlia?
4: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'acció o l'efecte de treure la cafeïna d'una substància, d'una beguda. Com sabeu, hi ha refrescos que no contenen cafeïna, així com també cafè que no en porta. I és que la cafeïna pot provocar insomni, nerviosisme, hipertensió. I és millor evitar-la si sabem que podem patir alguns d'aquests efectes secundaris. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu descafeïnament.
4: Descafeïnament.
2: Endavant.
4: D-E-S-C-A-F-E i amb dièresi N-A-M-E-N-T.
0: Molt bé, Júlia, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. I per tant, ara serà el torn de l'Institut Martí Luma. Per tant, desconnectarem de BTV Ràdio. Lola Santiago, fins ara.
7: Fins ara.
0: Institut Martí Luma, sou a punt? Estàs preparada, Mar?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'acció o l'efecte de treure la cafeïna d'una substància, d'una beguda. La xocolata, per exemple, té cafeïna de manera natural, però com sabeu, hi ha refrescos que no en contenen, així com també cafè que no en porta. I és que la cafeïna pot provocar insomni, ansietat, i és millor evitar-la si sabem que podem patir alguns d'aquests efectes secundaris. La mega paraula d'avui és el substantiu descafeïnament.
5: Descafeïnament.
2: Endavant.
5: D-E-S-C-A-F-E-I amb dièresi N-A-M-E-N-T.
0: Molt bé, Mar, has lletrejat la mega paraula correctament. Per tant, molt bona participació en aquesta prova i ara heu de descobrir també com ho ha fet l'equip contrincant i, per tant, qui guanya aquest programa d'avui i aquesta plaça a la gran final. Connectem, per tant, de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Lola Santiago, quants punts ha apostat el teu equip?
6: Doncs tot, és a dir, 2.700 punts.
0: Han fet una aposta valenta d'aquests 2.700 punts. I Gemma Bufies, quants punts ha apostat el teu equip?
6: 1.000 punts.
0: 1.000 punts apostats per aquesta banda. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola Sadako ha lletrejat la mega paraula... correctament. I l'Institut Martí Lomà ha lletrejat la mega paraula correctament també. Només ens queda saber quin equip ha quedat per davant avui en el marcador i per tant es convertirà en el primer finalista del Picalletres Ràdio d'aquesta temporada. Quins nervis, jurat, quan vulguis.
2: Doncs les puntuacions d'aquesta primera semifinal han quedat molt igualades, finalment. Som-hi, doncs. L'escola Sadako de Barcelona ha aconseguit finalment 5.400 punts i l'Institut Martí Luma de Montblanc n'ha aconseguit 5.700.
0: Per tant, ja tenim el primer centre finalista d'aquesta gran final i, per descomptat, el guanyador d'aquest programa d'avui, en aquest cas l'Institut Martí Lomà. Anem a parlar amb ells. Gemma Bufies, com esteu per aquí?
6: Home, jo diria que la paraula és eufòriques.
8: Estem molt contentes.
9: Sí, sí, totalment.
0: Us ho esperàveu o no?
9: No.
8: No.
0: Heu de tenir més confiança en vosaltres mateixes, que ho feu molt bé, dones.
7: Gràcies.
0: A veure, quina prova us ha costat més en aquesta ocasió?
7: O sigui, el lletreig 3.
0: El lletreig 3, sí. Bé, en els altres heu fet un fotimer de punts, o sigui que moltíssimes felicitats. Enhorabona, noies, perquè la primera plaça de la gran final és vostra, per tant, ara us toca celebrar-ho i a preparar-vos molt bé per aquesta gran final. Però no volem deixar de parlar tampoc amb l'altre centre, l'Escola Sadako, que, com heu vist, han estat uns marcadors molt ajustats i que per ben pocs punts us heu quedat a les portes d'aquesta gran final. Lola, Santiago, com estan els ànims per aquí?
9: Doncs una mica més baixos, no estan tan contentes, estan una mica tristes, però bueno, ho han fet molt bé, al final ha quedat bastant ajustat i han participat. No sé si elles volen dir alguna cosa, però bueno.
0: Que diguin, estan... que diguin, no i tant.
10: Bueno, nosaltres esperàvem guanyar, però...
11: Veníem amb moltes ganes.
0: Clar.
10: Bueno, participar, no?
0: Noies, però us heu de quedar amb que gairebé aconseguiu aquest lloc a la gran final i que ho heu fet super, super bé. Per tant, felicitats també a vosaltres pel bon paper que heu fet i us aneu d'anar super orgulloses, d'acord?
11: Sí.
0: Perfecte, sí. Així m'agrada. Doncs molt bé, noies, felicitats també a vosaltres. I a mi només em queda acomiadar una mica el programa, no? Per tant, Lola Santiago, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i Gemma Bufies i concursants, també moltes gràcies per la vostra feina d'avui.
12: Gràcies.
0: Doncs la primera semifinal del Picalletres s'acaba aquí, ja tenim el primer centre finalista i d'aquí a no res en coneixerem el segon. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos a venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a BTV Ràdio i a Ràdio Montblanc per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Tornem ben aviat amb la segona semifinal. Us esperem. Adeu.
1: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.

0: Caracaratu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat ha participat aquest matí a la ponència l'aeroport de Barcelona del Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú que se celebra al Parlament Europeu a Brussel·les en el marc de les conferències propera parada Barcelona del Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta. La batllessa defensarà el model de mobilitat que fa anys reclamen des de l'Ajuntament, el del transport públic sostenible i la reducció de vols. El Prat Ràdio ho ha estat seguint en directe i us portarem la darrera hora d'aquestes jornades que volen fer pressió a Europa contra projectes com el de l'ampliació de l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars que ens deixa aquest dijous 2 de juliol de 2026.

0: La calor extrema ha provocat aquest 2026 218 morts al juny, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat. És la xifra més elevada des que es disposa de registres i gairebé 4 vegades superior a l'anterior rècord assolit l'any passat. En esports, el boxejador pretenc Sergio Barneto ha quedat eliminat als quarts de final de categoria 65 quilos al Campionat d'Espanya de boxa elite. Barneto no ha pogut superar el combat contra el gallec Brañel Suárez Maleno, tot i adjudicar-se el primer assalt. Ho repassarem al Prat Esports amb en Jonathan Marín González. I pel que fa al temps, el termòmetre podria oferir-nos unes últimes hores més respirables abans d'un altre ascens progressiu, però constant i intens de les temperatures. Tot plegat amb domini del sol i el permís d'algunes traces de núvols alts. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. L'alcaldessa del Prat participa avui en una conferència que vol defensar la mobilitat sostenible davant projectes com el de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ho fa en el marc de les jornades que se celebren a Brussel·les, a la seu del Parlament Europeu, i que estem seguint des del Prat Ràdio. Connectem amb l'Ivan Conde, que és precisament a la seu d'aquest òrgan que representa la comunitat comunitària ubicat a la capital belga. Ivan, bona tarda.
1: Molt bona tarda des de l'espai Altiero Spinelli d'aquí del Parlament Europeu. Segona jornada de conferències del Next Stop Barcelona al Prat, connectant la ciutadania, protegint el nostre planeta després de la jornada d'ahir, la primera en què hi vam tenir les primeres dues conferències. La primera amb un perfil polític molt més marcat, amb la coordinació i presentació de l'anfitrió de l'eurodiputat Jaume Sens i la participació de la coordinadora dels Comuns Candela López i l'assessor del grup dels Verds Marc Jiménez. També de Vicent Marçà, l'eurodiputat de Compromís, que va donar, podríem dir, aquest punt de perspectiva. Ell va comentar doncs, que ja la política europea ha frenat o ha ajudat, com a mínim, a contribuir a frenar alguns projectes, com per exemple la gràcia de la carretera de l'aeroport de Castelló, que connectava amb Marinador, però que per això també es necessita primer un moviment ciutadà que faci pressió. També va comentar doncs, que eines com l'Espai Natura 2000 existeixen i que poden ajudar també a posar fre i sobretot a teixir aliances entre moviments d'altres aeroports, no?, contraris a l'ampliació d'altres aeroports d'Europa o moviments associatius similars a la resta d'Espanya. De fet, dibuixava un escenari una mica contradictori a Vicent Marçà, no?, amb un equilibri de forces contrari segurament a les forces progressistes en minoria en aquest Parlament Europeu. Per tant, comentava ell, és una de les línies mestres que estem escoltant en aquest cicle de conferències, que més que una qüestió legislativa, o millor dit, més que una qüestió parlamentària de votacions, la via europea per poder posar fre o per com a mínim d'intentar-ho a nivell de Parlament Europeu és cenyir-se a les normatives, realitzar informes que demostrin que clarament l'ampliació de l'aeroport xoca amb algunes d'aquestes normatives mediambientals que el Parlament Europeu té. Escoltem a Vicent Marçà, eurodiputat del grup dels Verds i de Compromís.
2: Jo crec que es produeixen en un moment molt pertinent i, a més, podem vincular molt bé el que és la lluita contra l'ampliació de l'aeroport del Prat a Barcelona amb les lluites, altres lluites semblants que hi ha a nivell europeu per incompliment de normativa europea. I aquí és on ens estem focalitzant per tal de poder incidir en paralitzar aquesta infraestructura que no és necessària, que no té absolutament ningú sentit amb el model de transport que promou la Unió Europea, amb incompliments, possibles incompliments que poden haver també d'aquesta normativa.
1: La segona conferència del dia amb un to també molt diferent, o com a mínim amb uns protagonistes molt diferents, els de les associacions ecologistes, entitats a favor del transport sostenible, sindicats, la participació en general doncs de les següents entitats, Comissions Obreres, de Pana, Promoció del Transport Públic, Zeroport i Ecologistes en Acció. Amb més o menys molts punts en comú, com és el de treballar plegats, fins i tot va sorgir una mica sobre la taula mig de manera informal al fer trobades consistents i constants entre aquests grups i forces polítiques, i doncs això, que no només és una qüestió ecologista, que és també doncs una qüestió de sanitat pública i de no incidir en un model econòmic que no és el més desitjable. De fet, es va parlar molt d'habitatge i de turisme en aquesta segona xerrada, no, com a temes que toquen de manera indirecta el fet de que s'ampliï o no l'aeroport. Hi va haver doncs, diferents intervencions, respostes i preguntes, i sí que destaquem doncs, una mica el contacte entre entitats i polítics, no? Al principi la moderació es deia, bueno, què poden fer més les entitats, no? Aquest tipus d'entitats per convèncer a més població de que l'ampliació de l'aeroport és un tema central de debat. Algunes de les entitats també van dir, bueno, nosaltres de fet demanem que siguin els polítics qui facin el primer moviment, qui moguin la primera pedra, i després ja serem les entitats qui busquem moure més a la població. Per tant, en un to constructiu, però també va haver, no?, algun intercanvi d'opinions. L'aeroport va incidir també en aquesta línia, en la d'involucrar a la societat civil, a personalitats, a científics, a artistes, i ja cridava a la manifestació del proper 20 de setembre, així com es mostrava un dels seus portaveus o el seu representant en aquestes conferències, Joan Manuel del Lloro, una mica decebut amb altres forces polítiques progressistes que de moment no s'acaben d'endinsar en el que és aquesta lluita en contra de l'ampliació de l'aeroport. L'escoltem.
3: L'administració de la Generalitat pensem que tenia, i de l'Estat pensem que tenien aquest interès de simplificar el debat, d'ànex sí, ànex no. Llavors aquest és un aprenentatge que sí que vam extreure del 2021 i des de l'aeroport teníem ben clar que tan bon punt sortís l'anunci de l'ampliació de l'aeroport que va fer el senyor Illa quan va accedir al govern de la Generalitat, doncs que havíem d'obrir aquest debat, i vam reaccionar ràpidament al seu anunci amb una convocatòria de premsa a plaça Sant Jaume, i vam dir precisament que una ampliació de l'aeroport tindria afectacions en la salut, en l'habitatge, en la gentrificació, en tota aquesta sèrie de temes que s'han anat parlant aquí avui.
1: Avui torn per a les darreres dues conferències, totes dues amb perfils, no?, amb més novament tendència marcada política, i sobretot amb dos títols força cridaners en contra, com a mínim, del criteri o de les decisions del govern espanyol. La primera, titulada Espanya abans en la direcció equivocada, amb la participació de Jaume Asens, Mario Rodríguez de Codes, Denis Auclair del think tank Transport and Environment, i de Tilly Metz, la eurodiputada de Deigrenc dels Verds de Luxemburg, que serà doncs, la única eurodiputada no espanyola que participa en aquestes xerrades. I a partir de 11:45, en la segona conferència Ampliació de l'aeroport Barcelona del Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú? Això són cometes, no ho diem nosaltres, és el títol d'aquesta tercera, millor dit, quarta conferència. La darrera serà la que participa l'alcaldessa Alba Bou Jordà, acompanyada de Gemma Tarafa, coordinadora nacional dels comuns i exregidora de la Junta de Barcelona, així com Cristina Sánchez, la delegada de CEO Verlife a Catalunya.
0: Gràcies, Ivan. Demà recordem que ja tornarà aquí l'Ivan Conde al Prat, de fet aquesta nit, i demà podrem gaudir també d'una crònica tant aquí a la ràdio com al Prat Televisió amb la resta de protagonistes d'aquestes jornades. Moltes gràcies, Ivan, i bon viatge. Salut. La calor extrema ha provocat aquest juny 218 morts, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat. És la xifra més elevada des que es disposa de registres, i gairebé 4 vegades superiors a l'anterior rècord assolit l'any passat. La major part d'aquestes defuncions s'han concentrat en els darrers dies del mes, coincidint precisament amb la intensa onada de calor que ha afectat el país. De fet, 8 de cada 10 morts atribuïdes a la temperatura es van produir durant l'última setmana de juny. L'episodi ha deixat temperatures excepcionalment altes, amb valors que han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, i màximes que s'han situat entre 7 i 8 graus per sobre del que és habitual per aquesta època de l'any. L'impacte també s'ha fet notar en els serveis sanitaris. Durant els dies més intensos de l'onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques va atendre més de 200 persones afectades per les altes temperatures. Les autoritats sanitàries recorden que la calor extrema afecta especialment la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques i els treballadors exposats a l'aire lliure. Per aquest motiu, insisteixen en la necessitat de mantenir una bona hidratació, evitar l'activitat física durant les hores centrals del dia i prestar una atenció especial als col·lectius més vulnerables. Esports. Moment ara de repassar els esports. Ho fem de la mà del Jonathan Marín González. Jonathan, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs obrim la plana esportiva parlant de boxa, perquè el boxejador pretens Sergio Barneto ha quedat eliminat als quarts de final de la categoria de 65 quilos del Campionat d'Espanya de boxa Elite. Barneto no ha pogut superar el combat contra el gallec Daniel Suárez, tot i adjudicar-se el primer assalt. El púgil gallec, anomenat l'huracán de Caldas, va reaccionar amb ímpetu en la segona ronda i l'últim període va ser gairebé un calc del segon, tornant a sumar al púgil del club de boxa Omia la puntuació favorable de 4 jutges. Escoltem el pretens Sergio Barneto analitzant el seu combat.
5: Íbamos con un plan de combate que en el primer asalto sí que resultó efectivo y en el segundo asalto recibí dos manos, me quedé con él a la corta distancia, le di dos manos, vi que le podía hacer daño y bueno, al final los jueces dieron su veredicto, le dieron la pelea a él por el segundo y el tercer asalto, que lo hicimos totalmente a la corta. Hicimos golpe por golpe y claro, por recorrido el rival era más bajito y tenía más experiencia, ¿no?, en la corta distancia.
4: I canviem de terç per parlar ara de moviments de les plantilles, perquè l'AE Prat ha anunciat que el porter Pablo Romero formarà novament part del primer equip de l'Associació Esportiva Prat després de sortir cedit la temporada passada, primer al Cerdanyola i després al Can Vidalet. El futbolista de 23 anys competirà per fer-se un lloc de titular a la porteria pretenca després d'acumular gairebé 50 partits a Tercera Federació en les últimes 3 temporades. I de continuïtats passem ara a sortides, perquè el Club Bàsquet Prat ha comunicat que Imanol Martínez no seguirà el curs vinent jugant amb el conjunt del Joan Busquets. L'Ale ha tingut un paper de rotació aquesta temporada amb una mitjana de 22 minuts per partits, amb 4 punts, 10 rebots i 3 assistències per enfrontament. Una de les seves actuacions més destacades amb la samarreta pota blava va ser el partit davant l'Andrax, registrant pics individuals de 14 punts anotats amb un destacat 4 de 5 en tirs de camp. Per cert, el club, l'AE Prat, ha anunciat la sortida de Guille Rio com a CEO de l'Associació Esportiva Prat i demà es farà la presentació de Xavier Escaig, la persona que agafarà ara aquest càrrec.
0: I fins aquí l'informatiu vespre d'avui dijous 2 de juliol de 2026. Tot seguit us deixem amb el Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, presentat per Imanol Crespo Martínez, avui amb una edició especial amb l'entrevista a l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, des de Brussel·les, des d'on està aquests dies en, en aquest seguit de conferències al Parlament Europeu. Una entrevista que podreu seguir també en directe i que fa el nostre company Ivan Conde Pérez des d'allà mateix, des de Brussel·les. Nosaltres ho deixem aquí per avui en aquest informatiu vespre. La informació local torna demà a partir de les 9 del matí al Planeta Prat amb els serveis informatius del Prat Ràdio i després amb els butlletins informatius, com és habitual, als punts de 2:15 i també amb l'informatiu migdia a la 1. Ara sí, que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenya, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo des dels estudis de la Ràdio Pública del Prat, però avui ho faig sol en un programa del tot especial. Com sabeu, hi hem explicat als mitjans de comunicació públics, l'alcaldessa del Prat, Alba Bujordà, ha participat ahir i avui en una àmplia jornada de debats a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les, una jornada que tenia com a títol "Següent parada, Barcelona al Prat, connectant la ciutadania, protegint el nostre planeta", i que pretén portar el debat de la possible ampliació de l'aeroport i les seves afectacions ambientals al cor de les institucions europees. Per les diferents taules rodones han passat una nombrosa llista d'entitats com Depanes, Aeroport, PTP, Comissions Obreres, Seover Life, a més de diferents representants polítics, entre ells la pròpia alcaldessa, que ja la tenim a l'altra banda de la línia. Bona tarda, alcaldessa.
1: Bona tarda a tothom, com esteu?
0: Molt bé, quina bona excusa per no acompanyar-me avui a l'estudi. Déu-n'hi-do.
1: Home, sempre estic molt a gust amb vosaltres a l'estudi, però avui crec que es mereixia aquest viatget.
0: Un bon final de temporada. Saludem també al nostre redactor d'informatius, Ivan Conde, que està seguint totes les taules rodones en directe també des d'allà. Ivan, bona tarda.
2: Molt bona tarda, com esteu?
0: Vinga, i abans de donar-te el testimoni de l'entrevista, Ivan, en aquest Contrasenyes, com deia, especial des de Brussel·les, alcaldessa, la jornada ha comptat amb un programa força complet, ha estat, diria, una jornada molt intensa. Primer de tot, amb quines sensacions es torna al Prat després d'aquests dos dies?
1: Doncs mira, venia, la veritat és que bastant confiada que seria aquí on podríem esgrimir els arguments que ens porten a sustentar la nostra tesi, contrària, com sabeu, a l'ampliació de l'aeroport. I després d'aquest parell de dies en els que he pogut no només explicar quins són els nostres arguments, d'una manera, si voleu, poc detallada, crec que, a més, m'enduc una bona colla de contactes d'entitats no només locals, o no només de la banda catalana, sinó també institucions, organitzacions a nivell europeu, que estan veient com, diguéssim, aquestes batalles, si se'm permet aquesta expressió, s'està repetint també a altres països de la Unió Europea i s'estan guanyant, és a dir, que és Europa també qui ens ajuda a dirimir aquestes qüestions i qui intenta fer prevaler el sentit comú. Aquest era l'objectiu que tenia jo com a alcaldessa per participar en una jornada com aquestes aquí a la Unió Europea, i crec que me'n torno cap a casa, me'n torno cap al Prat amb aquests arguments més consolidats que mai, i sobretot crec que també puc dir que hem vingut aquí a explicar quina és la nostra experiència, quin és el nostre cas concret, però no com si fos només el cas de al municipi del Prat, sinó que és un exemple extrapolable a molts altres indrets del nostre país, però també de la Unió Europea, i per tant sabem que hi ha moltes altres infraestructures, no només aeroports, que han pogut guanyar aquesta batalla i que per tant sí que s'ha pogut fer prevaldre aquest sentit comú que nosaltres sempre esgrimim. Deixa'm, ja que estàs a punt de marxar o estàs a punt d'abandonar-nos, i Manol, deixa'm agrair-vos al Prat Comunicació que ens hagueu acompanyat en aquest trajecte, en aquest parell de dies. Per nosaltres és important aquesta cobertura des dels mitjans municipals, i que pugueu també doncs fer una lectura de què és el que els representants institucionals hem vingut a fer aquí, i per tant doncs jo, ja ho sabeu, he estat molt ben acompanyada per l'Ivan, i per tant doncs així també crec que és de rebut agrair-vos-ho.
0: Gràcies pel comentari. Una segona abans de deixar el testimoni a l'Ivan, perquè ho hem comentat al llarg d'aquests anys, bona part de la ciutadania dona per fet que l'ampliació es farà. Vostè és optimista en que podran paralitzar el projecte d'ampliació?
1: Sí, absolutament. Un dels nostres, de les nostres preocupacions és justament aquesta, que evidentment nosaltres sabem que aquesta és una lluita de David contra Goliat i ens està tocant ser la part petita, però no per això, i aquest és un, insisteixo que és un dels nostres interessos principals pel que fa en aquesta opinió pública, que és que ningú pensi que això està fet, que ningú pensi que, com que l'Ajuntament del Prat és, diguéssim, dels actors principals, el més petit, no pot guanyar, que ningú pensi que això ja està negociat per darrere o per sota, com es vulgui entendre, i que en qualsevol cas el que haurien d'estar fent és negociar les contraprestacions. Això no és així. Evidentment no és fàcil. Si fos fàcil, doncs seria el Mundial de Futbol i no estem aquí per jugar un partit de futbol. Però el que crec que és la meva responsabilitat, i així ho hem dit des de fa anys, des de l'inici d'aquesta segona tongada de proposta ampliacionista, l'Ajuntament del Prat, que avui sosté aquesta majoria contrària, farà absolutament tot el que estigui a les nostres mans. Utilitzarem tots els nostres contactes, tota la nostra capacitat d'influència per aturar la proposta de l'ampliació, i no només aturar la proposta que Salvador Illa i que Jaume Collboni i que Maurici Lucena des del capdavant d'Aena estan intentant convèncer-nos avui, sinó que l'Ajuntament del Prat farà tot allò que estigui a les seves mans per revertir els nefastos resultats de l'anterior ampliació. Per tant, la nostra lluita no acabarà el dia que puguem donar per enterrada aquesta proposta, sinó que necessitem seguir lluitant per revertir la salut del nostre delta.
2: Alcaldessa, aquest optimisme passa fonamentalment perquè Europa digui no, perquè hem pogut sentir sobretot en aquestes conferències com s'ha parlat de dues cares, d'una composició parlamentària que insta al pessimista, no? Al pessimisme, que sigui una solució parlamentària, però després sí que hem trobat molts arguments a favor d'una via més judicial o d'una via de directives i normatives europees. Expliqui'ns.
1: Sí, sí, evidentment, aquí hi ha tot tipus d'arguments, però no ens hem d'oblidar que l'expedient que s'haurà de presentar aquí a la Unió Europea haurà de ser un expedient de tramitació i que sigui, evidentment, que sigui legal, no? I per una banda és cert que el paper ho aguanta tot, però per altra banda, en primer lloc, no podem oblidar, seria irresponsable, i no podem oblidar que aquí, a la seu de la Unió Europea, ja han obert una carta d'emplaçament, una queixa contra l'Estat espanyol per no fer cas del que definia la declaració d'impacte ambiental, i per tant per desatendre les obligacions a les quals aquesta Unió Europea obligava l'Estat espanyol en relació al territori del Delta, no? Per tant, evidentment, els papers de vegades sembla que ho aguanten tot, però tenim arguments de tot tipus. Un dels altres elements capdals per entendre com serà aquesta tramitació és que hauran d'esgrimir l'interès general i hauran de defensar que no hi ha alternativa. I per tant, aquí nosaltres ens agafem també, tenim molta confiança en que l'interès general ja no és, avui ja no estem als anys 90, l'interès general ja no és que els CEOs de les empreses multinacionals puguin viatjar a Barcelona amb un vol directe des de Doha o des de Xangai, sinó que l'interès general és permetre la vida tal com l'hem construït fins avui, i això té molt a veure amb la salut del nostre delta, amb la salut dels nostres espais naturals, i per tant aquest interès general de cap manera se sustenta. Però no només això, sinó que com comentava, hi ha alternatives. Nosaltres des de l'Ajuntament del Prat estem treballant conjuntament amb altres plataformes, com per exemple la PTP, la Plataforma pel Transport Públic, que també era una entitat que participava amb nosaltres en aquestes jornades parlamentàries, que sí, hi ha alternativa, que no passa per ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat, sinó que passa per, en primer lloc, aprofitar la capacitat d'un aeroport ja construït, que és Girona, i la capacitat de connexió ferroviària entre Girona i Barcelona, com passa a la immensa majoria de les capitals europees. Per tant, crec que tenim absolutament tots els arguments, crec que ens estem acompanyant dels partners necessaris, aquests són els que coneixen bé els fluxos relacionals d'aquest edifici on som ara, del Parlament Europeu i de la Comissió Europea, però evidentment això no vol dir que aquesta lluita de David contra Goliat la tinguem guanyada, només faltaria.
2: En aquest sentit, segons una informació del periòdico que titula Espanya encarrila davant Brussel·les el tancament de la infracció ambiental que bloqueja l'ampliació de l'aeroport, segons explica aquesta informació de Guillem Costa, s'haurien intensificat els contactes i Europa veu amb bons ulls la informació emesa per la Generalitat i el govern. Algunes fonts diuen que es podria tancar en un any. És quelcom que coincideix amb el que vosaltres sabeu?
1: No. De fet, em va semblar, quan vaig llegir aquesta informació del periòdico, em va semblar gairebé una broma de mal gust el titular, perquè els trens van amb carrils, no? Però bé, en qualsevol cas, a banda d'aquesta anècdota, no coincideix en absolut. Gent de persones d'AENA i persones d'una grandíssima delegació de la Generalitat de Catalunya va venir en aquesta mateixa seu no fa massa dies per entrevistar-se amb membres de la comissió i diguéssim, explicar o treure pit, que ja comprenc, que cadascú ha de ser ha de fer el seu paper, per treure pit de les accions que fins ara s'havien estat duent a terme, de pressa i corrents, això ho dic jo. Són accions que, efectivament, jo sé que s'estan movent, però s'estan movent en tiempo de descuento, com es diu vulgarment, i per tant això és absolutament insuficient. I el que ens diuen, el que ens diuen també pels passadissos, la Comissió Europea no té bona opinió del que està fent la Generalitat de Catalunya i per tant l'Estat espanyol en relació al compliment dels deures que la Comissió Europea va imposar a Espanya i per tant a qui ho ha de fer definitivament, que és la Generalitat de Catalunya. Ho veu del tot insuficient. I per tant, bé, aquestes informacions, que insisteixo, no són oficials perquè no se'ns ha contactat ningú al respecte, però no coincideixen i al revés, comencen, pel que nosaltres sabem, comencen a estar-ne una mica fartes de que la Generalitat de Catalunya intenti treure pit d'una cosa que és a tots els ulls és absolutament insuficient.
2: Vostè ha intensificat a partir d'aquest estiu la seva activitat per mostrar el rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat, des de no, l'aparició a l'assemblea de l'Airport Regions Council, ha assistit a una jornada al Congrés de Diputats i ara aquí a Brussel·les, a més, ha dit que no serà segurament la darrera vegada en aquest 2026. Quina és a dia d'avui l'estratègia municipal en aquest sentit?
1: Nosaltres tenim des de fa molts mesos, ho sabeu, una estratègia com de pluja fina, no? Diguéssim que de portes endintre el que estem fent és reunions periòdiques molt seguides amb diferents institucions, amb diferents organitzacions que comparteixen a nosaltres la nostra tesi, això per una banda. Hem intensificat els contactes via conveni amb dues entitats ambientalistes que són Depana i Seo Verlife, amb les que obertament expliquem que volem compartir totes les dades que tenim sobre el territori i sobre l'evolució del nostre territori, perquè evidentment confiem 100% en la ciència i les entitats ambientalistes són les que ens poden aportar aquí un gran valor afegit i alhora són les que van motivar aquesta carta d'emplaçament. Per tant, crec que no podrem estar mai prou agraïdes en aquesta entitat, sobretot a Depana. I en tercer lloc, el que hem de continuar fent és i el que seguim fent és encarregar aquells documents, aquelles feines a nivell tècnic multidisciplinarment que ens permetin sumar arguments. Per exemple, quin ha estat el comportament dels vols, de la capacitat aeroportuària de l'aeroport del Prat en el darrer any 2025? Què ha passat? Quantes vegades s'han sobrepassat la capacitat, el límit teòric de capacitat operativa dels vols? Per tant, per quants vols anualment estem intentant o estan intentant ampliar aquesta infraestructura, no? Perquè al final, doncs, les voluntats és una cosa, però insisteixo, ens agraden les dades, ens agrada posar en context cadascun dels elements que en principi sustenten que una ampliació és imprescindible, i per tant, doncs, des de fa molts mesos estem, doncs, això, encarregant feines, encarregant documents, i hi ha una tercera pota, que és el que estic fent ara, que és, doncs, establir aquells contactes amb aquelles institucions, organismes, agrupacions, col·lectius que a priori pot semblar que ens hauríem d'entendre poc, però que com a mínim tenim aquest nexe d'unió que ens porta a pensar que aquesta ampliació és un despropòsit.
2: Després de la reunió de Manises, precisament aquesta assemblea de l'Airport Regions Council, van veure les declaracions, per exemple, de l'alcaldessa de Gavà demanant compensacions justes pels municipis afectats i mesures efectives de control del soroll. Quina opinió li mereix?
1: Que té tota la raó, és a dir, qualsevol de les alcaldies, des de Castelldefels fins al Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat, i fins i tot Barcelona, Sant Boi, és a dir, el Prat no té l'exclusiva de ser un municipi damnificat, però qualsevol reclamació d'un tracte just al territori per anar eliminant progressivament les externalitats negatives de la presència d'aquesta grandíssima infraestructura en el nostre entorn, és que té tota la legitimitat. Ja era hora que altres alcaldes i alcaldesses reclamessin en aquesta infraestructura un tracte just pel territori, no només pel soroll, que també, no només pel territori, que també, no només pel tractament de les bases d'aigua, que també, no només pel litoral, que també, no, per la platja, que també. Per tant, hi ha moltíssims elements. Afegiria doncs també un tracte just pels col·lectius diversos de treballadors i treballadores del conjunt de la infraestructura, no? Per tant, ja va sent hora que tothom se n'adoni que, evidentment, una infraestructura aeroportuària és imprescindible per un país. Jo no sóc l'alcaldessa que estic en contra de l'aeroport, jo sóc l'alcaldessa que estic en contra de l'ampliació de l'aeroport, perquè considero imprescindible posar límits, però, evidentment, aquí, com més siguem per fer evident que a l'aeroport se li està deixant fer coses que no són raonables, doncs benvinguts siguin aquestes sensibilitats.
2: Amb tot, en aquest context, que vostè després pot matisar, però podríem dibuixar-ho, no? De moment, amb el suport a l'ampliació de Govern de la Generalitat, de Ministeri de Transports, de l'Ajuntament de Barcelona, de bona part dels municipis metropolitans, amb l'excepció del Prat, Castelldefels, amb aquest context, s'han arribat a plantejar negociar compensacions que beneficiïn a la ciutat?
1: No, jo estic encara en la pantalla anterior. És a dir, nosaltres treballem per tal que la Comissió Europea no tanqui la carta d'emplaçament en fals. Per tant, aquesta alcaldessa i l'Ajuntament no està treballant, jo vull que quedi molt clar, no estem treballant per les compensacions d'una ampliació que jo tinc molta confiança en que no es farà. Aquest Ajuntament està treballant perquè la Generalitat de Catalunya faci de manera raonable en temps i forma les compensacions que se li deu al territori des de fa gairebé 25 anys. Aquest és el nostre capteniment, aquesta és l'únic posicionament de treball en col·laboració que de moment tindran amb la Generalitat de Catalunya. Per tant, de cap manera podem obrir la porta a una nova ampliació perquè els deures de l'anterior no s'han fet. I aquesta és la nostra línia de treball.
2: Per tant, si arribés, qui fos, si presentés sobre la taula, doncs garantir la protecció de la platja, resoldre la situació al barri de les Palmeres o fins i tot finançar el soterrament de l'autovia, no? De tants anys que s'espera per allongar la línia 1 fins al Prat, no hi ha cap mena d'oferta que realment pugui fer variar el posicionament?
1: Jo no sóc de les de posar una línia vermella abans de començar el partit. Per tant, comprenc perfectament la pregunta que em fas, Ivan, però no, insisteixo que no estem en aquest moment. I a més, afegiré un altre element que crec que tothom comprendrà. No podem tenir confiança en una administració que ha incomplert sistemàticament durant 25 anys les seves obligacions i que, en temps de descompte, està fent allò apanyos amb una mà al davant i l'altra al darrere. Ara mateix s'estan desmantellant els aparcaments de taxis a Viladecans, a la banda del Remolar. Això és una obra que es va construir de manera il·legal, que ningú es va atrevir a paralitzar i que fins avui ningú ha començat a fer-se'n responsable i, per tant, de començar a desmantellar. Però és que aquesta és una de moltíssimes. No ens mereix cap confiança un govern que diu que ara sí que ho farem bé, perquè durant 25 anys ningú ens ha dirigit la paraula, com aquell que diu, no? I, per tant, queden tantes i tantes i tantes coses, jo no vull dir impossibles de fer, no vull dir que no ho facin. Tant de bo, jo estenc la mà al govern de la Generalitat, al president Illa, al president d'Aena, per avançar amb el compliment de les compensacions, però avui no podem tenir cap confiança que s'ho estiguin prenent seriosament.
2: Tornant a una altra informació del periòdico, el govern hauria demanat a Aena comprar un 25% dels terrenys necessaris per realitzar aquesta compensació de l'aeroport. Uns terrenys, això sí, que encara no estan ben definits i que, de fet, la majoria són d'actors privats. Fins i tot el mateix secretari Sargatal ha demostrat un punt d'improvisació i de descontrol. És una de les escletxes del projecte i, sobretot, una dels camins per atacar i per aturar el projecte d'ampliació?
1: És una, tu ho has dit bé, és una. N'hi ha moltes altres. Però bé, ara sí que em poso en la pantalla de l'ampliació, de la proposta d'ampliació que actualment tenim sobre la taula, i efectivament quan nosaltres vam saber les pretensions d'aquest, bueno, aquesta promesa, no?, de per cada hectàrea que afectem en renaturalitzarem 10. El nostre terme municipal és literalment impossible, a no ser que es pretengui renaturalitzar hectàrees que avui són terreny agrícola o que són ja espai natural. Per tant, és físicament impossible. Nosaltres ja hem fet aquesta feina. I efectivament, si el que ens trobem al final del camí és que la pretensió és que la Generalitat externalitzi aquesta responsabilitat al culpable principal, que és Aena, i que a més ho faci comprant terrenys privats per renaturalitzar-los, jo crec que això tindrà un nom que també podrem portar a judicatura, perquè em sembla com a mínim poc elegant, em sembla lleig i em sembla una falta de respecte.
2: En tot cas, vostès estan convençuts que Europa dirà no a l'ampliació. Què succeeix si no necessàriament diu que sí, però es queda una mica a mig camí? Fa, no?, una crida oficial o adverteix, o fins i tot, no?, també és un dels contextos que s'ha parlat en les conferències, hi ha hagut simulacions optimistes, d'altres més pessimistes, fins i tot d'un escenari on hi hagi una sanció però l'ampliació es pugui dur a terme.
1: El camí és realment és llarg, és a dir, fins i tot si la Unió Europea s'obrís a valorar aquesta proposta, fins i tot si no digués que no però imposés condicions, és a dir, digués un sí condicionat a una sèrie d'elements, evidentment hi ha un tribunal de Luxemburg que és l'òrgan administratiu i judicial al qual encara es podria recórrer per donar més garanties en aquest territori, i per tant estem parlant de dècades de lluita i de dècades de reivindicacions. Però a mi, torno una miqueta a l'inici, se'm fa molt difícil pensar que la Unió Europea digui sí a l'ampliació que es proposa avui amb condicions que se sumarien, dedueixo, a les condicions que encara avui estan vigents i que pengen com l'espasa de Damocles sobre la Generalitat de Catalunya. Per tant, és un escenari que honestament em costa de veure.
2: En aquest cicle de conferències també s'ha parlat, en alguns casos de manera més desenfadada, d'altres potser més seriosa, d'unes hipotètiques consultes populars a les ciutats de l'àrea metropolitana. És un escenari que es pot arribar a plantejar a l'Ajuntament del Prat?
1: No, jo diria que no. És a dir, ara mateix no. En qualsevol cas, jo crec que l'opinió de la ciutadania sempre és absolutament rellevant, si no, no estaria tan convençuda que parlo en nom de la majoria, o que hi ha una majoria social de gent normal, de gent treballadora, tant de la nostra ciutat com dels voltants, que ens manifestem profundament en contra d'aquesta proposta, però és cert que jo crec que tinc en primera persona i en nom de l'Ajuntament tenim tota la legitimitat per utilitzar aquesta opinió i per parlar en nom de l'Ajuntament, els regidors i regidores que hem estat democràticament escollits a les darreres eleccions municipals i que d'aquí 10 mesos i escaig doncs passarem una altra vegada aquest procés electoral, ens presentarem de ben segur, ens vam presentar segur i ens presentarem de ben segur amb uns programes electorals que emetran una opinió, una proposta al respecte d'aquest projecte que no és d'àmbit local, i per tant jo crec que les cartes de tots els partits polítics estan panxamunt, diguéssim, estan descobertes, i que l'opinió dels ciutadans i les ciutadanes, com a mínim doncs de la nostra ciutat, és la que jo estic amatent.
2: Precisament sobre el mateix aeroport del Prat ens comentava fa unes hores i més al matí que probablement no seria la darrera vegada que visités Brussel·les, i ens parlava també sobretot de partir de setembre, no?, del darrer tram de 2026, que potser s'accelebraven els moviments. Què és el que li fa preveure o presentir amb dues coses?
1: El debat de l'aeroport, podeu entendre que per l'alcaldessa és un debat diari, és una de les
3: preocupacions més importants que són sobre la meva taula des de ja fa un parell d'anys, però evidentment jo no pretenc que tothom tingui el mateix nivell de pressió, no? Dit això, és evident que el que fem també aquells partits polítics, i més el que jo represento, que no és ni de lluny majoritari, doncs és aprofitar les onades informatives i els moments de més interès informatiu. I això crec que és el que passarà, com a molt tard, l'última setmana de setembre, que és quan el DORA 3 haurà d'aprovar-se en el Congrés al Consell de Ministres. Aquest DORA no dirà res de l'ampliació de l'aeroport, això, com a mínim, això és la informació que nosaltres tenim, però sí que ens permetrà, insisteixo, un moment de punxada informativa important que nosaltres aprofitarem per intentar tenir alguna, anava a dir portada, no sé si puc ser tan ingenua, però en qualsevol cas també per emetre una opinió justificada i una opinió municipal, i per tant a partir d'aquí jo continuaré amb la nostra agenda de contactes, i crec que ha arribat l'hora també de començar a sortir del Prat i venir no només a Brussel·les quan ens convidin, sinó allà on considerem que hi ha gent que pot opinar com nosaltres, diguéssim, en aquest conflicte.
2: I en aquest sentit, després de l'acord de col·laboració de Depana, es presentarà un recurs a Europa un cop s'apropi el pla director i l'informe ambiental?
3: De fet, estem nosaltres en mans, en primer lloc, sobretot dels nostres serveis jurídics, és a dir, el que l'alcaldessa no proposarà és que l'Ajuntament del Prat gasti recursos per no res, és a dir, anirem a posar recursos, al·legacions, contenciosos administratius, quan tingui sentit i quan tingui, bueno, un percentatge de victòria, no? Si no, no ho farem. Dos, els convenis que estem mantenint, o que mantenim en aquest cas amb Depana, a mi em fan sentir molt tranquil·la, perquè crec que ens podem sentir molt ben representades per Depana i pels seus serveis jurídics, que Depana i les altres entitats també, evidentment, però sobretot per Depana i Seover Life, que representen els interessos de la nostra ciutat en aquells estaments administratius i jurídics on ells ja han posat, perquè sabeu que les ONGs i les institucions no sempre podem esgarrapar, diguéssim, en el mateix moment vull dir que hi ha vegades que ells poden, però les institucions no podem al·legar, per exemple.
2: Veig una resposta similar a preguntes anteriors d'aquest perfil, de les pantalles, no? Passades o no passades.
3: Vinga, però provem-ho, va.
2: Provem-ho. A més, agafarem en coses que s'han comentat. S'ha parlat de dos aeroports europeus, com Dublín i Amsterdam, no? De resolucions o de qüestions en què Europa s'ha pronunciat. Preferiria permetre la configuració de pistes independents amb noves restriccions per soroll i contaminació, com han fet a Amsterdam Schiphol?
3: No, i de cap manera. I de fet, quan jo parlava amb l'alcaldessa de Gavà a les jornades de Manises, precisament, doncs intentava fer-li entendre que quan un govern i una institució tan important com Aena permet passar-se a parlar del triomf un pacte com el del Pla Delta, el següent serà també passar-se per el mateix lloc la configuració actual de pistes. És a dir, un cop incomplert un acord, per què no incomplir-ne dos si això millora o facilita o simplifica les operacions aeroportuàries? Que és el que passa, és a dir, l'actual configuració de pistes que ens, ho faig entre cometes, que ens protegeix a la gent que vivim i dormim al nostre terme municipal del Prat, és gran gràcies a aquesta configuració de pistes, i per tant modificar aquest acord seria per nosaltres terrible. Per tant, de cap manera podem moure ni un bri ni de la configuració física i territorial de l'aeroport, ni tampoc de la configuració de pistes.
2: El títol de la primera conferència d'avui era Espanya avança en la direcció equivocada. El segon encara concreta més, per si hi havia algun dubte, no? I diu: govern espanyol quan vau perdre el sentit comú. En un context, no? Recordem que han garantit l'estabilitat del govern amb el PSC, a nivell català han permès la investidura de Salvador Illa, i després recordem, doncs, també, per exemple, avui amb l'aprovació de pressupostos, i a Madrid el govern de coalició va camí dels 8 anys, que és un tema que fins i tot a les conferències s'ha comentat, i que s'ha parlat també de les negociacions polítiques, no? I de com són els acords amb el que es guanya i amb el que es perd. Creu que és encertat aquest posicionament? Com ho justificaria de cara a la ciutadania pretenca?
3: Jo, en primer lloc, jo no puc parlar en nom del grup parlamentari de Sumar, ni al Congrés, ni al Parlament. Jo puc parlar en nom del Prat en Comú i de les decisions que nosaltres hem pres. Això en primer lloc. En segon lloc, ja s'han aprovat els pressupostos de la Generalitat. Jo crec que això és una bona notícia i que jo sàpiga, no hi ha ni un euro que nosaltres haguem validat, no hi ha ni un euro que vagi a parar a l'ampliació de l'aeroport. Entre altres coses, perquè això no es decidirà al Parlament Europeu i perquè no hi haurà ni un euro públic, o com a mínim això és el que ens han dit i el que apareix als comptes de la Generalitat destinat en aquesta proposta. Evidentment, les aritmètiques parlamentàries i les aritmètiques polítiques són les que són. En alguna pregunta d'aquesta entrevista ja he dit que formem part d'un partit minoritari al Parlament de Catalunya, minoritari també al Congrés dels Diputats, i per tant tots els vots, tots els posicionaments públics, tots els posicionaments polítics que s'han fet, com a mínim fins a dia d'avui, i jo no tinc cap element que em faci dubtar que a partir d'avui això canviï, del nostre escenari polític, del nostre arc parlamentari, cap d'aquests ha anat per mostrar-se a favor d'aquesta ampliació, cap ni un. Jo poso la mà al foc de que això seguirà sent exactament igual, i per tant no hi ha ni un euro públic que nosaltres haguem validat que vagi per l'ampliació de l'aeroport, i no hi ha res que nosaltres haguem pogut fer o bé ara o bé en el passat que hagués canviat el curs de la història.
2: Si tornem a l'esfera local, la setmana passada al Contrasenyes, el portaveu socialista, el Juan Pedro Pérez, que ha anunciat que es tornarà a presentar a les eleccions, va dir que en cap moment s'han plantejat trencar relacions amb vostès. Poden dir el mateix?
3: Sí, per suposat. Sí, em sembla que aquesta pregunta ja em sembla que l'Imanol me l'havia fet, però jo crec que és molt, molt procedent, evidentment. Insisteixo i torno i m'agafo a com acabava l'anterior pregunta. Si hi hagués alguna cosa que l'Ajuntament del Prat pogués fer per variar el desenllaç d'aquest conflicte, evidentment aquest seria una pregunta que ens hauríem de plantejar. Si el posicionament del portaveu socialista o del grup municipal socialista fos determinant pel futur d'aquesta infraestructura, evidentment el Prat en Comú, o com a mínim jo, proposaria al meu partit que ens féssim aquesta pregunta molt seriosament, però això no és així. Llastimosament, també dic, malauradament no hi ha cap cosa que depengui estrictament de la nostra opinió, del nostre plantejament, i insisteixo, l'equip de govern que formem el Prat en Comú i el Partit Socialista és la millor forma de donar sentit al projecte comú que tenim per donar forma al model de ciutat que crec que fins avui com a mínim tots dos defensem.
2: A les conferències s'ha parlat de l'aeroport també en matèries que són molt importants i que toquen de retruc, des de debats sobre creixement econòmic, sobre habitatge, etc. I doncs hi ha xifres, no?, que parlen de que en les properes dues dècades s'invertiran 363.000 milions d'euros, que es doblaran probablement en molts aeroports la xifra de passatgers. Barcelona és una de les ciutats afectades per aquesta previsió de creixement. Com valora aquestes xifres?
3: Són terribles. Jo crec que una de les dels aprenentatges que ens hem d'endur d'aquesta jornada és que hem de començar, 2026 sembla tard, però hem de posar límits en aquests creixements. No tot es justifica amb els comptes de resultats, i per tant la pregunta pertinent és qui guanya i qui perd amb cadascuna d'aquestes decisions. Jo no puc parlar i no vull parlar en nom de Barcelona, o no vull ni tan sols de lluny penso

0: que crec que són molt quotidians, no? El preu de l'habitatge, la gentrificació de la metròpolis de Barcelona, la manca d'inversió en les infraestructures que fem servir la majoria de la gent, aquí parlem evidentment del servei de Rodalies, els efectes de la onada de calor, els efectes de l'emergència climàtica que avui ja tothom està patint, doncs són elements que ens han de fer pensar, com deia també el nom de la jornada, que no l'he posat jo, que ens han de fer pensar si Espanya està anant en la direcció correcta, no? Si aquestes grans infraestructures estan servint pel gran públic, estan servint per persones normals o estan servint els interessos d'algú que probablement ni tan sols viu entre nosaltres. Per tant, crec que les dades que parlàvem durant aquesta jornada són terribles i encara estem a temps de revertir-les.
1: I en aquest sentit, parlar del turisme, pot Barcelona i les ciutats metropolitanes assumir més turisme?
0: Pregunta-li al comissionat de turisme de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor José Antonio Donaire, exdiputat socialista, que diu que no. Ell mateix diu que la ciutat de Barcelona ha assumit el topall de número de viatgers anual. Ho diuen ells, jo també hi estic d'acord, evidentment, però celebro que ells mateixos estiguin disposats a posar límits, no? A posar límits. Evidentment, el Prat no és de les ciutats més afectades pel boom turístic, però el 80% de turistes que arriben a Barcelona ho fan a través de l'aeroport del Prat. I també a nosaltres ens està tocant viure una crisi de l'habitatge galopant que té un origen, també té un origen, jo crec, en la desinversió pública en l'àmbit de l'habitatge, però també té l'origen en veure qui compra i qui lloga, qui inverteix en habitatge a la ciutat de Barcelona, que no són els barcelonins i les barcelonines. I per tant, jo diria que el concepte del turisme com l'hem entès fins avui és un error. També crec que és un error pensar que viatjar és un dret i que viatjar no és normal, que viatjar en avió a Madrid sigui més barat que viatjar en tren a Madrid. Per tant, hi ha una sèrie de polítiques fiscals i de taxes que també crec que ens hem de pensar. No és normal poder viatjar, no ho sé, a Dublín, abans que deia parlar, no? per 15 euros, no és normal, simplement no s'explica, i per tant benvingut sigui el debat del turisme, tot i que evidentment arribem una mica massa tard.
1: En aquest sentit, l'altre dia el ple es va dir que arribarà un nou hotel per la posició també estratègica del Prat, fins i tot per les dinàmiques que s'estan donant, no? Que fan del Prat un lloc agradable i fins i tot una rara avis a l'àrea metropolitana de Barcelona. Pot esdevenir un problema en el futur aquesta vessant del turisme a la ciutat?
0: Per la qüestió dels hotels, també vam parlar-ne en el darrer ple, i el regidor d'Urbanisme i Habitatge ja explicava que ja havien pres la decisió de si és necessari fer-ho a través d'una moratòria per limitar també els usos hotelers. Nosaltres tenim ja els hotels que crec que hem de tenir com a ciutat, però és que a més no hem d'oblidar que dintre de la infraestructura de l'aeroport hi ha allò que es diu la ciutat aeroportuària, en la qual està preparada i l'urbanisme ja ho permet construir-hi hotels, que crec que és el més normal del món en una ciutat que té un aeroport internacional. És normal que si vulguin construir hotels, només faltaria, no? I aquest tipus d'hotels crec que alleugeririen la pressió hotelera de Barcelona i no tindrien un efecte negatiu sobre la ciutat del Prat, que crec que aquest, la meva opinió, sense haver encara aprofundit, no tenim encara els estudis que aprofundiran en aquesta qüestió, però jo crec que ja en tenim prou de llits i de places hoteleres a la nostra ciutat.
1: Per tant, hi haurà aquesta moratòria, no?
0: Jo crec que sí, insisteixo que ara mateix estem fent aquest estudi diguéssim, per tenir dades més objectives, i per tant jo diria que les conclusions haurien de ser més o menys aquestes, sí.
1: Hem parlat de tots els vessants de l'aeroport, no? Una no ampliació, molts dels partidaris de fer-la doncs parlen de l'efecte que pot tenir en el producte interior brut, en les posicions de treball. Com es pot aconseguir trobar aquest equilibri? És a dir, que la no ampliació no tingui cap mena d'efecte, o que tingui fins i tot efectes positius a nivell de producte interior brut, d'economia i de llocs de feina.
0: Mira, justament d'això en parlàvem en una de les sessions que hem tingut aquest matí aquí al Parlament Europeu, i és un dels arguments que esgrimem.

0: coneixen doncs, les grans patronals i els lobbies dels sectors econòmics, no? Els llocs de treball als quals estem renunciant. Jo, evidentment, no en sóc una experta, però ja hi ha números. És a dir, no només les patronals, també els sindicats es preocupen per aquesta qüestió, perquè, evidentment, renunciar a qualsevol capacitat del nostre entorn, no? del Delta i de la nostra comarca, de l'entorn de Barcelona, a tenir més llocs de treball, crec que evidentment és una irresponsabilitat, però no tot val i no tot a qualsevol preu. La immensa majoria, gairebé totes les setmanes tenim a l'aeroport algun dels col·lectius o algun dels sectors que es declaren en vaga i que fan protestes, i això és bàsicament perquè les condicions de treball no són ni de lluny les que haurien de ser. Són sectors econòmics absolutament precaritzats. Un altre dels elements és que estiguem millor connectats amb la resta del món atraurà visitants doncs, que portin inversions, no? Avui ens explicaven que és una tendència a la baixa la de visitants que no siguin turistes i la de visitants diguéssim per avió que no siguin turistes, i ja només són el 17% dels viatgers que arriben en avió al nostre aeroport els que venen per negocis, i és una tendència, insisteixo, no ho dic jo, ho deia Transport and Environment, si no m'equivoco, és una tendència a la baixa des del Covid. Per tant, no és veritat, i jo m'he compromès amb aquesta entitat a aprofundir una miqueta en aquest treball, perquè em sembla bé, un argument de pes que haurem de fer servir, i per tant jo diria que de cap manera podem acceptar aquestes dades o les dades que ens expliquen netes, perquè al darrere s'hi amaguen moltes altres coses.
1: Era la primera vegada que venia al Parlament Europeu?
0: No, la veritat és que no era la primera, era la primera vegada que venia a parlar de l'aeroport, però fa molts anys vaig tenir l'oportunitat també de visitar-lo per altres motius.
1: Uh-huh. I quina ha estat l'experiència?
0: Bueno, és un lloc molt gran, és un lloc on bé, realment és d'aquelles institucions que semblen molt allunyades de la nostra vida quotidiana, però es prenen decisions importants que hem de fer més fàcil que els estats les compleixin, perquè evidentment el que no pot ser és que hi hagi directives, per tant tenen rang de llei, directives europees, que els estats membres doncs no en facin tot el cas que n'han de fer, i aquest és un cas evident, no? Però bé, crec que és una experiència bonica de saber què passa aquí, sí.
1: I en aquesta política una mica de pluja fina i de fer contactes, de fer lobby, fins i tot, com va comentar, no?, dimecres pel matí, com ha anat aquesta tasca més dins de portes, que no es veu i que no sé fins a quin punt es pot explicar?
0: No, de moment t'agrairé que no em facis explicar massa més, justament perquè hem fet una llista, diguéssim, de persones, d'institucions, de col·lectius, també d'empreses a qui voldríem contactar a partir d'ara. Insisteixo, abans he fet un comentari molt així com d'esquillentes, però crec que està bé que no només contactem amb entitats ambientalistes, que evidentment no deixaré d'agrair-los la feina, però també hem de poder contactar amb altres sectors de l'àmbit de la salut, de l'àmbit del turisme, de l'àmbit evidentment també doncs, dels sectors ferroviaris, doncs aquí podríem doncs contactar i sumar arguments per fer aquest dossier, aquest expedient més gros, més contundent amb els arguments del nostre posicionament.
1: Doncs amb aquest tema posem punt i final al Contrasenyes especial i diferent des del Parlament Europeu. Alba Bojordà, alcaldessa del Prat, moltes gràcies i bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres per ser aquí.
2: Aquestes han estat les paraules de l'alcaldessa del Prat, Alba Bojordà. Moltes gràcies. Si em sentiu, deixa'm dir, perquè és la darrera entrevista de la temporada, deixa'm agrair-te també doncs, a tota aquesta temporada pel respecte que mostreu sempre pel programa, diguem-ne, per poder, amb llibertat, poder preguntar, saber, entendre, fiscalitzar i poder traslladar, doncs, en definitiva, la política local a la ciutadania, i, en definitiva, doncs, pel respecte i estar sempre a disposició dels mitjans de comunicació municipals. Alcaldessa, moltes gràcies i bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres per garantir el dret a la informació, que és interès de tothom. Gràcies i bon estiu per vosaltres també.
2: I gràcies, Joan Conde, també per aquesta feinada d'aquests dos dies. Que tingueu una molt bona tornada. Us esperem aquí a la redacció. I amb això doncs ens acomiadem, això sí, sempre recordant que el pròxim dijous tindrem doncs el darrer debat de portaveus i tindrem també l'emissió del ple municipal el dia 23 de juliol. S'avança una miqueta, però podem seguir igualment a través de la ràdio pública del Prat, com no podia ser una altra manera. Moltes gràcies per la confiança. Fins a la pròxima.

Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva! Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Bona nit i benvinguts aquí a la 91.6 de l'FM al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Comencem el nostre refugi setmanal on recuperem aquells vinils, aquells casets i les cançons que van marcar la banda sonora de la teva vida, des dels clàssics dels 60 i els 70, passant per l'energia dels 80 fins al rock dels 90. I comencem! Bona nit i benvinguts aquí a la 91.6 de l'FM al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Benvinguts a l'univers del senyor David Bowie, l'home que va caure a la Terra. Durant 60 minuts ens submergirem en un 80% de música i en un 20% de les seves millors històries. L'airem immediatament a l'any 1969. Escoltem Space Oddity.

Peix Auditi es va llançar de forma calculada un 11 de juliol de 1969, només 5 dies abans del llançament de l'Apollo 11. La BBC va utilitzar la cançó per musicalitzar la transmissió televisiva de l'Alicini històric. Curiosament, a Bowie li va divertir molt que fessin servir un tema que parla sobre un astronauta atrapat i perdut a l'espai per celebrar semblant esdeveniment científic. De l'espai exterior viatgem a l'any 1972 amb el naixement del seu alter ego, alienígena més famós. Això és Starman. Starman.

La primera vegada que Bobby va interpretar Starman en el programa de televisió britànic Top of the Pop l'any 1972 va causar un escàndol nacional. Durant l'actuació va mirar fixament a la càmera i va passar el seu braç carinyosament per sobre les espatlles del guitarrista Mick Ronson. Aquest simple gest andrògin o desafiant va canviar la vida de milers de joves britànics que van sentir lliures per primera vegada. Tornem a anys enrere amb el seu disc Honky Tory, aquest escoltem a Change.

La mítica caràtula de l'àlbum Can't Close Change mostra Bowie posant en fraccions andrògines i cabells llargs. Pocs saben que es va inspirar directament a les actrius Greta Garbo i Marlene Dietrich, imitant les postures clàssiques del Hollywood dels anys 30. A més, la cançó va ser un dard directe als crítics musicals, que no entenien els seus constants canvis d'estil. En moviment final dels 70 i la seva famosa etapa a Berlín, aquí hi ha l'himne indiscutible.

Durant dècades Bowie va afirmar que la lletra d'Eures va néixer de veure una parella de desconeguts fent-se un petó en secret al costat del mur de Berlín des de la finestra de l'estudi. Anys més tard va confessar la veritat: la parella real era el seu productor Tony Visconti i la corista Antonia Mapp. David va inventar la mentida dels desconeguts per protegir el matrimoni del seu amic Visconti en aquell moment. Passem a la col·laboració irrepetible de l'any 1981 al costat del...

gravació en l'estudi suís durant la gravació d'Under Pressure va ser volcànica. Freddie Mercury i David Bowie van xocar frontalment pel control i la barreja musical. De fet, el baixista John Deacon va revelar que Bowie va estar a punt d'eliminar la icònica línia del baix inicial perquè no li convencia. Per sort, Mercury es va plantar i va defensar el ritme que avui tots coneixem. I també els tinc de donar un comentari. Aquesta cançó mai ha tocat sentit en directe. I donem el salt a la seva major exposició comercial als anys 80. Així sona Let's Dance.

Bowie va reclutar Nile Rodgers per produir Let's Dance amb una petició molt clara: volia fer un disc ple d'èxits. Roger va prendre una maqueta acústica molt bàsica que David li va tocar amb una guitarra de 12 cordes i la va transformar per complet en el ritme ballable i funky que va conquerir les pistes de tot el planeta. Tornem a l'any 1971 per rescatar una de les seves obres mestres absolutes de la composició, Life of Mars.

Life of Mars, va néixer d'una subtil venjança creativa de Bowie. Havia escrit una lletra en anglès per la cançó francesa Comme d'habitude, però els drets li van fer otorgats finalment a Paul Anka, que li va crear el seu èxit My Way de Frank Sinatra. Molest pel perdre l'oportunitat, Bowie va compondre Life of Mars fent servir la mateixa progressió harmònica de Sinatra per portar-la a un nivell artístic superior. Entrem a la recta final amb el seu últim testament sonor a l'any 2016. Això és Lázaro.

vídeo musical de Lazarus ens mostra a un Bowie postrat en un llit d'un hospital amb els ulls embenats. El tema es va publicar només 2 dies abans de la seva mort. El seu productor de tota la vida va confirmar que tot l'àlbum final va ser dissenyat minuciosament per l'artista com un regal d'acomiad pels seus seguidors, convertint la seva pròpia mort a l'última obra d'art contemporani. I per què no sentir una altra cançó d'aquest disc pòstum del senyor David Bowie? Anem a sentir aquesta cançó, es diu I Can't.

Tanquem aquesta hora de ràdio amb la música que dona títol al seu comiat. Gràcies per acompanyar-nos. Ens hem amb l'impotent i mística Black Star.

I fins aquí la música del segle passat, aquí, a la 91.6 de l'FM. Jo sempre s'ho dius que ve de 8 a 9 de la nit, aquí, a la 91.6. I si no, doncs a Prat Digital, allà podeu descarregar el programa i escoltar-lo matí, tarda i nit. Així que vagi bé i sobretot, salut i recordar.

Hola a tots, arranca Eclectic Sound. Salutacions des del Prat Ràdio. Arrenquem avui amb el guitarrista francès Patrick Gondat, convidat de Zeus Satriani en una gira del G3, torna a escena. No publicava des del 2008. Ara ho fa amb Escape from Shadows, que sortirà el mes vinent. D'aquest, escoltem Back on Track.

Continuem amb el duet britànic Fructus Quadratum, que presenten el seu segon treball, Laplacian, on trobareu temes com aquest, Alone.

0: actually love his slavery.
1: Les penes de Cyrus Lane publiquen el seu quart llarga durada amb el nom Bullshit, del qual escoltem el single homònim al disc.

Seguim amb el segon i recent àlbum de Tinson AOR, com la AOR Music o Rock. És The Next Level, el nom de l'àlbum, i aquí va un dels temes, One Step Ahead.

Pop és el projecte musical del músic polonès Michał Dziadosz, amb el que ha publicat 4 àlbums. Acaba de llançar Ghost in the Old Tape, en el que es fa acompanyar de músics de bandes poloneses com Amarok o Kolas. Un dels temes que forma part de l'àlbum és The Longest Night.

Per acabar us deixem amb els suecs de Halo Effect i el seu The March of the Unheard. Dijous que ve, bona nit i bon rotllo.

0: Do now.
1: Reggae Session Radio 91.6 on your

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Mickey. Papas, sa totoo ka to.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

la llum que el meu DJ controla.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Perquè avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.